0: Podeu seguir en directe aquí a Catalunya de dilluns a divendres de 7 a 11 del matí a les freqüències de SER Catalunya i a les nostres plataformes digitals.
1: Aquí Catalunya. Amb Laura Estrada.

0: al racó de panses molt ben acompanyats i acompanyades del divulgador científic Pere Estupinyà. Bon dia, Pere.
1: Hola, bon dia, Laura, com esteu?
0: Molt bé, com estàs tu?
1: Bé.
0: Ara feia dies que no parlàvem.
1: Sí. De fet, estic a Sant Carles de la Ràpita, dins d'un cotxe.
0: Molt bé.
1: Bona senyal i...
0: Està bé, està bé. Què anava a dir? Què t'ha fet pensar aquests dies, Pere?
1: Pues el que ens està fent pensar molt a tots, que és el, i és el que anava a dir, no? El tema de la calor. Però la calor dins de... no d'algo anecdòtic, no d'un estiu que fa més calor, sinó d'esta tendència que és el canvi climàtic, que la sensació que tenim és que aquest estiu està fent molta calor, és quasi insufrible, però és que no anirà millor. Jo me feia pensar l'any passat que a la Vivir va hi haver una onada de calor al principi d'estiu i encara estàvem el diumenge en Javier del Pino parlant i dic, disfrutem de l'estiu més fresc dels que venen. O sigui, no era l'estiu més càlid. Òbviament, ara, potser aquest és l'estiu més càlid dels últims anys,
0: sí.
1: Però és el més fresc dels que venen. I això, bueno, jo que em dedico a la divulgació científica, el tema del canvi climàtic l'he treballat molt, pues, te fa pensar.
0: I tant, no, i a més penso, ara totes les persones que tinguin ecoansietat estan a casa seva dient ai, un altre cop parlant d'aquest tema. La consciència climàtica també ha calat cada cop més en nosaltres. Vull dir que és veritat que Déu-n'hi-do el que anem llegint i les notícies, que no són precisament optimistes, però és veritat que crec que sí que hi ha hagut una certa presa de consciència, no?, del panorama que tenim. Com ho veus?
1: Sí, però el que passa és que serveix de poc. És a dir, ara estem parlant de la calor, d'aquí unes setmanes parlarem de les tormentes, un altre cop parlarem d'altres fenòmens climàtics extrems. O sigui, el canvi climàtic, el que sí que potser podem dir és que el negacionisme és cada vegada més... està més reduït. És a dir, hi ha diversos tipus de negacionisme. El negacionisme de dir el canvi climàtic que no existe, això jo quan vaig començar a divulgar sobre el tema, doncs sí que hi havia molta gent que diu, això del canvi climàtic és mentira, això no existeix, el temps sempre ha canviat al llarg de la història. Ara, la gent ja té la consciència de que aquest canvi climàtic és real, està causat pels humans, això encara hi ha algunes persones que poden dir no, això, però és que no li veus explicació a esta rapidesa de canvis, no només en la calor, sinó en altres fenòmens climàtics, i el que sí que tenim consciència és de que s'ha de fer algo, però no veiem incentius per fer-ho en la rapidesa que es necessita. És a dir, les administracions, los governs i les persones al seu en el poc marge que tenen d'acció, perquè jo crec que la responsabilitat ciutadana és per a un fenomen tan gran no és... La solució no està aquí, la solució ha de ser a gran escala. La sensació de que es té que fer alguna cosa sí que està, però no s'està fent.
0: També hi ha un punt, no sé si m'ho compres, que també el fet de que el que fa l'entorn, perquè penso, la mítica aquesta que veiem també a xarxes, que molta gent s'apodera d'aquestes frases, com si això fos ja el seu dogma, quan diuen, no, perquè jo he d'anar procurant per la palleta amb la que em bec el suc que sigui de cartró, però la resta està contaminant amb els avions privats i ells no miren pel medi ambient, per què ho he de fer jo, no? Aquesta mentalitat de dir, com que l'entorn contamina més, quin sentit té que jo ho faci? És a dir, que també l'entorn social condiciona que nosaltres decidim no fer res.
1: Sí.
0: És complicat, perquè...
1: Sí, això és real, És a dir, el que passa que això és una excusa que ens pot servir a cadascú de nosaltres per no sentir-nos culpables, però és que jo crec que no ho som. És a dir, jo no ho decidixo, ni tu decidixes quan enxufes a la paret una làmpara o un aire condicionat, d'on ve aquesta energia? Si ve d'uns combustibles fòssils o ve d'unes fonts renovables? Això no ho decidim nosaltres. Sí que podem... O sigui, podem fer el nostre granet de sorra, però aquí el canvi que es necessita de model energètic és gran. Però, però aquí també, si som realistes, aquí en canvi climàtic parlem de dues coses, no? La mitigació i l'adaptació. Mitigació és intentar frenar el canvi climàtic, és a dir, fer aquesta transició energètica, que s'emetiguen menys gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera i que a poc la temperatura vagi baixant. Això ara mateix ja fem tard. O sigui, això, per molt que ara deixem d'emetre, el CO2 no desapareix de l'atmosfera d'un dia per l'altre, el canvi climàtic està. Llavors, el que estem parlant és l'adaptació. És un punt de vista una mica més derrotista de dir, assumim que això no ho podrem parar i que les temperatures seguiran pujant i els fenòmens climàtics seran més extrems i les costes, per exemple, a Catalunya, doncs la costa patirà, perquè arribaran uns fenòmens que abans eren molt poc freqüents i cada cop ho seran més. Yeah. Llavors, com ens adaptem a això? I aquí jo crec que l'acció sí que és més local. És a dir, quan diem de frenar el canvi climàtic sí que és una cosa de quasi de governs mundials i de cumbres del clima i tal. Però com ens adaptem al canvi climàtic? Aquí sí que cada persona o cada regió o cada ajuntament ha de dir quins són els problemes específics que tinc jo. Si ets interior, tindré problemes de sequera o de risc d'incendis. Si ets de costa, tindré problemes al litoral. Llavors, quines coses tinc que preveure jo que passaran el clima, perquè no el frenarem, el canvi climàtic, quines coses passaran i quines coses jo necessito actuar per a quan arribi, pues, a veure, l'exemple més senzill és ficar-te aire condicionat a casa, saps?
0: Llavors, que anava a dir, moltes polítiques europees per això es fan amb objectius a llarg termini, amb aquest horitzó 2030-2050. Què en penses d'això? És un exemple més que estem minimitzant aquest problema? Això que deies ara de dir, ostres, ja estem fent tard també amb el CO2, però és veritat que alguna cosa hem de legislar de cara al futur. Però fer-ho a tants anys vista, creus que té sentit, que hauria de ser encara més curt termini?
1: No, sí que té sentit, perquè les coses no es poden canviar si som realistes d'un dia a l'altre. El que passa és que sempre s'estan retrasant aquestes dates. És a dir, quan la Unió Europea planteja

0: i després a 2050. És un punt d'impotència, potser, perquè aquí el problema és que el que emet un país, el que tu plantejaves, no? De dir, si jo faig algo però els altres no fan res, te sents una mica idiota, no? I sí, això, inicial, a nivell de països també passa. Tu li dius a certs països que estan en ple desenvolupament, en Àfrica o en Amèrica Llatina, o fa un temps a Xina, li dius, no, deixa d'emetre emissions. I qui li diu? Li diu Estats Units i Europa, que són els dos punts que han creat el canvi climàtic. Perquè el canvi climàtic, qui l'ha creat, és Estats Units, sobretot, i també Europa, emetent molts de gasos d'efecte hivernacle. Llavors, els dius a alguns països, ara tens que restringir les teues emissions, i dius, escolta, que ara és el meu torn, ara és jo que m'he de desenvolupar. Llavors, quan arribes a aquestes cimeres climàtiques, ficar-se d'acord tots els països és complicat. Llavors, quan te fiques d'acord, arribes a uns compromisos de dir, vale, doncs intentarem reduir les emissions per estos límits, i veus que no es van complint. I llavors aquestes fites s'intenten retrasar del 2030 al 2040, 2050. Llavors, la sensació que tenim, els que ens dediquem així, que ho analitzem d'una manera així més sèria, és que el canvi climàtic no el frenarem, és a dir, la temperatura seguirà pujant, i pot pujar més o pot pujar menys. És a dir, si ara mateix no féssim res, doncs a la millor, al 2070 o 2080, tindríem 4 graus més de temperatura que el període preindustrial, que és el que se fica com a referència. Si fem una mica, doncs potser en tindrem 3. I yeah, si fem una mica més, potser en tindrem 2,5. És a dir, el canvi climàtic lo tindrem, les temperatures seguiran pujant. Quan més féssim, menys pujaran. Però és clarament insuficient per a aquesta idea que jo crec que hi ha gent que... Aquí hi ha un tema d'optimisme, de pessimisme o de realisme, eh? O sigui, els més optimistes te diran, sí, encara estem a temps de frenar-lo i podem utilitzar la tecnologia i podem fer... Els més pessimistes te diran, això, on anem, a un cataclisme i aquí hi haurà inundacions. I jo, que tinc una visió una mica més realista, jo tiro més cap al pessimisme que cap a l'optimisme, sent clar, realista.
1: No, exacte, vull dir que ara ja el que queda és minimitzar al màxim, és a dir, ara ja sabem que això, el retrocés és molt complicat, per tant intentem que mitigar al màxim possible aquests efectes, no? Que sigui els anem una mica espaiant, o potser que no siguin tan bruscos, i sí, que potser si hem de pujar 4 graus la temperatura acabi sent això, com més tard millor, perquè evidentment, imaginar-nos si ara estem parlant d'aquests estius a 40 graus, no em sí, vull imaginar d'aquí 20 anys on estem, si seguim de la mateixa manera, que també és, sí, és preocupant. I ara, però, que deies... Digues.
0: Sí, no, que insistixo en això, eh? O sigui, sí que s'ha de fer als dos nivells. O sigui, s'ha d'intentar fer la transició energètica, reduir emissions i que la temperatura mitja del planeta puja el mínim possible. Clar. Però després, assumir que sí que pujarà, i llavors, a nivell local, jo que ara estic a Sant Carles de la Ràpita. O sigui, els turistes que van vindre la setmana passada, si és el primer cop que venen a la Ràpita, l'any que ve no tornen. O sigui, no tornen, perquè diuen, vindré aquí per a patir, jo no vinc a vacances a estar a aquestes temperatures. Llavors, un ajuntament com Sant Carles de la Ràpita s'ha de plantejar igual obrir altres finestres d'activitat turística o temes d'agricultura. Ara al Pirineu estan plantant, al Prepirineu estan plantant, pues, més raïm per a fer vins, hi haurà zones, o sigui, aquí al Delta, a la millor, si dius, bueno, sempre s'ha estat plantant arròs al Delta de l'Ebre. Això podrà continuar sent així? Si quan tinguéssim una crisi d'aigua tan gran, o potser tenim que començar a pensar quins nous cultius seran els adequats per a un terreno que ja no serà el mateix.
1: Clar.
0: Saps? És que el que hem d'entendre és que això no és un estiu dolent. És que els que venen, a veure, i que ens podem adaptar. És a dir, pues, bueno, pues, a la millor la gent no vindrà a l'agost i vindrà al setembre i l'octubre, i aquí a la costa, en lloc de tindre un tipus de peixos, pues, se tropicalitzarà el mar Mediterrani i tindrem peixos de colors i es podran fer snorkel. No sé, perquè ser dolent. Al sud d'Anglaterra estan obrint zones de platja que abans ningú anava, i ara... poden anar. És a dir, en esta adaptació...

0: és per evitar els riscos, però potser també, si intentem ser una mica optimistes, no ingenus, pues, trobar-li possibilitats.
1: Ara ho deies, les cimeres, eh? Penso també l'estratègia davant del canvi climàtic. Té més sentit que si col·lectivament en tots els estats i que ens anem trobant amb aquestes cimeres, que muntem aquestes trobades, que com a estats diversos prenem decisions conjuntes i que vagin en la mateixa línia, o potser tindria més sentit que cada estat també regulés o decidís com mitigar el seu impacte ambiental, perquè és veritat que les realitats són diferents. A Espanya, sí, que a l'Aràbia Saudita, que als Estats Units...
0: Sí, la idea és que siguin compromisos globals. El que passa és que això no està funcionant. O sigui, els que hem cobert algunes COPs, que són les conferències de les parts, el que arriba a finals de novembre, principis de desembre, i sempre hi ha la cumbre del clima, on pretén arribar a acords globals. Jo recordo que jo vaig començar a cobrir el tema el 2007, no? És quan me vaig conscienciar més i vaig començar a escriure, i llavors tenia que vindre el 2009 la cumbre de Copenhague, que tenia que ser aquell... Estava Obama a Estats Units, molt conscienciat pel canvi climàtic, i tenia que arribar l'acord de Copenhague de reducció d'emissions, i no va arribar. I llavors, això va ser un dels primers fracassos. Llavors, jo crec que aquestes... Això és una opinió molt personal, però jo crec que aquestes cimeres del clima que han a principis de desembre són un fracàs. Són un fracàs, i el que fa és retrasar l'acció. És a dir, fiquem tota la confiança en que en aquell moment hi hagi un acord o hi hagi unes mesures, i tenen algo... A part de que va moltíssima gent en avions, contaminen, no s'arriba a cap solució, te fa... A mi la sensació que em transmet és que és molt ingenu pensar que tots els països se ficaran d'acord en una cosa així, i que potser alguns acords bilaterals serien més útils. És a dir, si Estats Units i Xina arriben a un acord bilateral de dir, vinga, va, intentem deixar de banda a Costa de Marfil i a Jamaica i a altres països, i tu i jo arribem a acords de reducció d'emissions, perquè sabem que això, estant Trump, no pot passar, ¿vale? però algo així més bilateral, i, o inclús, perquè clar, que no, i Europa sí que ho pot pretendre, però inclús en un continent més cohesionat com Europa, on hi ha països que formen part de la Unió Europea, també cadascú va a la seva banda, i llavors el que no farà Espanya o Itàlia és dir, bueno, pues jo me sacrifico pel clima si no ho fa França o Suècia. M'estic inventant els països. Sí, sí, sí. Llavors, tot això està uns pels altres, però el que tu plantejaves és cert. O sigui, jo crec que ha d'haver líders. La Unió Europea ha intentat, en aquesta crisi que, deguda a l'arribada de Trump, aquesta inacció climàtica dels Estats Units, la Unió Europea està intentant liderar. Les idees que tenen són bones, els plantejaments que fan són bons. O sigui, aquí, a nivell local, pues, el Partit Socialista està intentant impulsar un pacte pel clima, que no és molt diferent en contingut del que el Partit Popular vol fer. El que passa que és un tema de retòrica, un tema de política, que no es ficaran d'acord per les coses que s'han de fer, que jo crec que tots ho tenen clar, sinó pel discurs i la retòrica, i si la paraula emergència climàtica és necessària o no, per al PSOE sí, per al PP no, però al final el que s'ha de fer sí que tots saben que és el mateix. I bueno, tu com a ciutadà o com a persona involucrada en temes mediambientals, la sensació final que tens és que és un tema molt complex, i que no hi ha manera.
1: Pere, molt interessant el que dius, sempre és un plaer escoltar-te. Ara són les 9:20 i et volia demanar, escolta això perquè crec que t'interessarà. Tenim a l'estudi amb nosaltres la nostra companya, l'Èlia Pijoan. Bon dia, Èlia.
2: Hola, bon dia, Laura.
1: Per un tema, Pere, que crec que t'agradarà, com deia. No sé si et passa, Pere, que tens records a la ment dels quals no en tens cap fotografia i t'agradaria tenir-ne.
0: Com ho dius, això?
1: Per exemple,
0: records...
1: que tu tens un record de, doncs, m'invento, quan era petit, i me'n recordo de les postes de sol o els esmorzars que feia amb la meva àvia, recordo perfectament l'escena, el mantel que hi havia, que esmorzava amb l'olor que feia, però no tinc cap fotografia d'això, de dir, ostres, m'agradaria tenir aquell moment immortalitzat. Això et passa?
0: No, perquè ho reconstruïixes. No sé si t'estic seguint, però tu quan tens un record reconstruïixes una imatge que possiblement és una imatge que no has vist, no és una imatge fidedigna, no és una cosa que es va quedar gravada com a foto a la memòria, perquè la memòria no funciona així, però si jo recordo jugar a cartes en la meva àvia, estic reconstruint una imatge.
1: Sí, però jo em referia a la física, és a dir, la imatge física. La cosa és, hi ha una companyia barcelonina que es veu que ha aconseguit a través de la IA crear aquestes imatges a partir d'aquestes memòries. Llavors el que fan és, a través d'un record físic de memòries perdudes, per exemple, veïns de pobles com Paiporta, on la Dana va fer malbé moltes fotografies, doncs l'han pogut recuperar. És un projecte que es diu Synthetic Memories, ha estat molt exitós fins al punt, Elia, que el MoMA de Nova York ho ha decidit exposar. Com va començar aquest projecte? A veure.
2: Doncs mira, el projecte va sorgir d'una companyia, com bé has dit, que és barcelonina, Domestic Data Streamers, que es dedica a generar imatges amb intel·ligència artificial. I fa 3 anys que treballen en aquest projecte. I al principi, per entrenar l'algoritme i fer bones imatges, van començar fent entrevistes als seus avis. Jo he parlat amb la Iri Dordes, que és directora de Synthetic Memories, i això és el que ens ha dit sobre com va sorgir tot això.
3: El que vam fer al principi va ser doncs, un experiment a l'oficina amb avis. Començàvem les entrevistes preguntant-los quin és el teu primer record. Ens hi preguntàvem, tens alguna foto d'aquest record? La resposta era que no. Amb el diàleg amb la intel·ligència artificial, a través del que ens explicaven, els hi ensenyàvem, que era com, ostres, sí, això és com un record. No?
1: Sabem que el museu exposarà 9 memòries relacionades amb diferents temàtiques i tu has parlat amb una d'aquestes.
2: Hem parlat amb l'Isabel, que és una veïna de Paiporta que va passar la nit de la Dana a una biblioteca. Li van fer l'entrevista un any després d'aquest desastre i ella va decidir que si li feien una imatge d'un record, li farien de la seva infància.
4: És com que te poses en la situació actual en la que estàs i tires dels records abans de la Dana. Començarem a fer preguntes. Abans de la Dana, quan t'eixies del poble, pues, per on anaves? Jo baixava molt al barranc perquè corria l'aire fresquet. I com era el barranc? Pues el barranc era aixina, tenia sol, que costa, saps? Perquè de vore el poble tot ple de fang, és com que tot l'altre se borra.
2: Sí que és veritat, Laura, que ella és bastant desconfiada de la intel·ligència artificial, però sí que és cert que quan li van donar aquella imatge li va agradar bastant el resultat.
4: Jo sóc un poc anti-intel·ligència artificial i quan m'ho diuen, em dic, esto va en serio? La IA li treu com 4 o 5, no? Diu, quina sents més teua? Jo li dia, esta. Arrel d'eixa, jo continuava contant. Quan ells al final recreen aquesta imatge i a mi me l'ensenyen, bueno, mos ficarem a plorar, claro, evidentment. Me vaig quedar impactada i dir, ostres, pues sí, la tinc que allà en casa posar.
2: Clar, gràcies a aquesta iniciativa, l'Isabel, doncs, ha pogut sanar una ferida que amb molts valencians encara no han sanat.
4: Te recorden moltes coses, és complicat. A més, és que quan tu parles amb la gent, te diuen que sols me queden els records. Fotos que tenies, escrits, en cadascú el que tinguera, tot això ho han perdut tot.
1: És molt emotiu, això,
2: molt bonic,
1: i serveix. És veritat que dius, home, remou i penses... Té sentit, no?, aquestes petites iniciatives que dius, ostres, que passes de provocar tots aquests sentiments en una persona. Sabem que aquesta companyia, de fet, ha fet aquest projecte no només per ajudar a tenir aquest record físic d'allò oblidat, sinó també que pots reescriure d'aquesta manera el passat, ajudar persones fins i tot amb demència.
3: És una teràpia no farmacològica per persones que pateixen demència, que pugui doncs, ajudar en temes de preservació de la memòria històrica, d'un intercanvi cultural, intercanvi generacional, ens ajuden a obrir un diàleg sobre el passat.
1: I Elia, quines altres històries exposaran a la companyia al MoMA?
2: Doncs Domestic Data Streamers recollirà memòries de persones com la Carmen. Ella recorda com el seu pare va ser empresonat a la Model i com la seva mare va llogar un balcó just davant de la presó per mirar-lo de lluny. A partir d'aquest record s'ha generat una imatge que es podrà veure junt amb la de la Isabel a Nova York del 27 de setembre al 13 de juny del 2027.
1: Elia Pijón, moltes gràcies.
2: A vosaltres.
1: Et faig la mateixa pregunta, per cert. Tu si poguessis... recuperar-me una memòria que no tinguis fotografia, quina t'agradaria o cap on aniries?
2: M'encantaria tornar a la infància, també, sí. Els correfocs de festes majors, de Badalona, per exemple. Jo soc de Badalona, m'agradaria tenir una imatge així d'allò sota de...
1: dels correfocs d'allà.
2: Sí.
1: Molt bé. Elia Pijón, moltes gràcies.
2: A vosaltres.
1: Interessant, Pere, això?
0: Sí.
1: Té tota aquesta vessant sanitària, també.
0: Sí, perdona?
1: No, deia que pot ajudar les persones amb demència, que també és important, això.
0: Bueno, a veure, no sé, els pot ajudar a mantenir algun record, però a solucionar la demència, no, però... No, a veure, és algo bonic, jo, cadascú, pues, quan em preguntaves què voldria recordar, jo recordo... que és una xorrada, eh? però quan jugava a futbol sala, un dia vaig fer un golazo, saps? Que dius, ostres, com m'agradaria explicar-lo, ara estava aquell jugador, ara estava l'altre, com vaig regatejar un, com vaig fer aquell moviment, com vaig fer aquell gol, i dius, ostres, tindre la imatge del Pere de petit fent aquell gol, pues seria bonic. No, és, i això és molt, molt simplista, eh? Però que...
1: No, però està bé, és veritat, bueno. Són aquests records que et queden marcats en la ment, i mira, escolta, Pere Estupinyà, moltíssimes gràcies, una setmana més, que vagi molt bé.
0: Vale, abraçada.
1: Adéu. I el lloguer de barques per hores o per dies està en auge a les costes catalanes.

0: Les embarcacions d'esbarjo destinades al lloguer ja representen un 43% de les noves matriculacions, quan fa dècades no arribaven al 10%. Pol Valero, bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Des del clúster nàutic català han detectat un canvi d'hàbits. Els estiuejants prefereixen la flexibilitat del lloguer i no haver d'assumir els costos de comprar i mantenir una barca.
1: Entre gener i juliol de 2026, a les capitanies de Barcelona, Palamós i Tarragona s'han matriculat 284 barques noves d'esbarjo destinades al lloguer. És un 25% més que l'any passat, segons dades del clúster nàutic català. Per usos particulars, se n'han matriculat més, 385, però amb un creixement molt més reduït, d'un 7%.
2: Hi ha hagut un canvi d'hàbits, i llavors fa 30 anys les embarcacions de lloguer representaven el 6 al 8% de les embarcacions matriculades. Representen a nivell català quasi el 50%.
1: És Miquel Guarner, secretari general de l'entitat, que explica que abans la classe mitjana amb segona residència comprava més barques.
2: Com que estaves tots els caps de setmana dels 3 mesos, més el mes d'agost sencer allà, bueno, pues, els que podien es comprava una barqueta per anar a passejar, per anar a pescar, per anar a prendre el bany.
1: Però afegeix que ara les famílies tenen les vacances més fragmentades, prefereixen gastar-se els diners en viatges i, en tot cas, si van a una destinació de platja, llogar un vaixell allà.
0: En els darrers anys ha crescut considerablement l'interès per les embarcacions de menys de 5 metres d'eslora i motor de 15 cavalls de potència perquè es poden llogar sense títol. Això, però, s'acabarà a partir de l'1 d'octubre d'aquest any.
1: Sí, perquè entrarà en vigor la prohibició de llogar-la sense tenir llicència que acrediti coneixements de navegació. Salvament Marítim ha hagut de fer diversos rescats d'embarcacions d'aquest tipus i ha detectat que en alguns casos s'acosten massa a les platges i posen en perill la seguretat dels banyistes.
0: Des del clúster nàutic, calculant a Catalunya, hi ha al voltant de 45.000 barques d'esbarjo. També estimen que hi ha uns 33.000 amarradors que a l'estiu s'amplien amb boies de temporada, sobretot, Pol, a la Costa Brava.
1: Miquel Guarner defensa que és una xifra que s'ha mantingut estable perquè fa dècades se'n matriculaven moltes més que ara, les barques poden durar anys i les que s'abandonen i deixen de navegar no es registren enlloc.
2: A Catalunya o a Espanya s'estan matriculant pràcticament una tercera part de les embarcacions que es matriculaven fa 20 anys i cada vegada són més grosses, que vol dir classe mitjana s'ha mort.
1: La majoria de matriculacions són de barques de menys de 8 metres, això sí, les que més creixen són les que tenen entre 8 i 12 metres d'eslora.
0: Pol Valero, moltíssimes gràcies. I ara podem saludar la Sandra Roger, propietària de Nàutica Costa Brava. Què tal? Molt bon dia.
3: Molt bon dia. Com estem?
0: Molt bé. Ah, anava a preguntar-te. Respecte a fa anys, heu notat vosaltres que hi hagi aquest interès superior en llogar aquestes embarcacions?
3: Bueno, nosaltres fa 25 anys ja hem passat totes les etapes i el que sí que hem notat és que és una activitat que s'ha obert a tots els públics. Ha passat a ser d'un interès a diferents franges d'edats. Ha canviat el perfil del client.
0: Com ha canviat ara?
3: Ara pots tenir el client que t'allogava tota la vida, però també tens gent jove, tens gent que passen aquí uns dies, s'ha diversificat. La gent no fa el que feia sempre, els costums també han canviat. La gent volta més, la gent viatja més, la gent ja no fa 2 mesos sencers o un mes sencer a la mateixa casa de segona residència. Llavors, els costums de les persones han canviat i les activitats s'han d'anar adequant al que demana el mercat.
0: Clar. I els preus també han canviat molt?
3: Els preus han canviat per l'evolució de l'economia. O sigui, estem en un moment en què, després de Covid, va haver-hi un augment brutal de la matèria prima, sobretot d'inoxidable i tot el que es fabricava fora. I això no ha baixat, perquè els humans som així, pugem, però mai baixem. Què ha fet? Que les barques o les embarcacions d'aquelles eslores que s'oferien a una persona que començava i podia començar doncs, a partir de 30, 40, 50, 60, aquest producte està desapareixent, perquè ens trobem avui en dia que una embarcació nova, per exemple, amb una eslora de 7,5, estem ja quasi a 120.000 euros. Llavors això ja no és una inversió de dir vaig a provar. Això ja és una inversió que, per segons qui, ha de ser segur. Llavors, això ha obert més client en la franja del lloguer i menys en el de compra. També per la llei de l'oferta i de la demanda i perquè cada cop els amarres es van reduint. I, per tant, si es van reduint, hi ha menys oferta d'amarres.
0: Clar, clar, clar. Que entenc també que deu haver canviat la tipologia d'embarcació, per això que deies, vull dir que els preus, evidentment, són més elevats, que entenc que, per tant, són més sofisticades aquestes embarcacions. Quin tipus de barques tenen més tirada ara?
3: Bueno, les embarcacions s'han anat actualitzant amb les modes de disseny i ara estem en una moda d'aquestes embarcacions més planes que venien i provenien de llacs o de mars més tranquils. I ara estem en una etapa en què, com tot, no? Com la roba, com les bambes, com els cotxes, doncs agraden molt més línies rectes. Tota la vida les embarcacions havien tingut línies més corbes i ara, estèticament, doncs, estan molt de moda aquestes embarcacions amb un disseny de casc més pla, més amb línies rectes. Aquí podríem entrar en el debat de si naveguen millor o pitjor. L'experiència és que naveguen molt millor les embarcacions tradicionals on la quilla baixa cap a baix i trenca l'onada i no l'ha d'aplastar, per dir-ho així. Sí? Però bueno, ja sabem que vivim de la imatge i dels ulls i la gent compra pels ulls.
0: Molt bé. No, clar, ja m'imagino. Què anava a dir? Per cert, abans has dit que els amarradors s'estan reduint. Són més cars, llavors, deies?
3: Els amarradors s'estan reduint per les polítiques que governen el món, i això va en funció de qui governa, i els gustos van en funció dels polítics que tenim i dels colors que governen, i portem uns 10 o 12 anys en polítiques d'esquerres. Res a dir, senzillament, que per un tema d'ecologia en el qual hem de poder conviure tots, i conviure tots vol dir tots, i això és molt difícil perquè hi ha diversitat d'opinions, valors i criteris, han anat reduint camps de boies. Què ha passat? A l'anar reduint camps de boies exteriors, els ports s'han convertit en més demanda. Llavors, abans tu trobaves una marra de lloguer pues el mes de maig o el mes d'abril, i ara, com no t'espavilis, a gener o febrer ja no hi ha res.
0: Parlant de...
3: Això també limita la venda, perquè clar, estem molt limitats. Cada cop hi ha menys amarres perquè entrin clients nous en el sector.
0: Ja. Yeah. Que parlant de...
3: És trobar l'equilibri, com tot. Parlant és intentar trobar aquest equilibri.
0: Parlant de normatives, de lleis, ara ho dèiem, escoltàvem ara que ho deia en Pol, que a partir de l'1 d'octubre fins ara es podien llogar aquests tipus, uns tipus d'embarcacions de mides concretes sense titulació, però a partir de l'octubre això deixarà de ser així. Com ho veieu vosaltres? Era un perill, a vegades, llogar material a qui no tenia aquesta titulació?
3: I jo et diria, ja era hora, no sé com no han passat més coses, val? O sigui, a vegades hi han coses il·lògiques. Les empreses de lloguer ens trinxen amb normativa. Així és, l'administració ens trinxa amb normativa, amb assegurances, amb documentació, amb despatxar les embarcacions, amb que tot el material de salvament estigui sobre. I, per altra banda, obrim un sector de mercat sense cap tipus de titulació. Vol dir que una persona que no sap res del mar agafa una embarcació amb un motor i es posa a mig de l'aigua a la Costa Brava. Estem bé? O sigui, és que és il·lògic totalment. Jo no dic que no hi hagi d'haver-hi una oferta més econòmica. Això és diferent, eh? Però que l'oferta sigui regularitzada. Igual que els particulars puguin llogar durant uns mesos a altra gent. O sigui, llavors, per què ens regularitzen tant i ens matxacen tant a totes les empreses que hem d'estar professionals si llavors obrim el sector a tothom? O sigui, és com tot, en aquest país llancem coses i no pensem en les conseqüències. I després, quan hi ha les conseqüències, o es mor algú o passa alguna cosa, correm-hi tots. Jo penso que les coses s'han de pensar sobre una taula, i quan jo dissenyo un producte o trec algú al mercat, haig de pensar quina conseqüència em portarà allò. Ahir mateix em va entrar una bolcada. La setmana passada, una altra. És diari. Gent que es pugen en una petita embarcació, que a més és com una clova d'ou, enmig d'un mar que es diu la Costa Brava, que cada dia hi ha onades i vent en algun moment del dia, que no tenen ni idea d'on s'han de col·locar, si es posen al davant, si es posen al darrere, si allò pot volcar, si no pot volcar, com haig d'agafar la onada. La gent s'espanta.
0: Sí, sí. Entenc que llavors havíeu d'avisar molt el salvament marítim. A vegades heu hagut de fer-ho, això, per socorrer.
3: Nosaltres, com a empresa de lloguer, ho vam tenir claríssim. No vam voler entrar en aquest sector, perquè llavors això és patir cada dia. Val? Vull dir, vam decidir no tenir-ne, però els nostres companys que en tenen, és constant.
0: Clar.
3: És constant.
0: Quant costa mantenir una barca?
3: Depèn. Depèn de l'eslora, depèn del motor... I depèn de l'antiguitat de la barca. Quan una embarcació és nova no té problemes.
0: Ja, yeah, clar.
3: Quan una embarcació comença a tenir anys i els motors són intrabordes, són motors que venen del sector de l'automoció adaptats al mar. Evidentment, això ha evolucionat moltíssim, val? Però si parlem d'embarcacions noves, podríem parlar de que mantenir una embarcació nova et pot costar, entre pupilatge i manteniment, una embarcació de 7 metres estaria sobre els 3.000 euros, si no hi ha res estrany. Val? Però, clar, podem passar de 3 a 33.000. O sigui, el ventall d'opcions és molt gran. Si aquell any has tingut una avaria, si has de fer una reparació, si l'embarcació té molts metres i necessites ocupar molt espai a terra o en una nau, perquè les valoracions del manteniment de guardalse els fem en base a l'eslora de l'embarcació.
0: Val. Doncs Sandra Roger, propietària de Nàutica Costa Brava, moltíssimes gràcies per atendre'ns a l'Aquí Catalunya.
3: Moltíssimes gràcies a vosaltres i que tingueu un bon estiu.
0: Igualment.

0: Aquí Catalunya. Amb Laura Estrada.
1: Puc saludar aquí a l'estudi la Yolanda Sey. Molt bon dia, com estàs?
2: Molt bon dia, Laura.
1: Ben molt tornada. Bé.
2: Gràcies.
1: Ara feia dies que no ens veiem.
2: Ara estava de vacances.
1: Molt bé.
2: He fet una mica de vacances.
1: Ben fet que fas,
2: sí.
1: Escolta.
2: Sí, sí, sí, però ja estic aquí, he tornat.
1: T'han servit per pensar moltes coses? Què t'ha fet pensar aquests dies?
2: M'han servit per pensar. A veure, jo no sé si ets una persona que revisita sèries.
1: Sí, algunes sí que les revisito.
2: Sí,
1: poques, per això.
2: Clar, a mi em passa que amb tota l'acumulació de sèries que hi ha, totes les pel·lícules que hi ha, a vegades necessito com tornar a casa.
1: Totalment.
2: A vegades és com
1: mirar... El que saps que t'agrada...
2: Sí, alguna cosa que ja sé què passarà, ja sé totes les trames, em sé com els diàlegs, però prefereixo això a mirar alguna cosa nova que no saber per on m'agafarà.
1: És normal, crec que amb la saturació és veritat que es produeix l'efecte contrari.
2: Exacte.
1: No sé què triar, trio el que ja sé.
2: Sí, i jo sóc molt de repetició, llavors m'agrada. I el que m'ha passat és que he revisitat Friends.
1: Home!
2: És una sèrie que m'ha acompanyat durant molts anys.
1: Val. És que, si parlem de Friends, hem de posar la banda sonora.
2: És que és la banda sonora que tothom l'escolta i alguna cosa se't desperta, no? Mm-hmm. Que és aquest grup d'amics que viuen a Nova York, que comparteixen pis, dos pisos que es troben entre si, que és aquesta fantasia d'amistat, en plan, a mi m'hagués encantat tenir amigues i compartir pis així, no?
1: I tant.
2: I que es passen tot el dia, doncs, en aquesta cafeteria, al Central Park, i allà xerren. Clar, revisitar una sèrie vol dir, a vegades... A mi em passa que m'he de treure una mica les ulleres de veure actituds masclistes, homòfobes, racistes, perquè a vegades te les has de treure per gaudir una mica aquestes sèries. Però la setmana passada no me la vaig treure, vaig quedar amb aquestes ulleres i vaig fer una mica de rànquing d'actituds racistes o masclistes o red flags.
1: Uau, val.
2: Dels personatges.
1: Això és un bon exercici aquest per fer.
2: Sí, és un bon personatge i et quedes bastant parada. Uh-huh. Així que jo començo amb el rànquing.
1: Per favor.
2: Per mi, el primer red flag o el primer personatge que realment és molt tòxic o realment té actituds com realment que es poden assenyalar és en Ross Geller.
1: Sí.
2: Ross Geller, aquesta eterna parella de la Rachel,
1: sí,
2: que es passen tota la sèrie entre sí, però no, i al final acaben juntes. En Ross Geller és un nòvio bastant controlador, bastant tòxic, perquè què passa? Que quan la Rachel aconsegueix la seva feina desitjada de treballar en una empresa supergran de moda i tenir èxit a la seva feina, què passa? Que el seu nòvio, en Ross, comença a tenir gelos del jefe de la Rachel. Perquè ell comença a dir que, clar, la Rachel ha ascendit laboralment perquè el seu jefe vol tenir relacions sexuals amb ella.
1: Sí, sí, sí. No, dit així, ja penses...
2: Clar. Aquí salten totes les alarmes.
1: Totalment.
2: I llavors en Ross, en molts capítols, apareix a la seva feina per demostrar que ell és el nòvio i per marcar terreny. Li comença a enviar regals, li comença a enviar de tot i, clar, té moltes discussions amb la Rachel de no t'estàs adonant que el teu jefe només et vol per tenir relacions sexuals amb tu. I és com, a veure, jo he ascendit laboralment perquè sóc bona amb aquesta feina, no? I aquesta és una discussió que tenen bastant sovint. De fet, és un dels motius per als que acaben deixant i tenen tota aquesta trama de ens vam separar perquè tu no vas poder assumir que jo tenia èxit laboral i estaves gelós.
1: Exacte.
2: A part d'això, en Ross és un personatge que té actituds bastant homòfobes en relació també a la seva exparella, perquè, clar, ell a la seva exparella el deixa per anar amb una noia i la seva parella doncs, es converteix en lesbiana. Llavors, hi ha tot de trames i tot de frases en relació a que ho passa malament perquè la seva ex ara és lesbiana.
1: De fet, tenim un exemple d'això, Laia.
3: Tenim un exemple molt concret d'això. Sí. A veure si el podem tirar.
4: Here's my boy. Here's my boy. And here's his Barbie.
3: És el moment en què l'exparella de Ross, la que tu deies, Yolanda, la Carol, arriba amb la seva nòvia i el seu fill, el fill de Ross i Carol, amb una nina. I Ross ja veieu que no reacciona massa bé quan veu que arriba amb una joguina, la seva joguina preferida, i és una nina, una Barbie. Mm. I es queda al·lucinat i després, al llarg del capítol, intenta, no?, canviar els seus gustos i fa tot el possible, encara que el nen no es deixa, no? Perquè és el que li agrada al final.
2: Clar, clar, sí, sí, sí. En Ross constantment té aquestes actituds molt masclistes, molt homòfobes, en plan, un home és un home i ha de fer coses d'home, i la meva parella no em pot deixar per una altra dona, perquè llavors jo quedo com un home, bueno, em quedo com més petit, no?
3: Clar, com que li fereix tota... la masculinitat
2: clar,
3: una mica.
2: Li fereix la masculinitat, absolutament. També hi ha un altre moment d'en Ross, que quan al final la Rachel i ell tenen una criatura, hi ha un moment que busquen una cangur. Hi ha una escena que, clar, el cangur, bueno, fan entrevistes i apareix un home hetero per fer de cangur. Que a ell se li trenquen els esquemes, en plan, com pot ser que un home...
1: Faci aquesta feina,
2: ha de ser gay, segur. I llavors, tota l'entrevista dient-li, però segur que t'agraden els homes? Però segur que no t'agraden els homes? Però segur que t'agraden les dones? Com, no pot ser que un home hetero vulgui fer una feina que, suposadament, ha de fer una dona, no? Uh-huh. I una dona jove, a més a més. O sigui que el tema d'en Ross és bastant heavy. Llavors hi ha la Mònica Geller, que és la germana.
1: Sí.
2: La Mònica Geller se la tatxa com la tia supercontroladora, maniàtica de la neteja, com molt així. Però a part, per mi una de les coses més problemàtiques d'aquest personatge és que la Mònica, de jove, és una persona grassa. I llavors estan, quan fan com aquests flashbacks...
1: Ara m'estan tocant tots els pals, toquen?
2: No, tots els pals, perquè quan fan aquests flashbacks es veu a la Mònica amb aquests fat suits, que són aquests, aquests trajos que fan de persona gorda. Com si ser gorda o grassa fos una disfressa.
1: Ja. Ai, mare meva.
2: I llavors estan, com tota la sèrie, fent com començat comentaris com superpositius a la Mònica, en plan, que bé que t'has aprimat, perquè, clar, quan eres gorda, menjaves tota l'estona i no tenies èxit, i que bé que estàs prima, i te'n recordes aquella època que estaves prima i no paraves de menjar.
1: Uau, o sigui, clar, entenc tu, Iolanda, amb els cops que l'has revisitat, aquesta sèrie, cada cop això t'ha anat grinyolant més fins al punt que entenc que ja és incomoditat, depèn de com.
2: És no? molta incomoditat, o sigui, és incomoditat i de cop...
1: No fa gràcia, ja.
2: No fa gràcia, però clar, en aquell moment te'n rius del personatge gras. Sí, te'n rius de les bromes masclistes i homòfobes que en Ross pot fer constantment. Però te'n rius, perquè en aquell moment te'n rius. I les posen en una situació que, clar, tiren com aquests riures enllaunats que, clar, t'obliguen a riure de lo que acaba de passar.
1: Clar.
2: Quan mires amb distància i dius ens estem rient d'això? Com pot ser que seguim rient d'aquestes coses? I és una sèrie que les veiem, no?
1: Sí.
2: I clar, hi han com moltes més coses que passen, però una de les coses que he descobert és que, clar, el 2022, una de les creadores va demanar perdó. Per què? Perquè també és una sèrie que il·lustra com un grup d'amistats en una època, que són els anys 90, però a Nova York, una ciutat com cosmopolita, una ciutat que hi ha diversitat i no mostra cap mena de diversitat. De cap de les maneres. Sí, tots els personatges són blancs, heteros, prims, guapos, o sigui, com mostrant una cosa com molt... estereotipada i poc real.
1: Que fàcil és viure, no?, quan vols viure d'esquenes al món i només amb les teves bromes i el
2: evidentment,
1: teu tipus de...
2: I amb el teu cercle, que tots som iguals, tot homogeni, que no passi res. Llavors, clar, hi va haver moltes crítiques de com pot ser que amb 10 temporades d'una sèrie, amb tants capítols, amb tants personatges, els personatges racialitzats només surtin com a secundaris o com a nòvia de no sé qui. Llavors, el 2022, una de les creadores va fer com una mica un acte de reparació, de dir, bueno, vam fer aquesta sèrie en aquest context i atribuïm tot això a un racisme sistemàtic, a un context sociològic que ens diu això, però som capaces de, amb el temps, revisitar i dir, hòstia, doncs ens vam equivocar o, ostres, no ho vam saber fer millor. I crec que va una mica d'això.
1: Sí,
2: no?
1: Sí. I de fet, anava a dir, crec que hi ha un altre exemple, que era Sexo en Nova York, que també volies comentar. Què passa a Sexo en Nova York?
2: Clar, Sexo en Nova York és tot de dones parlant d'homes, tot el rato. O sigui, la seva vida és en relació als homes.
3: Sobre això també tenim un taller.
2: Clar.
3: Yolanda.
5: Cada año, mujeres de 20 y tantos llegan a Nueva York en busca de las dos T's. Tiendas y tíos.
3: Has vist? És d'un simplisme i d'un reduccionisme absolut, no? I, bueno, tenim un altre que també ara comentarem, en què Samantha s'acomiada d'un grup de dones transsexuals al sortir d'una festa.
6: She is a bitch, Miss Girl!
7: Aha! Don't I know it? Samantha always knew how to get her way with men, even if they were half women.
1: Wow.
3: És molt fort. La veu narradora, la Carrie, l'heu sentit al final, que diu: la Samantha sempre s'apanya per entendre's amb els homes, inclús quan són mig dona. Aquest concepte, que ara és absolutament transfòbic.
2: És extremadament transfòbic, clar. És que aquesta és l'època en la que vivíem.
1: Ja, això, ja, ja, clar, clar.
2: Això ens ho empassàvem i dèiem, clar, té raó. O sigui, és així.
1: Bueno, ni ens plantejàvem, segurament, no?
2: No?
1: Si això era transfob o no era transfob. I ara, com
2: clar,
1: bé, es fan aquestes bromes, doncs forma, bueno, bromes o comentaris.
2: Comentaris, sí,
1: i forma,
2: sí,
1: part,
2: sí,
1: de la naturalitat.
2: Sí. Per mi, el bonic de veure això i de que ens xirri és adonar-nos de que hem avançat. Dir que hi ha alguna cosa, de que hem entès, de que aquests comentaris... O sigui que l'humor... no sempre és vàlid, i menys quan estàs degradant la identitat de qualsevol persona i estàs menyspreant la identitat de les persones, no? Vull dir que sí que aquest debat, no?, etern del límit de les bromes, del límit de la comèdia, com què sí, què no,
1: aquesta
2: cosa de que ara ja no es pot dir res, no?, que tenim la pell massa fina... Jo crec que no tenim la pell massa fina, simplement que estem entenent que hi ha coses que no... O sigui, jo no sóc una broma, no? El meu personatge no... Jo sóc una persona amb emocions, amb objectius de la meva vida, i la meva manera de ser no és una secundària de qualsevol. O sigui, jo vull que els meus personatges, jo vull com a persona racialitzada, tenir un espai en la trama, no? Doncs una persona... transsexual també, una persona del que sigui, jo, no? Vull dir que les persones gordes no són objectiu de les nostres bromes.
1: Exacte.
2: Són persones.
1: I que, a més, es demostra quan precisament l'humor ha descobert o toca altres pals i tothom riu. Vull dir que no, sí, és que no ens deixen fer broma d'això i, per tant, ja no podem fer humor. No, carinyo meu, tens humor per fer tot el que vulguis. Hi ha milers de coses per fer bromes.
2: Clar.
1: Milers de coses.
2: Clar.
1: Deixa que sumi a la conversa amb Magí Camps, filòleg, el nostre filòleg preferit del programa. Magí, què tal? Bon dia.
8: Hola, bon dia, com estem?
1: Molt bé. Què pensaves escoltant això que comentàvem ara, d'aquest llenguatge que feien servir sèries, ficcions, pel·lícules abans i que ara segurament grinyolen i no encaixarien tant?
8: Doncs bé, jo crec que ja ho ha dit la Yolanda Sey. És a dir, per sort, la societat està evolucionant. I llavors, com que hi ha un seguit de coses que abans en feien broma i ara som incapaços de fer-ne perquè, al contrari, ens produeix un rebuig, doncs vol dir que una bona part de la societat, o una part de la societat, malauradament no tota, perquè, com sabem, en alguns camps hi ha bastanta regressió, doncs estem assumint aquesta pluralitat, aquesta diversitat, aquesta manera de ser de cadascú, que s'ha de respectar cadascú com vulgui, tant per les identitats com per el color de la pell, o perquè si ets gras o ets prim, o per si ets alta o ets baixa, etcètera, etcètera, no? És a dir, que jo crec que hi ha... O sigui, per una banda és un bon senyal que detectem que aquestes sèries han envellit molt malament. Precisament per això, perquè ara, quan posàveu l'exemple d'aquest cangur...
1: Del cangur, sí, sí.
8: Sí, d'aquest cangur que era hetero i que volia encarregar-se dels nens, doncs, per una banda, jo he pensat, potser en el seu moment, potser, els guionistes van pensar, fem aquesta broma perquè també és una manera de trencar un tabú. Que un home hetero pugui fer de cangur. És a dir, potser en aquell moment allò es va plantejar com una idea progressista, no? Una idea avançada. I potser és una hipòtesi que, evidentment, ara no podem saber. I que ara, evidentment, diem, per l'amor de Déu, ens estem enfotent d'un home com si un home hetero no pogués fer aquestes tasques, no? No sé, és aquesta evolució que detecto.
2: Sí, segurament tens raó, no? Perquè en aquesta situació també el que deixen molt en evidència és que en Ross sigui incapaç d'acceptar això i deixen en evidència aquesta actitud, no? I sí, jo crec que, d'alguna manera, sí que hi ha maneres de que la ficció, des de la comèdia, fer com aquest gir, no?
1: Sí. Plan,
2: ho poso en evidència perquè us adoneu de que no té cap sentit.
1: Què anava a dir, Magí, per això? El llenguatge s'ha d'adaptar a la societat o al revés? Perquè penso, clar, el llenguatge del que veiem penso en les pantalles, el que veiem reproduït en una pantalla, d'alguna manera també ens afecta a nosaltres, perquè és el que dèiem, normalitzes potser, doncs m'invento, si ara tornessin a dir per la televisió tothom que s'ha de fer humor de les persones grasses,
2: sí,
1: això entenc que calaria dins la societat, i tots diríem, ah, val, doncs fem broma d'això, no? Mm. penses, ah, però ha de ser la societat qui ho rebutgi, per tant el llenguatge de la televisió s'adapta, o també la televisió i les sèries han de tenir aquesta voluntat de dir, no, no, anem a crear aquest llenguatge per precisament influenciar a la societat?
8: Mira, això és una discussió que jo he tingut amb creadors, no?, moltes vegades. És a dir, per una banda, clar, tot depèn de a qui va destinada la sèrie, la pel·lícula, eh? Tot depèn, si és per un públic infantil o familiar, si és més per un públic adult, etc. No? Però els creadors, ara parlem d'un públic adult, diuen que han de tenir la llibertat de fer servir un llenguatge trencat, un llenguatge estripat, un llenguatge ple de renecs o del que sigui, que és per reflectir el llenguatge del carrer. És a dir, buscar aquesta versemblança en el llenguatge. Això avui es fa molt. Es fa molt amb cinema i es fa molt amb teatre. Amb sèries poder no es fa tant, especialment quan són unes sèries, diguem, destinades a un públic general, no? Però sí que és veritat que també han canviat aquesta mena de bromes, o aquesta mena d'insults. És a dir, un insult com fill de puta avui dia és molt difícil que se senti a cap lloc, no? Perquè és un insult que aplega totes les coses contra les que estem lluitant, no? Contra la prostitució, contra culpar la dona del que està fent el seu fill, no? A la mare que està el seu fill. És a dir, conté totes les línies vermelles, no? Les banderes vermelles, la red flag que dieu, amb tres paraules, no? Però, en canvi, es fan servir d'altres perquè es consideren que reflecteixen el que la gent diu al carrer, el que jovent diu al carrer quan s'expressa, quan s'enfada, etcètera, etcètera, no? Això és aquell límit entre la creativitat i la correcció lingüística, no? Clar. Ara, per altra banda, sí que és veritat que, com dèieu, doncs cada vegada incorporem més tot de personatges per demostrar aquesta societat que som polièdrica, no? I això comporta també diferents accents, diferents, a vegades en una mateixa pel·lícula sentir diferents llengües, perquè doncs, hi ha una gent que parla més amb una llengua que amb una altra, o amb un dialecte que amb una altra, i tot això es reflecteix en la llengua. És a dir, que cada vegada, abans tot era acadèmic, rígid, les pel·lícules, les sèries, tothom parlava igual, i a més amb una dicció, el més canalla de tots els canalles parlava amb una llengua absolutament acadèmica, no? Amb uns adjectius ben posats i amb uns verbs ben conjugats i tot molt ben dit, no? Avui dia no, avui precisament el llenguatge evoluciona cap a aquest realisme, cap a aquesta versemblança, i això fa que s'incorpori doncs molts insults, molts renecs, moltes frases trencades.
1: Anglicismes també, o no?
8: En el cas d'un castellà, clar, una pel·lícula en català doncs incorpores castellanismes i anglicismes. A una pel·lícula en castellà incorpores anglicismes a dojo.
1: Sí,
8: és a dir, és aquesta barreja de que reflecteix el parlar de la gent al capdavall, vull dir que no bé ni malament, és senzillament una opció creativa.
1: Entenc que, clar, el dilema sempre és triar de dir, val, què volem ser, no? Volem ser una eina perquè la gent normalitzi el català ben parlat, penso en el català per la llengua que ens afecta a totes, eh?
8: Sí.
1: Però dic, volem ser un exemple de com es parla el català bé i, per tant, que el més macarra et pugui parlar en català correcte i no passa res perquè ho hem de normalitzar, o volem ser un reflex de la societat, no? Suposo que és el dilema aquest que es deuen trobar els creadors, de dir, val, què volem ser? Cap on volem anar? I no només creadors, sí. Penso en la televisió catalana, també. Vull dir que crec que seria aplicable a tothom.
2: Sí. I ara, clar,
8: jo per això... Perdona.
2: No, que es puguin fer les dues... O sigui, que es pot arribar a fer les dues coses i que sigui versemblant, no? Vull dir que en una mateixa pel·lícula que apareguin diverses maneres de parlar el català, pot ser una bona eina de normalització del català sense atacar la persona que no en sap parlar, perquè també existeix la persona que no la parla extremadament correcta, com ens imaginem la llengua correcta, no?
1: Sí, vull dir
2: que tot pot conviure.
8: Sí. Correcte. Jo penso que també és el que deia abans, és a dir, hem de pensar a qui va destinat aquell producte i amb quina intencionalitat es fa, no?, aquella producció audiovisual. Això es fa amb un entreteniment, creativitat, és a dir, o bé volem que aquí hi hagi un seguit d'exemples d'etcètera, etcètera, no? De la mateixa manera que incorporem tota mena d'actors i actrius amb tota mena d'aspectes. precisament per donar aquesta sensació de normalitat. Tot això, evidentment, està molt pensat. Està molt pensat i ho ha d'estar, perquè darrere d'aquestes produccions hi ha moltes peles, hi ha molts quartos i, per tant, les coses s'han de fer ben fetes dins dels objectius que s'hagin plantejat en el moment de fer aquella producció. No?
1: Sí, sí.
8: I, evidentment, el llenguatge també evidentment és una part importantíssima, no és la que s'ha de deixar més de banda, no? Al contrari.
1: Clar. I pensant en aquest producte, en aquestes sèries, per exemple, com dèiem, que han quedat tan desfassades en el temps, que diem, ostres, ara això ja ens grinyola, penso, us trasllado la pregunta, no sé què en pensareu d'això, però s'haurien de revisar? Valdria la pena tornar a doblar, per exemple, i adaptar aquestes bromes a l'humor d'ara? O també té sentit que es mantinguin com estan perquè també funciona i serveix per entendre d'on venim, què ha canviat, què estava malament i què ara està potser millor?
2: Clar, per mi, tapar el que hem fet malament crec que no ajuda a entendre què hem de canviar. Vull dir que si estem com tapant els nostres errors sense ni demanar perdó o revisitar o fer com una mena de reparació, crec que no acaba de funcionar. Crec que el bo és, doncs, això. Friends ens parla molt d'aquella època, de com es vivia, de com vivíem el món i com el vèiem, però que després surti la creadora i demani perdó perquè, sí, és veritat, no vam incloure diversitat ètnica al nostre repartiment i van haver com moltes situacions, doncs això, homòfobes, masclistes, durant la sèrie, doncs sí, ho reconeixem, perquè som filles d'aquella generació i ho vam fer així i no ho vam saber fer-ho millor.
1: Sí, sí.
2: Crec que això té molt sentit. Que ara no puguem com veure això i dir, doncs aquesta sèrie feia això i no passa res, però ara intentem no repetir els nostres errors perquè tenim un exemple del que no volem fer, no? Mm-hmm. Crec que això té sentit.
8: Sí, jo penso com la Yolanda Sey, és a dir, aquella sèrie és producte d'una època i reflecteix una manera de fer d'aquella època. Com les novel·les escrites al segle XVIII o al segle XIX, doncs, o al segle XX, a principis del segle XX, doncs, reflecteixen la societat d'una altra manera. Que avui ens interessa o no ens interessa llegir-les, doncs no passa res. Si no ens interessen, les deixem de banda. Si han envellit bé, doncs les podem revisar. Mm. Si tenim un interès antropològic, també ens ajuden. O sigui, aquestes coses són importants en aquest sentit, no? Així no, es fa un remake. Si realment Friends és una sèrie que avui dia és necessària, doncs es fa un nou Friends i ja està. Es parteix de zero, si vols, amb els mateixos personatges, però evidentment les situacions, els gags, l'humor, si es fa servir un llenguatge més o menys acurat o no, canviarà completament.
1: Clar,
8: serà fruit de l'any 2026 o de l'any que sigui que es faci, no?
2: Totalment. Sí, per mi l'error ara és una mica com aquesta nostàlgia que sorgeix a moltes persones de no és que abans podíem fer aquestes coses i ara no. No és que abans es podia dir això i ara no. Crec que és això, és positiu que ara no es pugui fer. És positiu que ara puguem veure que allò era part d'aquella època, però no perquè en aquella època aquelles bromes es puguin fer, no hem de necessitar fer-les ara. No?
1: Clar.
2: Aquesta nostàlgia l'hem de deixar enrere. No és nostàlgia. És voler seguir amb unes pràctiques que no són bones per la societat ni per les identitats.
1: No és políticament correcte? És aquest el concepte, Magí?
8: Sí, és aquest concepte amb segons què, perquè amb segons què són molt políticament incorrectes algunes sèries, algunes pel·lícules. És a dir, perquè reflecteixen aquesta realitat d'un sector de la societat que viu amb uns paràmetres que amb algunes persones, per sort, ens semblen absolutament rupestres, no? Per dir-ho d'alguna manera. O sigui, ja del passat, d'un passat que no és tan llunyà, perquè és un passat que els que tenim una certa edat l'hem viscut. I llavors ens semblava la cosa més normal del món, no? Mm. Fer broma dels homosexuals, dels... Fer broma de la gent que parlava malament, dels xistes de gangosos. Vosaltres som molt joves, però... Quan jo era jovenet, per la tele sortia uns humoristes com l'Arevalo, com el Pajares, com el Fernando Esteso, que els acudits de gangosos que deien ells, que eren doncs, persones que avui en diríem amb diversitat funcional o etc, doncs allò feia molta gràcia. Allò feia molta gràcia, la gent ho reia i ho aplaudia. És a dir, i això avui és impensable, perquè tot això ha canviat. I després, clar, amb això que deia jo dels remakes i d'aquestes coses... El Roman Govern, per exemple, crític, perdó, un catedràtic de cinema, ell deia que cada pel·lícula és un reflex de la seva època i que una pel·lícula històrica feta als anys 70 o als anys 90 o als anys 2020, tot i que explica la mateixa història, té totes les connotacions de la seva època. I això ho podem veure ara amb l'Odissea o amb totes aquestes pel·lícules que van revisitant els clàssics i que cada vegada que se'n fa una de nova, que han passat 20 anys o 30 anys de l'anterior, no té res a veure amb el que es feia llavors. Uh-huh. Jo recordo pel·lícules històriques dels anys 70 que tots els actors surten amb uns cabells llarguíssims.
1: Imagina't.
8: Perquè els actors duien els cabells llargs perquè era la moda.
1: Sí, sí.
8: I allò era impensable, no? I en canvi era així perquè, clar, els actors tenien els cabells llargs i interpretaven, jo què sé, històries de segles anteriors amb l'aspecte que tenien en aquell moment. Uh-huh. I això és un senyal dels temps. Però el més important de tot, penso, és que avui ens adonem, amb molt pocs anys, que hi hagi hagut aquest canvi de mentalitat tan important. Mm-hmm. I que detectem això i que això ens tiri enrere. Això és molt important, perquè vol dir que evolucionem. Mm-hmm. Una part de la societat evoluciona.
1: Magí Camps, filòlegs, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquí a Catalunya.
8: A vosaltres, una abraçada.
1: Una abraçada, bon dia. Que vagi molt bé. I escolta, adéu. Iolanda, pensava ara, ostres, em venia al cap pensant en, precisament, en potser productes que hem consumit i que ara dius, ui, això potser em grinyola encara més. Shin-chan, tu veies Shin-chan?
9: Shin-chan.
1: Perquè sí, entranyable el Shin-chan,
9: però
1: meravellós, però també és veritat que tenia coses a vegades que potser no ens agradaven tant.
9: Sí.
1: Perquè és veritat que tenia bromes des de... A part que anava ensenyant la Tita tot arreu, però eren bromes de la... Avui quan t'hi posava una, que era parlant, per exemple, del pubis de la seva mare.
9: Ah, no,
1: que no passa res, perquè és veritat que, escolta, no passa res, els nens són els nens, tal i qual...
9: Però és des d'on,
1: sí,
9: sexualitzant tot el rato els cossos de les dones,
1: exacte,
9: els femenins, vull dir, allà hi ha molta tela.
1: Hi havia cosetes.
9: Sí,
1: llavors,
9: sí,
1: per parlar d'això, podem incorporar, de fet, a la conversa, la veu de Shin-chan, la podeu reconèixer. No només ha fet de Shin-chan, fixeu-vos.
10: No pienso dejar que vuelva para que ellos la puedan violar y mutilar. En esta locura de infierno que usted ayudó a poner en pie.
1: Qui fa de protagonista el cuento de la criada, la June Osborne. Ella és moltes persones alhora. És la Cristina Mauri, actriu, dobladora en català i castellà. És la veu de Shin-chan, ja ho dèiem. De Maria Hill també a l'univers Marvel, de June Osborne al Conte de la Criada, de Sophie Dumont a Joker, en fi, de tants altres. Cristina Mauri, molt bon dia, com estàs?
11: Hola, molt bon dia, molt bé.
1: Contenta de saludar-te aquí, a l'Aquí Catalunya.
11: Gràcies, igualment, moltes gràcies.
1: Què em pensaves
11: gràcies
1: escoltant?
11: Gràcies per convidar-me.
1: Què em pensaves escoltant d'això que dèiem de ser políticament correcte, d'en Shin-chan i el seu llenguatge tan trencador en aquell moment?
11: Bé, va ser complicat també en aquell moment perquè va rebre moltes crítiques, és veritat. Però bé, al final, per nosaltres no deixa de ser una feina més, no? I jo sempre dic que em trobo molta gent ara d'aquella època, que ara doncs, potser tenen uns 30 anys i així, no? Més o menys, que són els que veien el Shin-chan o no el veien, perquè hi ha gent que em diu, ostres, no, és que els meus pares no m'ho deixaven veure i tal, no sé què, i n'hi ha d'altres que sí, no? S'entén perfectament perquè va crear molta controvèrsia, però també potser... penso que hi va haver potser un error a l'hora d'enfocar el tipus de dibuix que era, no? de producte que era, perquè s'estava emetent en un horari que era molt infantil. I, evidentment, són uns dibuixos que no són per nens, no? Però bé, ja et dic, al final per mi és una feina, va ser una feina més, no?
1: I tant. Escolta, és molt difícil o diferent doblar personatges d'animació que persones reals? Penso que sí, perquè, clar, Shin-chan havies de forçar bastant la veu.
11: Sí, Xinxan, sí, em casca bastant, la veritat. Bueno, ara perquè no em fem, però sí, en aquell moment sí, em costava molt. Sí que és diferent, perquè és clar, quan tu fas un personatge, diguéssim, verídic...
1: De carn i ossos.
11: Doncs no. Sí que hi pot haver alguna escena, doncs, que has de cridar o no sé, o que, en fi, amb alguna certa dificultat. Però, clar, el Xinxan era més tema de que he de forçar molt les cordes vocals i sí, m'havia quedat afònica moltes vegades.
1: Déu-n'hi-do. Quants anys tenies quan doblaves Xinxan?
11: Doncs quan vaig començar jo crec que en devia tenir 27 o 28, més o menys.
1: I quins escalfaments feies per la veu? Penso en pre i post.
11: Mira, doncs una mica el que estava com fent ara, perquè com de... anava fent com... utilitzava molt el... Oh! I així anava com escalfant una miqueta la veu.
9: És brutal, sí, com amb, només amb això ja ens ha aparegut en Xinxan. Ja l'he vist en una escena amb la Tita Fos, ja ho he vist tot.
1: Que anava a dir a la teva vida real, quotidiana, sí? Crees veus, en practiques, treus alguns personatges a passejar?
11: No, la veritat és que no. Jo vaig a treballar, faig el que em toca, però després no, la veritat és que no. Pots trobar-te després, evidentment, m'ha passat únicament, o bàsicament amb el Xinxan, no, de trobar-te gent i dir, ostres, saps qui és? Que és la que fa la veu del Xinxan i tal. I aleshores, evidentment, hi ha molta gent que et diu, ai, em pots dir alguna cosa? I doncs, bueno, culets i trompes, n'he dit un munt i alguna cosa així, però no.
1: Clar, l'actor de doblatge és veritat que té la part màgica, que a menys, ara és veritat que amb xarxes ja és més complicat passar l'anonimat, però antigament sí. Eres només una veu. Que fins que si tu no la jugaves, ningú sabia que eres la veu del Xinxan.
11: No, exacte. I ja en aquella època, que estem parlant, doncs això fa 20 o no sé quants anys enrere, que va sortir el Xinxan, ja vaig fer coses molt diferents per l'època, perquè vaig anar a moltes entrevistes de ràdio, vaig sortir molt a la tele, vull dir, ja vaig fer moltes coses que aleshores no se'n feien gaires i no se'ls donava tanta visibilitat a l'actor de doblatge, no? Ara sí, ara és diferent, ara amb el tema xarxes ja se'ns coneix molt més.
1: Clar. Què anaves a dir? Anaves a preguntar alguna cosa?
9: No, que pensava això, que sí que és veritat que, bueno, és com una feina que queda com una mica a la sombra fins que tu no dius, jo he fet aquesta veu, no? De que a vegades com actors i actrius, com posem el cos i la cara, doncs se'ns reconeix molt més la nostra feina, però el doblatge...
11: És part de la màgia, també, del doblatge, per mi, eh? O sigui, a mi m'agradava molt aquesta part de passar com desapercebut, no? Clar. Però, bueno... Tot canvia i tot evoluciona.
1: I escolta'm una cosa, com va néixer la veu de Xinxan? Quantes proves va suposar, prèvies, algú t'ho va validar? Com es decideix una veu?
11: En aquest cas es va fer... bueno, vam fer com un càsting. Em van dir, escolta, mira que ha arribat una sèrie, tal. Ens agradaria fer un càsting, perquè és veritat que jo no havia fet moltes veus de nens. I vam fer una prova i bé, els hi va quadrar i a partir d'aquí, doncs, després doncs, ja un cop a sala... I quan comences a veure el personatge com és, doncs ja ho vas treballant, ja el vas adaptant al que tens a la pantalla.
1: Que entenc que quan són grans produccions el funcionament és diferent, és a dir, quan, per exemple, Marvel, qui et contacta tu, si fas moltes proves, si ja directament et diuen l'encàrrec, vull aquesta veu amb aquest no sé què, tal i qual,
11: sí,
1: com funciona?
11: Sí. A veure, ha canviat bastant això. I entren diferents factors, no? Perquè hi ha un responsable, diguéssim, del doblatge, que en aquest cas és el director, que en principi és qui fa el repartiment, no? I diu, doncs jo, per aquest personatge, vull aquest actor o aquesta actriu. Per grans produccions el que s'acostuma a fer sí que és un càsting, aleshores... doncs posem que s'agafen tres actors o tres actrius per un personatge i se'ls fa una prova i aleshores qui decideix o acaba decidint juntament amb el director moltes vegades és el client, no? Doncs que diu, doncs m'agrada més aquest o m'agrada més l'altre, o també pot passar que sí, que directament ja sigui un actor o una actriu que ja l'ha doblat gairebé sempre la mateixa persona i aleshores ja la majoria de vegades no es fa càstings, però bé, ha passat també que actors que els han doblat sempre els mateixos actors i actrius també s'han demanat càsting, han canviat, vull dir, hi entren molts factors.
1: Clar. Em sí. M'agradaria preguntar-te també pels dobladors, per la feina de dobladors. Viu un bon moment, mm-hmm. perquè sé que és veritat que hem anat seguint al llarg dels anys, que hi ha la reivindicació també per part vostra, vull dir que és un sector que també està mobilitzat per reclamar també millores, per millorar condicions. No sé en quin estat està ara mateix la situació o com descriuries tu el vostre sector ara mateix.
11: Bé, hem aconseguit, lluitant molt, millorar una mica les condicions, perquè ens havíem quedat estancats, estàvem cobrant unes tarifes...

0: condicions. No tant com ens agradaria, però poc a poc. Anem treballant moltíssim, molt dur. L'associació està treballant molt dur. Jo vaig formar part durant uns anys de l'associació i s'està treballant per millorar les condicions, perquè han sigut bastant precàries durant molts anys.
1: El que sabia és que a vegades havien arribat a enviar, no sé si és el teu cas, també guions amb hores de marge per començar ja pràcticament a gravar. Vull dir que inclús el temps de preparació a vegades és just, que no t'has pogut ni saber, no saps ni què aniràs a dir.
0: No, és que això, de fet, no ho sabem mai, eh? És a dir, tu vas a l'estudi, no tenim mai el guió amb antelació, tu vas a l'estudi, sí, tu vas a l'estudi, aleshores arribes allà, el director, si és una pel·lícula nova que comences o una sèrie, evidentment si és un personatge que ja coneixes, doncs no, però sí que t'expliquen una mica l'argument de l'episodi, però tu vas allà i et trobes el guió allà, amb la imatge allà, tu no veus res prèviament. Aleshores et poses a treballar a partir d'aquell moment.
2: Sí, jo dels pocs moments o vegades que he hagut de doblar o doblar-me a mi mateixa, he flipat molt amb aquesta poca antelació, no? Vull dir que com a actriu et preparar els personatges amb temps, a casa, tu estudies, però després com a dobladora tu vas allà i t'entregues i ho treus tot al moment. Vull dir que és una feina realment molt complicada. És molt d'admirar. Sí. Vull dir que jo els cops que ho he de fer realment, és molt complicat, molt complicat.
1: Cristina, abans de deixar-te marxar, l'Oriol i la Laia t'han preparat un joc. A veure, nois, explica-ho de què va això.
3: Mira, Cristina, hem pensat un joc per tu, perquè com que en Chin-chan és un personatge que, diguéssim, que cada episodi li passen històries, si més no, surrealistes, ens vam plantejar ahir de dir, hòstia, què hagués passat si el Chin-chan el col·loquem en un altre escenari totalment diferent, no? Aleshores, bé, vam pensar en posar-lo en pel·lícules o sèries bastant rellevants en la història.
4: Sí, Cristina, hem fet una tria de tres pel·lícules. Començarem per la mitiquíssima El Cabo del Miedo i canviarem a Robert De Niro per Shinosuke. Oh, estàs preparada?
0: Sí? Preparada, vinga, va.
4: Sí? Doncs som-hi.
0: Sí.
5: Abogado! Abogado! ¿Estás ahí, abogado? ¡Sal, ratita! ¡Quiero verte la colita!
1: Espectacular.
4: Boníssim.
6: A mi m'agrada molt, eh?
4: Molt bé, Cristina. Mira que m'ho havia imaginat, però és millor del que pensava. I si Shin-chan hagués sigut Darth Vader, per exemple...
0: Caram.
4: A veure com fem. Som-hi.
0: A veure.
7: Obi-Wan no te dijo lo que le pasó a tu padre. Dijo lo suficiente.
5: Jo sóc el teu pare. Luke, tu pots destruir l'emperador. Ell s'ha donat compte d'això. Uneix-te a mi i junts dominarem la galàxia com a pare i fill.
1: Doncs quadra, aquesta
3: no
1: classe.
3: No,
2: i realment t'adones de l'important que és una veu, no? Dona tota la màgia o te la treu directament.
1: Jo m'ho estava imaginant més que el Luke dient-li en el Nabat, en el seu gosset. Oh, sí. Que és això. Vinga, va, junts, dominarem la galàxia.
0: Pobre Nabat.
4: I per pobre no fer-ho tot tan internacional, hem volgut també imaginar-nos com seria 3 metres sobre el cielo. No és tan clàssic com les que he mencionat, però
3: no,
4: sí que és molt còmica, no?
3: Ara
4: veient-la ara amb l'actualitat. I si en comptes del Mario Casas, tenim aquí el Shin-chan.
0: A veure.
8: ¿Y cómo vuelvo yo a la casa?
5: Com dius? A veure, dius que sóc un bèstia i un brèvol.
8: Déjame subir en la moto.
5: Tira. Com dius? A veure, dius que sóc un bèstia i un brètol. Jo no puc permetre que algú així et porti a casa i ho faig per tu, eh? Demà t'arrepentiràs de no haver estat coherent. Va, puja, que ja m'he barallat amb prou gent aquesta nit per culpa teva.
1: Excel·lent, Cristina. Que bé que ho fas. Hem tingut el Shin-chan. Amb tres pel·lícules diferents.
2: M'encanta.
1: Doncs que vagi molt bé, Cristina Mauri. Moltíssimes gràcies. Tota la sort
0: del món. Moltes gràcies a vosaltres.
1: Et seguirem.
0: Gràcies.
5: Adéu, moltes gràcies. Adéu,
1: Shin-chan. Adéu, moltes gràcies.
2: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Sí. Ara... Mario Casas amb la veu de Shin-chan. O sigui, li treu tot el sexapil. És que, clar, és un altre.
3: És molt més divertit.

0: Millor, sí, milloraria 100%.
1: Bueno. La veritat és que sí, seria molt més divertit, no?
2: I amb tants altres dibuixos, ara pensava, sí, dic, eh? Sí, sí. És veritat que això ha sigut la caixa com d'obrir tots els records.
1: Absolutament.
2: Ara, perquè TV3, el 3XL d'abans, el 3XCAT, ara han obert, han recuperat, de fet, sèries mítiques del seu moment, i a Conan. I a Conan Edogawa, el detectiu. Estic mirant jo aquest, l'estem seguint a casa, ens hem tornat a aficionar. Que penso, que ràpid passen els episodis, ara. Mm. Abans això se feia més llargs.
1: Eren capítols més llargs, no?
2: No, jo crec que eren més petites, i els seus més petits del temps està com esbiaixat. Els seus petits del temps el tenen molt raro, però com que han viscut menys anys, això és perquè, és curiós, això. Com que has viscut menys anys, l'estiu se't fa més llarg, tot se't fa més llarg perquè perds la perspectiva.
1: Totalment.
2: Perquè no tens per comparar els anys passats i lo ràpid que t'ha passat el temps.
1: Clar, clar.
2: Una fantasia.
1: Que fort.
2: Amb aquesta dada acabo. Yolanda, sí,
1: gràcies per la dada.
2: Que vagi molt bé la setmana que ve.
1: Igualment.
2: Adéu.
1: Adéu.
3: Aquí Catalunya, amb Laura Estrada.
2: Queden menys de dues setmanes perquè els alumnes tornin a les aules i avui nosaltres ens volem preguntar quin paper hi té o els agradaria que tingués la tecnologia a l'aula als professors. Sospito que són dues dades que no tenen per què coincidir, les respostes a aquestes dues opcions. Tenim d'una banda l'Enric Prats, que l'hem convidat aquí a la ràdio, professor de Pedagogia Internacional a la Universitat de Barcelona. Molt bon dia, Enric, com estàs?
4: Hola, bon dia.
2: I també tenim l'Ismael Terrats, ell és professor de català de l'ESO, en aquest cas. Ell també és professor associat a la UB de màster de professorat, en el teu cas és de la FEB Sant Ramon. Com estàs?
5: Bon dia, molt bé.
2: Gràcies per venir tots dos en aquest estiu calorós, perquè estem una mica més fresquets. I ara que ho dèiem, eh? O sigui, aquest curs, nosaltres ens hem fet un tip de parlar a la ràdio, als mitjans en general, no només de les reivindicacions del sector educatiu, també dels estudis, hem parlat de PISA, de les competències bàsiques, hem parlat d'aquest 25% a les classes, de classes en castellà, del fiasco de l'adjudicació de places de docents, i ja acotant el tema que avui ens ocupa i que vull portar-vos a taula, és aquesta prohibició total dels mòbils, rellotges intel·ligents, la irrupció de la IA generativa i el xat GPT a les aules. I us volia preguntar, per vosaltres, quin debat creieu que hauria de ser? Com incorporem el xat GPT a la pràctica educativa o com el traiem un cop ja l'hem incorporat?
5: Bé, doncs... és una pregunta complicada.
2: És complicada,
5: però,
2: i donaria per parlar segurament molt més del que sí, dura aquest programa.
5: Segurament és un dels reptes que tenim ara de present i de futur a les aules, i a més és un repte que hem de prendre tots consciència. Jo penso que nosaltres som educadors i que l'educació està evolucionant. Segurament el professorat, m'has dit, soc professor de català. Bé, català potser és el que menys faig a la classe. O sigui, ja sabem la diversitat que tenim a l'aula, sabem quines són les necessitats de tot el professorat i de tot l'alumnat, i llavors nosaltres som acompanyants, educadors, i segurament en aquest repte nosaltres també hauríem de poder educar en aquest accés a la tecnologia per part dels infants, per part dels adolescents i per part també dels adults, que és un altre repte. Llavors, jo ho encaro com això, com un repte bonic i que, a més, crec que és una part de la nostra feina. I això no podem dir que nosaltres no és... que sóc professor de català, que sóc professor de ciències, de no sé, de social, sinó que som educadors globalment, i crec que és important que nosaltres també ens fem, doncs ens posem, fem bandera d'això, no? Som coeducadors amb les famílies, òbviament, però crec que la tecnologia l'hem de posar també, hem de posar el focus en ella.
2: Mm-hmm. Enric, què dius tu?
4: Bé, comparteixo el que diu l'Ismael i donant continuïtat a això, jo fixaria tres coses. Una, tenir clar les finalitats, el per què. Perquè som aquí, què estem fent, perquè eduquem, perquè formem, perquè ensenyem, digue-li com vulguis, el per què. I si tenim clar el per què i les finalitats, els mitjans ja vindran. La IA i qualsevol tecnologia no és més que una... és un mitjà per aprendre, que ajuda molt, per cert, és una eina potentíssima, tothom la fem servir, la IA. I per tant, hem de situar-ho sempre dins d'un objectiu, dins d'una finalitat. Si tenim clar això, jo crec que la resta ho podem treballar amb més comoditat. La segona idea és confiar, com deia l'Ismael, en els educadors, confiar en el professorat. I confiem poc en el professorat, confiem poc tant els experts en educació com a l'administració, com les famílies, com els alumnes, diria jo, i confiem poc en el professorat. Jo crec que és la clau, de volta, de tot aquest procés. Si no confiem en ells, que han de tenir criteri per aplicar aquestes eines i d'altres, doncs malament. Per tant, la confiança per mi és clau. I la tercera idea és donar-li una mirada ètica a tota aquesta qüestió, en una mirada punitiva, repressiva, de, ai, ja m'han colat un gol als alumnes, ja m'han colat no, un treball fet a mia, sinó donem la volta. Ara ho parlàvem amb l'Ismael, no? Jo crec que els alumnes venen amb, majoritàriament amb bona voluntat, no? No venen amb aquella maldat implícita, alguns sí, òbviament, però aquesta mirada ètica crec que l'hem de reforçar en l'ús de la IA i de qualsevol tecnologia.
2: Feu servir vosaltres la IA per preparar també el vostre material, les vostres classes, o per buscar informació, idees a l'hora de traslladar als alumnes?
5: En el meu cas, òbviament sí, perquè, dèiem, no, tenim una aula diversa. Una de les possibilitats que... Una aula diversa, ja, ja sabem que tenim doncs, els mitjans que tenim. En la qual cosa, per nosaltres... doncs és, ens ajuda doncs, a preparar doncs, si tenim dèficit d'atenció, si tenim una dislèxia, si tenim altres capacitats. Tu tens unes activitats preparades i llavors, en base a aquestes activitats, com puc fer, com puc adaptar aquesta activitat en aquest alumne? Això, vull dir, fa 5 anys no ho podia fer. I segurament aquests alumnes, de vegades, jo sentia que estaven desatesos. Penso que això és molt potent i això també s'ha de reivindicar. L'altra cosa és fem un ús ètic, òbviament. Confiem en el professorat i formem el professorat, com deia l'Enric. Però i l'ètica està a la base de la nostra professió, com està a la base del periodisme, de la sanitat i de tantes altres feines. No? Llavors, òbviament, pues això, una correcció mia, un posar dades dels alumnes a la IA, tot això és el que s'ha d'evitar i s'han de fer protocols. Però que l'eina et pugui ajudar doncs, a fer aquestes activitats o per atendre els casos més difícils, doncs és un dels usos que li fem servir. No?
2: Sí,
4: també l'uso d'IA, i tant. Crec que és una eina molt potent. Seria, tornant enrere, com si fa 20 anys no utilitzéssim el corrector de Word.
2: Clar,
4: no?
2: També, clar.
4: Pel que
2: sí,
4: fa,
2: sí.
4: No?
2: Sí
4: que recordo en aquella època que hi havia gent que era contrària a utilitzar el corrector de Word, que hi havia gent contrària a utilitzar la calculadora matemàtica, no? Bé, són eines que, insisteixo, si tenim clara la finalitat, i com deia ara l'Ismael, no passar la frontera del que serien aquells riscos, ja no ètics, sinó normatius i legals, com per exemple protecció de dades. És obvi que no podem posar un treball d'un alumne amb noms i cognoms a qualsevol eina, ChatGPT, perquè ja sabem que implica això, no? I per tant, si som capaços de mantenir aquesta doble frontera ètica i legal, jo crec que l'ús de la IA és molt profitosa en el nostre camp, molt.
2: Sobre la confiança que dèieu ara en els docents, clar, penso, ara amb el que veiem ara, el docent fins fa uns anys era entès com una persona que estava en la classe i que era la persona en qui requeia la feina de transmetre el coneixement, no? El professor aquí arribava a l'aula, explicava la lliçó, tothom callava, això parlo de fa temps, escoltaven i, per tant, el professor era la persona de referència, la persona que transmetia i et feia treballar o t'explicava el que havies de fer, val. Això amb el temps ha anat canviant. Això amb el temps, ara hi ha, per exemple, escoles, de fet, crec que el sistema educatiu també ha evolucionat en aquest sentit. Ja no és el docent que està allà només parla ell i la resta callem i l'escoltem, sinó que precisament es treballa per tant, intentar, no?, des de potenciar la participació, la creativitat, les habilitats socials de l'alumnat. Clar, amb la irrupció de la IA, penso, també com canvia la vostra figura entesa, per això que dèiem de la confiança, perquè penso, l'alumne... L'alumne ha d'entendre que el professor no només és una eina de vomitar-me coneixement, perquè per fer això ja m'ho fa el ChatGPT. És a dir, jo si tinc un dubte, com a alumne, penso, escolta, doncs, potser no cal que li pregunti al professor, potser m'ho vaig a buscar perquè la informació la tinc a internet. Que aquí també crec que vosaltres, no sé com ho veieu, també, de si us ha arribat a fer replantejar la vostra figura, la irrupció d'aquesta tecnologia, perquè som, oi, m'he de resituar potser una mica més respecte a fa uns anys. Què en penseu?
5: Però l'accés a la informació com a tal sempre ha estat. Vull dir que fa anys ja diem, ostres, si no ho has entès, doncs hi ha aquest vídeo de YouTube on hi ha un altre professor que segurament és millor que jo i t'ho explica millor. Però, i a vegades ho fan, i fa molts anys que busquen aquesta informació o que al final és una ajuda que tenen. Però l'alumne també es cansa d'això, no? L'alumnat penso que li agrada. la passió que li pots posar, el tipus de classes que fas, òbviament ja no fem... O sigui, la classe magistral està morint. Està morint. I no ha de morir del tot, eh? O sigui, no, jo no sóc contrari a la classe magistral, perquè crec que també té molt, encara molt a ensenyar, no? Però és cert que el que s'aprèn en grup, etcètera, etcètera, no s'aprèn a casa. Vull dir que l'accés a la informació, sí, segurament ens fa replantejar. Ja et dic, jo cada cop sóc menys docent de català, segurament, i sóc més educador, més acompanyant, però que... per mi la IA no és diferent d'altres tecnologies prèvies, crec.
4: No ho és pas. De fet, pot ser un pas més enllà, més potència, més velocitat, més del que vulguis, però no és una eina massa diferent del que ja teníem. I amb això que dèieu ara, amb això que deies tu, Laura, sí que és interessant veure la posició del docent en tot això. El docent... fa un gir, l'Ismael ho estava ja insinuant, no? Em sento més acompanyant, em sento més guia, i jo diria que la IA en especial, i també totes les eines digitals que ja la precedien, ens fa ser més creatius, els docents, perquè alguna cosa hem de portar.
2: Clar.
4: O sigui, abans, en aquest paper que tu deies, Laura, tan caricaturesc, no? de que el mestre era algú que només transmetia,
2: sí.
4: I per tant, fixa't que el fet de transmetre, jo diria quasi com un periodista, que no us inventeu res, en teoria.
2: Sí, sí, sí.
4: No? No us inventeu res.
2: No.
4: I transmeteu.
2: No.
4: No? Alguns sí que s'ho inventen, no? Però vosaltres no... Aviam, la part de transmissió que tenia el docent no es pot perdre, òbviament, no s'ha de perdre, però el fet de poder afegir alguna cosa a aquest coneixement que circula pel món, és a dir, oferir criteri als alumnes que sàpiguen buscar aquesta informació en YouTube, on sigui, com deia l'Ismael, no? I, per tant, amb criteri, i, per tant, que pugui ser capaços també de veure que a classe el docent hi aporta alguna cosa, no? Per mi és la clau. Perquè quan el docent no aporta res, és fàcil canviar-lo per un robot o un humanoide. És molt fàcil, no? I, de fet, moltes opcions online ja van per aquesta línia. Molts cursos virtuals ja van per aquí. Molts bots, molts chatbots educatius ja van per aquí. Per tant, el docent queda recanat. El docent queda eliminat, la seva funció. Per tant, el docent es veu obligat a fer una aportació més, a ser més creatiu, en definitiva,
2: sí,
4: no? I, per tant, aquesta presencialitat jo crec que és fonamental que ens la creiem. Si no, perdrem un gran què en educació.
5: Sí, en aquest sentit, per exemple, comentàvem abans un exercici, no?, que potser exemplifica això que preguntes, no? Per fer la redacció de Sant Jordi, no?, la típica redacció de Sant Jordi, una escriptura creativa. Segurament, si tu demanes ara fer una redacció de Sant Jordi en una classe de 32, els 6 o 7 que no els hi agrada l'escriptura creativa, doncs, o que no en saben i que els hi fa molta angoixa, doncs aniran a casa i et faran trampes, no? Llavors és, val... hi ha alguna altra activitat per treballar l'escriptura creativa que els pugui agradar més? Doncs, per exemple, nosaltres fem una cosa que és triar la teva pròpia aventura, que entre 3 o 4 fan com aquells llibres de fa molts anys, no? que tu ets el protagonista i has d'anar escollint, doncs, mitjançant diverses opcions, quin camí és el que tries. Doncs aquest exercici el fem també a classe, i aquest ningú fa trampes, perquè els encanta.
2: Clar.
5: Els encanta fer-ho, disfruten, cada grup doncs s'empesca una. Llavors dius, és el mateix exercici, però li has donat una clau de volta, no? Llavors hem de ser més imaginatius i pensar que tot allò que feien abans doncs, potser ja no ens val, i hem de pensar quines coses en què no ens faran, no voldran fer trampes perquè els hi agradarà. I l'altre és que tu, com a docent, també els ensenyis de, si tu m'entregues una tasca feta perfecta, no et puc ajudar. Val? Tens un 10. El que vols és la nota? Vols aprendre? Llavors, hem d'intentar fer que els nanos vulguin aprendre.
2: Que crec que ha sigut el repte de l'educació tota la vida.
5: Tota la vida. És que, per mi, és això, eh? Haver de posar una nota és el nostre problema. El fet d'haver de posar...
4: És el que menys agrada.
5: Exacte. Si no poséssim notes, això seria una altra història.
2: I escolta, ara que dèieu, deixeu mig caure, sí. La feina, emportar-nos feina a casa.
4: Ui.
2: Som tots de la generació, crec que aquí a la taula, que hem tingut deures a casa. Hem fet tota la vida, s'han fet deures. Té sentit ara aquest concepte de deures a casa? Potser no amb totes les assignatures, o potser en algunes potser més que sí que en altres. Però no sé si perd el sentit en tant que si el que volem és potenciar aquesta creativitat, aquestes competències socials, que ho faci a casa l'alumne, que no tenim cap mena de manera de saber com ho ha fet, no sé si té sentit.
4: Mira, Laura, la paraula deure ja fa iuio, ja fa por.
2: Ja fa por,
4: ja fa por la paraula deure, no? La paraula tasca potser és més suau. En aquest sentit, jo sí que defenso que durant l'estiu o fins i tot durant el curs hi hagin tasques que siguin profitoses. Uns deures repetitius d'allò que s'ha fet malament o erròniament durant el curs no té cap sentit, perquè l'alumne es cansarà, s'avorrirà i no aprendrà res. Per tant, si el deure o la tasca és profitosa i aprens alguna cosa, o mantens durant l'estiu un ritme i una dinàmica d'aprendre per no perdre-ho, com defensen alguns, doncs mira, sempre serà ben rebut. No té per què ser una feina mecànica, no té per què ser una tasca avorrida, pot ser una cosa distreta, divertida, no cal que sigui escrita, pot ser anar a un museu i mirar no sé què, ara penso en l'estiu o penso en el curs, sí. I per tant, la idea de deure en aquest sentit potser canvia una mica. Ara bé, sí que és cert que hi haurà estudiants, hi haurà alumnes que hauran sempre d'intentar recuperar, entre cometes, no, allò que no s'ha pogut fer durant el període lectiu ordinari, i per tant hauran de fer alguna tasca complementària, i això no ho perdrem mai.
5: També és cert que hi ha una part social bonica de les feines de casa que desconeixem, que avui dia els alumnes es fan videotrucades de 3 hores fent deures junts. I això,
2: sí,
5: és molt bonic, perquè hi estan 3 hores i llavors la família diu, és que està 3 hores amb el mòbil, però estan fent una videotrucada per anar-se explicant els deures. O sigui, és una cosa d'aquesta generació d'ara. I això, doncs, és bonic. També és cert que estem tornant al paper. Estem tornant amb l'1x1, que es va implementar en molts centres de Catalunya, hi havia molts llibres digitals, ara, sobretot en llengües, sé de molts centres, no sé, s'hauria de fer un estudi, però hi ha molts centres que han recuperat el paper, nosaltres, per exemple, ho hem fet, perquè creiem que per evitar una mica aquesta manera de treballar que tenien fins ara, i també perquè creiem que és una manera de treballar el cervell, bàsicament. Vull dir que això nosaltres ho estem fent, i això no evita la trampa, però sí que, com a mínim, l'exercici del trasllat de la pantalla al paper ja és un pas.
4: Jo diria que fins i tot algú m'ha arribat que fa fer treballs de mà.
2: Sí,
4: no? No exàmens a mà, que els presencials de mà ja són habituals, no? Yeah. Però fer els treballs a mà. O sigui, busca per internet, busca per ella, fes el treball en via, però me'l pagues a mà.
2: Clar.
4: I dius, bé.
2: A la universitat ho fas, tu, això? No.
4: La boni. Perquè la segona cosa seria desxifrar què diu el P. I clar, passar-li escanejat a la IA un treball de camà ja seria lo más de lo más. No?
2: I escolteu una cosa, a les vostres aules veieu també aquesta addicció al telèfon? Que ara estem explicant, als Estats Units està jutjant Meta, la matriu de Facebook, sí, Instagram, per aquesta addicció, en aquest cas, de nanos més joves, per aquestes pràctiques que condueixen, o que volen demostrar que condueixen a aquesta addicció. En el vostre cas, crec que l'institut, no sé com ho feu vosaltres, és veritat que hi ha alguns que, per exemple, el fan deixar fora, que ja no poden accedir a l'aula, que si accedeixen i el veiem, doncs el mòbil es queda. No sé com ho teniu muntat, i a la universitat és ja diferent. Clar, allà és campi qui pugui, i els adults ja són adults com per decidir què en fan. No sé si molts ulls van més cap a la pantalla o cap a les vostres cares.
4: Clar, això depèn de com sigui l'aula. Jo tinc una aula de 15 alumnes, d'un màster, per exemple, i no s'utilitzen, estan tothom darrere l'ordinador, no? Perquè venen amb ordinador i treballen amb ordinador, i el telèfon ni s'utilitza. Jo no sé què fan amb ordinador. Si clar, segueixen, clar, o segueixen pel·lícules, no ho sé. Imagino que no, perquè en el moment que fas una pregunta i fas intervenir, llavors, clar, ja notes que la persona està pendent del fil que s'està donant a l'aula, i per tant això ja ho veus. Ara bé, amb una aula de 60 alumnes de primer de pedagogia o de qualsevol assignatura, tindràs alumnes que estaran al final de tot, com tothom, els bons sempre seiem al final de tot, no? I per tant obriem el mòbil, clar, obren el mòbil, obren el que sigui, i això no ho pots controlar ni ho pots evitar. Això lliga amb un altre tema, que abans comentàvem, no? Que és el tema de l'absentisme a les aules, en la casa de les universitats, no? Que ara s'ha posat de manifest, també. Clar, si tu no aportes res, torno a la idea d'abans, si tu no aportes res com a docent, és molt fàcil que la gent desconnecti i tregui el mòbil. És molt fàcil. Jo recordo una classe de primer d'educació primària, de la primera assignatura de teoria de l'educació, que és la que jo feia fa temps, no? I en tota la classe, el primer dia de classe, el 8 de setembre, que comencem, o el 14 de setembre, en el nostre cas, no traien el mòbil. I acabava la classe i deia, és meravellós, no teniu un mòbil, no? I quedaven així, no? Clar, ja venen amb el xip de l'institut de no treure el mòbil, i el primer dia de classe a la facultat no el traien. I jo dic, no cal que el traieu, i ja sé que teniu 4 anys per endavant per aprendre-ho, no? Perquè el segon dia començareu a treure, no? I el segon dia el treuen, evidentment, no? Ja. Però el primer dia ja venen amb aquella recança, no? I amb aquella actitud d'entre por i respecte.
2: A veure què em trobo, no seré la primera, a veure si això potser en general...
4: Però un cop la dinàmica ja ha començat, evidentment, el mòbil el treuen, sí, sí. Si tu no portes res, és fàcil que treguin el mòbil.
5: Sí, l'alumnat s'ha acostumat, l'ESO s'ha acostumat a no tenir-lo a classe perquè ja des del departament ja es va prohibir l'ús del telèfon i llavors ara el recollim en unes caixes, etcètera, etcètera, i només pot ser per a usos molt puntuals i pedagògics. El que passa que jo penso, o sigui, l'opinió personal, en aquest cas molt personal, és que com a nosaltres, com a professorat, hem fracassat, no?, en aquest acompanyament, amb aquest acompanyament, està amb un telèfon mòbil, no? O sigui, creiem que el telèfon mòbil l'utilitzaran en el seu futur i nosaltres podíem haver sigut aquesta transició. O sigui, i la nostra escola va fer una aposta per intentar-ho, no? Però és cert que tu veies una hora del pati i era una imatge molt trista que jo se'm va gravar a la retina, una imatge molt trista que era tenir tot l'alumnat en filera assegut contra la paret, tots mirant el seu telèfon sense jugar. Clar, ara hem recuperat aules on a primer d'ESO encara jugant a corda, però fins i tot jocs més infantils, que dius, ostres, és que aquests nens els agrada jugar, aquests nens i aquestes nenes. Llavors, en aquest sentit, crec que sí, és cert, ara veig aules més, més felices, però crec que podríem haver ensenyat a utilitzar aquests telèfons a l'aula d'una manera, doncs, que el meu somni hagués sigut que el tinguessin a sobre de la taula i no el miressin. Però això potser és una utopia, no? No ho sé.
2: És que fa temps d'això, perquè me'n recordo, soc de la generació que els mòbils, a la meva edat, a l'institut, és quan començàvem ja tots a tenir-ne, però encara no tenien les opcions que tenen ara, que tu dius passateta, ara amb el mòbil. Però, i me'n recordo que ja en el seu moment... No era un debat, suposo. Potser sí que ho era i no ens assabentàvem perquè ningú ens deia res, no? I penses, és veritat que fa tant de temps que ja ho estàvem veient i penso que és veritat que aquest acompanyament, però és veritat que també ens ha agafat a tots una mica nou. És molt difícil, també, perquè l'onada tecnològica sempre ha anat, malauradament, més ràpid que nosaltres. I, clar, controlar això és que és molt difícil. És que és molt difícil. La cosa és, ara, prendre les mesures valentes per dir, val, com li posem remei?
4: Clar, jo crec que aquí està clau amb això que estàs dient tu. Primer, perdre la por. Perdre la por a l'eina. O sigui, l'eina no mossega. L'eina pot ser, i ara ho deies amb aquest judici a Meta, pot ser perjudicial, i ho és, no? Segons quin ús se li faci. Però pedagògicament, educativament, jo crec que una és perdre la por a l'eina. La segona és usar l'eina, usar-la tu. Saber tu el potencial que té, saber tu les opcions que et dona, saber-lo usar. I la tercera és tenir criteri amb això. Si tens criteri amb aquest ús, jo crec que la por es perd ràpidament i li dones un ús diferent a aquest tipus d'eines, sigui la IA o sigui un corrector de català.
2: Per tant... Ens estem quedant sense temps, perdoneu-me. M'agradaria, per això, abans de dir-vos adéu, fer-vos una última pregunta, que és què defineix per a vosaltres un bon professor? És molt filosòfica, sé que realment els haureu de pensar molt, però si no haguéssiu de pensar tant, amb què us quedaríeu? Què creieu que defineix un bon docent? Ara ho he dit una mica, aquesta creativitat que deia.
4: Jo, l'Ismael, per exemple, que no el coneixia, veig que és un bon professor. Ja està, jo crec que és una intuïció.
2: No, és una intuïció.
4: Ser un bon professor és tenir intuïció.
5: Doncs la meva idea de bon docent seria aquell que és capaç de desaparèixer de l'aula i que els alumnes no se n'adonin, perquè ja han sigut capaços de treballar per ells mateixos. O sigui, que fins i tot és un professor gairebé invisible.
2: Fixa't. Escolteu, moltíssimes gràcies a tots dos, Enric Prats i Ismael Terrats. Gràcies, de veritat. Que tingueu bona entrada de curs, que si teniu molta feina la feu el més amena possible. I moltíssimes gràcies per venir, de veritat.
4: Gràcies a vosaltres per convidar.
2: Aquesta setmana s'ha estrenat, us ho dèiem, Amazon Prime, el documental de Pep Guardiola, Beautiful Obsession, una obsessió bonica. I si bé encara no es pot veure a Espanya, sí que se'n pot veure algun tràiler a YouTube. I també s'han infiltrat alguns moments.
6: In your life, whatever you're going to do, do it with passion. I don't want to be playing. I will play it with passion.
7: Will there be a moment where you'll say...
2: Aquí l'escoltàvem en un dels moments del vestuari amb el Manchester City, on diu que ell està obsessionat amb jugadors, Judit, que sentin passió pel que fan,
8: sí,
2: diu, amb aquest to tan fort, tan efusiu.
8: Sí, de fet, també hi ha un moment del documental en què diu que amb ell també el mou la passió.
2: Sí.
8: Que, de fet, ho ha deixat amb la seva dona després de 30 anys, bàsicament per això, perquè ha deixat de sentir passió. Se separa, això sí, diu, de la dona més bonica d'aquest món.
6: I want to confess something.
9: I'm fucking divorced for the most beautiful woman in your planet, my wife, my ex-wife. I love her unbelievably, but we lost the passion.
8: Ara ho escoltàvem, eh? Hem perdut la passió. El que passa que a mi em sorprèn, no sé vosaltres, el Tom que ho diu, sí. Perquè jo veia els titulars, no?, a la premsa, de que parlava de la passió i tot això, i pensava que ho diria com amb un to molt més tendre. I després oh, no. L'escoltes i dius, home, és un home frustrat, enrabiat, i amb, no sé, a mi em sembla que arrossega dolor, eh? No, que no està portant bé aquesta separació.
2: Hi ha molta energia. Hem convidat a l'estudi aquí en Joan Tejedor, company d'esports. Hola, Teje, què tal?
10: Bon dia, Laura Estrada i Montenegro.
2: Estàs al·lucinant, no, amb aquestes proves del Pep? Tu has vist els vídeos aquests que circulen.
10: Els he vist i crec que no s'acaba d'entendre el que vol transmetre Guardiola. És a dir, ell està intentant demanar als seus jugadors que li transmetin aquesta passió quan juguen, sí. No? Allò que sentíem abans, i que ell posa l'exemple de la seva relació, de dir, és la, per mi és la dona més bonica del món, ens estimem una barbaritat, hem viscut de tots junts, però sense la passió, la relació no l'hem pogut mantenir. I que ell està demanant una mica el mateix, de dir, som molt bons, tècnicament sou els millors, tàcticament tenim l'equip treballadíssim, físicament esteu com bèsties, però si no hi poseu passió, oblideu-vos de seguir guanyant quatre lligues seguides, exacte. De seguir guanyant Champions, de seguir...
2: No, no, si el missatge és perfecte...
10: I ell posa la, com a metàfora el seu recent divorci per fer entendre als seus jugadors que hi ha un intangible, exacte. Que per molt que tota la resta de coses objectivables estiguin controlades, sense allò que et brota de dins, no vas enlloc.
2: Total, que això ens ha fet pensar, Teje, amb la immensa quantitat de documentals que s'han fet no només d'entrenadors de futbol, també de jugadors, de nedadors, de tenistes...
10: I hi ha més documentals que esportistes.
2: Hi ha més documentals que esportistes, tu mateix ho has dit. I hem pensat, el Teje segur que n'ha vist molt, efectivament. N'has vist moltíssims, però crec que ja no ets un gran consumidor.
10: És a dir, crec que estan derivant a ser part de l'estratègia de comunicació i relacions públiques de molts jugadors, entrenadors o exjugadors que ara volen fer feines més aviat d'ambaixadors, ser imatges de marca... I, clar, estan massa esbiaixats pel meu gust. Uh-huh. A mi m'agraden més rodons.
2: Que ara aquí és on anàvem. T'hem volgut plantejar que facis una llista de, podríem dir, potser els documentals més rodons, ara que ho deies. Alguns dels imprescindibles no ho sé, però aquells que t'han remogut o que t'han agradat. I veig que hem de començar amb Maradona. Once a God, always God.
11: Who is that man? Who is that footballing magician? The cocaine victim who, having given up drugs, looked first like a Falstaff, then like an advert for spaghetti.
10: Maradona retratat per Kusturica.
2: Sí.
10: Que pot sortir malament, no?
2: Exacte.
10: És un documental meravellós perquè, més enllà de la carrera futbolística de Maradona, per una vegada et retrata per què Maradona és el Che Guevara amb una pilota. És a dir, tota la seva filiació política... tot el seu activisme en el moviment del no a la guerra de principis de segle, la relació amb els països sud-americans i els seus presidents, Hugo Chávez, Evo Morales, etc. Et retrata per què el simbolisme d'aquell famós gol contra Anglaterra, els dos, vaja, amb mm-hmm. la mà i l'altra. Com després d'aquell gol la FIFA vol crear una recepció, vol muntar una recepció amb Carles d'Anglaterra i el president argentí i segellar la pau després de la famosa guerra de les Malvines i ell diu no. Una matacada de sang argentina i un nou règim democràtic que vol escenificar la ruptura amb la dictadura anterior fent servir la meva... No.
2: Perquè no passa.
10: Si aquest gol li serveix a les famílies de les víctimes per haver sentit pau, fantàstic, nosaltres juguem pels morts, però no perquè els poderosos arrentin la imatge. No? Tot aquest està sempre de part del poble, ho retrata molt bé, i després Maradona sobre cor obert, sobre tota la seva cara fosca, excepte la seva relació amb les dones. Mm,
2: això,
10: infidel,
2: no.
10: Els...
2: això no ho toca.
10: Clar, en aquella època, el 2005-2007, no consta que hagués maltractat la seva dona, Val. Clàudia. No sabem si ha passat mai. Després, amb dones posteriors que ha tingut, sí, però aquesta faceta sí que no apareix encara. Però, sobretot, la seva relació amb les drogues i amb el seu costat més fosc. Que en aquesta faceta específica hi ha una altra que va fer a Sif Kapadia, que és el mm-hmm. que va fer de la Amy Winehouse i l'Ayrton Senna i tal, que està centrat exclusivament en l'etapa més dura a Nàpols de Maradona quan es refugia amb la droga d'un món que l'ofega.
2: Val.
10: Però com parla ella a cor obert de com les filles li retinen la cara quan els vol fer petons, quan no recorda aniversaris de les filles per estar drogat, com li paren trampes per sancionar-lo quan els hi convé, però en canvi sí que el deixaven jugar drogat quan s'havien de vendre entrades o s'havien de vendre samarretes. És a dir, està molt bé com ell no defuig el seu paper de tenir dues cares i afrontar-lo.
2: També una disciplina i passem al bàsquet, perquè hem de parlar també de Michael Jordan, The Last Dance. Those tears and that pain, and I wanted that feeling at the end of every year. Què destaques d'aquest documental? És documental, aquest?
10: Sí, m'agrada molt. És un documental de diversos capítols.
2: Sí.
10: És sèrie documental.
2: Sèrie documental.
10: De l'últim any de Phil Jackson, al capdavant dels Chicago Bulls, que guanya el sisè anell amb Jordan. I bàsicament et planteja el debat filosòfic si per ser un guanyador s'ha de ser un desgraciat amb companys i rivals.
2: Interessant aquesta reflexió, aplicable a tants altres camps.
10: Sí, jo és que sóc de la generació que encara vam veure Monstruos S.A.
2: Exacte.
10: Que Monstruos S.A. obtenien l'energia fent plorar els nens, espantant els nens, sí. I llavors descobreixen que si els fan riure obtenen molta més energia.
2: Sí, sí.
10: En canvi, hi ha una cultura pre-Monstruos S.A. en què no, en què sembla que vagi lligat, si no hi ha patiment no hi ha èxit, si no hi ha trauma no hi ha èxit. No? En canvi, ara hi ha una corrent molt més lligada per... O sigui, crec que el gran exponent és Andrea Fuentes, que vam tenir fa poc el que t'hi jugues, i que també té un parell de documentals explicant el seu mètode, en què el patiment és obligatori, el sofriment el mental no. Uh-huh. No? I en canvi, Michael Jordan, jo crec que, més enllà de la genialitat basquetbolística, que és el millor de tots els temps, el debat de la teva filosofia de treball envers les persones que t'envolten i com liderar un equip, no? un lideratge negatiu i que sotmet als altres, un lideratge que els empodera, a mi m'agrada aquest debat que genera, perquè ell no se n'amaga d'estar orgullós de dir jo en aquell moment creia que havia de ser un fill de tal per arribar
2: a
10: tot arreu.
2: Sí, per arribar on havia d'arribar i no m'era igual, i el prou a pagar.
10: I se n'han fet memes, I took it personally, no? S'agafava les coses a un nivell personal de sentir la necessitat d'haver d'esclafar els altres, fossin companys de vestidor, fossin rivals.
2: I en tenim un altre, un últim documental, el d'Aaron Hernández, aquest em va deixar molt boja ahir, com ho explicaves, ens vam trobar a la redacció, d'un jugador estatunidenc de futbol americà.
12: Esta es la historia de Aaron Hernández. Un joven que lo tenía todo. Y lo perdió todo. Tocó el cielo con los Patriots.
2: Què li va passar a Aaron?
10: Perquè ens m'entenguis, era el David Villa del Barça de Guardiola, dels Patriots, que són l'equip que va dominar l'NFL a les dues primeres dècades de segle. Hi ha una malaltia que va descobrir un metge nigerià, que es diu encefalopatia traumàtica crònica, que pateixen molts jugadors de la Lliga de Futbol Americà, però que no es pot descobrir fins que han mort i els fan l'autòpsia i veuen que el cervell efectivament té uns danys.
2: És molt bèstia, això.
10: Que els han provocat comportaments estranys. Hi ha una pel·lícula que es diu La verdad duele, Concussion, que la va fer Will Smith, que és la història d'aquest metge i com descobreix la malaltia. I que la posa en una situació molt compromesa a la Lliga de Futbol Americà. Doncs aquest jugador va agafar aquesta malaltia, la va desenvolupar al cervell, i és la història de com passa de ser un nano d'una família llatina, humil, feliç, que arriba a jugar al millor equip de la història, a desenvolupant aquesta malaltia, acaba matant la seva parella per coses que ell s'imagina el cervell que fa, que li amaga i no pot controlar, i com a la presó després del crim s'acaba suïcidant ell mateix.
2: Unidó.
10: I de com el món de l'esport, si no té en compte paràmetres com aquests, doncs pot arribar a ser nociu pel professionalisme.
2: Joan Tejedor, moltíssimes gràcies per il·lustrar-nos. Ens apuntem tots aquests títols, molt interessant. N'hi ha molts més.
10: Documentals de relacions públiques no, documentals en què els esportistes accepten la seva cara lletja, per exemple el de Lance Armstrong de l'ESPN i alguns altres, molt recomanables.
2: Tots apuntats. Teje, gràcies.
10: Fins ara.
2: Que vagi molt bé. Demà farà exactament un mes d'aquest moment.
13: Se ha hecho el socavón allí. ¿Quién no dice que no se hace aquí? Ahí ha habido un desprendimiento, claro, porque debajo de todo esto es agua. Yo vivo aquí y es el miedo así que lo tengo.
14: En el riesgo tenemos instrumentados y monitorizadas las viviendas, la vía, las infraestructuras próximas. No tenemos ningún problema de riesgo, no ha habido movimientos.
15: Tampoc sorprèn, simplement és el pa de cada dia.
16: Abans d'arribar a Montcada i Reixac, s'han fet baixar, té una aventura.
17: I encara no sé quina és la persona.
18: No sé què ha passat, no sé per què ho estan fent, o sigui, no ens han explicat el per què.
14: Estamos acostumbrados también a hacer obras en sitios complicados, complejos, hacemos muchos túneles. Es una zona complicada, es una zona compleja, es una zona que tiene un río, toda la geología, bueno, es una geología singular.
19: La meva mare té una casa al costat del riu i ahir des del migdia va deixar de passar aigua. Els peixos han anat morint i és una llàstima perquè és un refugi per la fauna i la flora.
14: El recomtal, la obra lo respeta al 100% i ha sido uno de los elementos patrimoniales que más se ha tenido en cuenta a la hora de diseñar toda la solución, todo el proyecto.
2: La tarda d'aquell dimarts, un esvoranc sobtat a les obres de soterrament de la línia R2 a Montcada i Reixac s'empassava una grua de grans dimensions, queia en un forat de prop de 20 metres de diàmetre, també de profunditat, tot això a escassa distància d'un bloc de pisos que, afortunadament, no va patir desperfectes. Però, en un punt, on hi ha l'aqüífer del Baix Besòs i del Pla de Barcelona, on hi passa el rec Comtal. Durant 3 dies, Adif va estar reparant l'esvoranc, omplint-lo de formigó i de morter, a més de tenir tallada bona part de les línies de rodalies que passaven per aquell punt durant diverses jornades. Un mes després, aparentment, la situació s'ha normalitzat, però avui el que volem fer és precisament parlar amb els veïns d'aquesta zona per saber com ho viuen. Puc saludar a aquesta hora amb Miquel Àngel. Hola, Miquel Àngel, bon dia.
20: Hola, bon dia.
2: Com ha estat aquest mes? Explica'ns.
20: Ah, molt entretingut.
2: Per què?
20: Hem tingut molta activitat al barri. Un barri tan petit ha acumulat molta notícia, molta activitat, però el que hi ha és una mica la sensació de que l'opinió dels veïns no compta gaire quan parlem de grans infraestructures.
2: Per què no compta gaire?
20: Perquè es dona per fet de que hi ha institucions que saben moltes més coses i no cal donar explicacions quan ells actuen sobre el territori d'una forma absolutament, doncs, bueno, prepotent, diria jo. Mm. Prepotent. La paraula seria prepotència.
2: Ja. Yeah. Teniu la sensació que la cosa s'ha estabilitzat per això?
20: Estabilitzat, a veure, en quin sentit? De que el barri potser s'ha tranquil·litzat en tot
2: sí,
20: el que s'ha fet...
2: Sí, que la vostra vida ha pogut tornar al que més s'assembla a la normalitat.
20: Ui, hauríem de definir què entenem per normalitat. La veritat és que no.
2: Yeah.
20: O sigui, la normalitat. El que va passar, per suposat que no hauria de ser una cosa normal. El problema és que alguns tenim la sensació de que això que no hauria de ser normal podria ser previsible.
2: Ja. Yeah.
20: No sé si m'explico.
2: No, sí, vull dir que suposo que, clar, el moviment, que les obres continuen, les obres aquestes que hi ha ara mateix. Vull dir que les treballs estan fent-se.
20: No. Oficial. Aquest és un dels temes bastant, bastant importants, no? Aquesta falta de transparència, l'opacitat, la sensació de que t'enganyen al final, no? Vull dir, aviam, si m'amagues coses, per què és? Perquè no s'ha fet bé? Perquè no ho sé. Però les obres continuen. Una part d'obres en superfície sí, però altres no, i és obvi. Perquè no han dit que tenen el pou d'atac inundat encara. Em van dir que no havia aigua, que està ple.
2: Yeah.
20: Llavors, davant d'aquestes coses, un ja comença a pensar que... Bueno, no penses bé. M'ha semblat sentir aquí el senyor Arturo Pastor, l'heu ficat pel mig, no? I ha dit una sèrie de coses. Bueno, voldria recordar de que en primera instància el REC no tenia nada que ver. Diu, bueno, i que esto y que lo otro, i que s'havien hecho estudios i tot el que tu vulguis. A la reunió que vam fer així de pressa i corrents el dia 23 de juliol, jo li vaig fer tres preguntes i em va... Tres preguntes molt directes. I em va acabar dient que jo feia especulacions, opinions... I, bueno, molt bé, després la realitat m'ha donat la raó amb algunes coses.
2: I amb els veïns, què parleu? Què es cou també entre vosaltres?
20: Entre els veïns? A veure, els veïns. Jo no puc dir que represento tots els veïns, no? Vull dir, parlo a títol d'un grup de veïns en concret, no? I trato de transmetre això. Hi ha una miqueta aquesta sensació, no? D'absolutament, bueno, de falta de transparència, de preocupació... I sobretot, sí, crec que és això, no? Una miqueta aquesta sensació de que no t'acaben de dir, de que no diuen les coses tal com haurien de ser. I falta pues, això. I això crea, això el que acaba creant és, es creen especulacions, es creen bulos. Jo he sentit coses entre una part dels veïns que dius, espera, a veure, anem a pams. No és ben bé així. Però, clar, quan la informació no és transparent, quan sembla que no te la volen donar o et diuen coses, arriba un moment que pues, la gent sí, què fa? Pues especula. I llavors tu li demanes la mateixa cosa a 4 o 5 i tindràs 6 opinions.
2: Yeah.
20: Això és molt català, també.
2: No, clar, que quan falta informació té aquestes coses. Miquel Àngel, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
20: Vale, pues molt bé.
2: Que vagi
20: endavant.
2: Molt bé. Sort, ànims i anem parlant fins a propera. Seguirem actualitzant-nos qualsevol cosa, ja ho saps. Adéu.
20: Vale, gràcies, Laura, a vosaltres. Adéu.
2: És que puc saludar aquesta hora també una altra veïna, que és la Zaida. Hola, Zaida, bon dia.
21: Hola, bon dia.
2: Estaves escoltant també el que deia en Miquel Àngel, no sé si ho comparteixes. Quina és la teva sensació d'això?
21: Bueno, compartint punts de vistes semblants, d'altres no, però bueno, és normal. La qüestió d'opacitat i falta d'informació, sí, però això ha sigut des de l'inici de les obres. No és un tema degut a la incidència, sí. A veure, és un tema que portem arrastrant des de fa 2 anys i mig que van començar les obres. Mm. Aquesta falta d'informació. Tenim una sensació de que no ens atenen o no són considerats com el veïnat de Montcada, que des del primer dia tenien una oficina d'informació a Montcada perquè els veïns poguessin adreçar les seves inquietuds, les seves queixes que poden produir les obres, en aquest cas en la part de Barcelona, precisament en Vallbona, han sigut una zona, diguem, oblidada per totes les administracions, tant estatal com autonòmica com local.
2: Adif ha donat per tancat aquest episodi. Vosaltres què creieu que hauria de passar perquè poguéssiu dir que està resolt això, que ja està solucionat?
21: Pues que es donin la informació final del motiu de què es va produir l'esborrac.
2: De
21: moment no s'han donat cap opinió al respecte.
2: Tens inseguretat al barri? O sigui, això que dèiem abans, també del fet de que no és la primera vegada, que aquesta falta d'informació... De fet, fa un mes, ja quan parlàvem amb veïns també de la zona, ja ho dèieu, també tots, que fa temps que aquestes obres hi són i no teniu informació del que passa. Us sentiu insegurs?
21: Més que tema d'inseguretat, perquè la inseguretat se pot produir per situacions, diguem, de veus coses i penses es produirà, no? Alguna incidència que es pot haver evitat. Aquest problema que tenim és que com són obres que se fan sota a sota del terra, les que estan per sobre del terreny, que són els panells, que sí que es pot veure com està funcionant l'obra, però la part de la tuneladora del túnel, això no es veu des de fora. Llavors, mira, te puc assegurar que el problema que tenim amb aquestes obres és que la licitació es va dividir en dos lots. Un lot del trajecte, direm, del municipi de Montcada i l'altre trajecte és des de la zona de Barcelona, la nostra. Val? Sí. Amb dos UTEs totalment diferents. Vale? Nosaltres hem tingut sempre, diguem, les poques reunions que hem tingut amb l'Ajuntament i el veïnat ha sigut amb l'empresa que porta la sobresa Vallbona, però és que precisament la incidència que es va produir fa un mes, precisament ho va produir l'empresa que porta la part de Montcada, vale? que toca una part també del nostre barri. Aquesta és l'inquietud, no? Clar. Que te donen informació parcial o no. Això es va veure el propi dia 22, no? Que no van donar la informació clara.
2: Sí, sí.
21: Que després, al cap d'unes hores, amb unes imatges es van donar compte de que no, que havia sigut més gros del que ens estaven informant.
2: Ets optimista, Zaida?
21: Amb l'administració? No. No, perquè jo des de fa uns anys que ja no estic en el meu veïnal, em vaig retirar, però jo he estat 20 anys en el moviment veïnal, no solament en de barri, sinó a nivell de nou barris i a nivell de ciutat i de Catalunya, i t'hi puc assegurar que arriba un moment que les promeses no te les creuen. Sobretot en barris com els nostres, barris perifèrics, que estem apartats de la gran urbe, no? De les grans obres, de que tot està molt fiscalitzat, molt dia a dia... barris com el nostre, que són petits, que estem com aïllats, qualsevol infraestructura de gran dimensions com aquestes, sempre ens ha passat, Sempre ens ha passat. Que en tenim la sensació de que no comptem, que el veïnat, diguem, que es pot queixar tal com vulgui, que per quatre que són, perquè li hem de fer cas, no? Aquesta és la sensació, no? Uh-huh. I coses que s'han aconseguit en aquest barri ha sigut de lluites, però lluites que han durat anys, que no han sigut immediates.
2: Vale. Sí, sí.
21: Però, bueno, la sensació és de que falta de transparència per part de l'administració i encara el tema no està tancat, perquè Adif es va comprometre a informar-nos de quin era el motiu de l'esborrany i de moment no ens han dit res.
2: Zaida, veïna de Vallbona, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquí a Catalunya.
21: Molt bé, gràcies a vosaltres.
2: Que vagi bé, adéu. Uns anuncis i juguem al Dues Veritats i una Mentida.
3: Aquí Catalunya, amb Laura Estrada.

0: Aquí Catalunya. Amb Laura Estrada.
1: Obrim el racó de pensar. Ho fem amb en Guillem Clua. Molt bon dia, com estàs?
2: Bon dia, fònic.
1: Una miqueta fònic, estàs. Sí. No pateixis, no pateixis. Escolta, el micro també ajuda una mica. Té costes d'això i ja sona més profund i tot, ja capta tots els matisos de les veus.
2: La culpa és de l'aire condicionat.
1: Ja veig.
2: Terrible. De fet, té a veure amb el que, del que parlaré avui.
1: De què parlaràs avui? Què
2: parlaré avui de les amistats i l'aire condicionat és un gran trencador d'amistats i aquesta refredat que estic tenint ara és per culpa d'una nit que vam compartir una habitació amb un amic que hem estat viatjant aquestes dues setmanes i ell no pot dormir sense aire condicionat i jo no puc dormir amb aire condicionat. Llavors ell estava sobre el llit esbufegant, passant molta calor amb l'aire condicionat a 22 graus i jo estava sota una manta. Llavors això té molt a veure amb com estic avui i també amb el tema que m'ha fet pensar aquesta setmana, que no té a veure amb com es trenquen amistats, que també potser sí que en podem parlar.
1: Podria.
2: Però sobretot és com entenem les amistats. He tingut la gran sort de compartir aquests dies amb aquest amic. Hem anat a Astúries a veure l'eclipsi. Això han estat un total de 2.000 quilòmetres, més o menys. Anant i tornant amb cotxe, una road movie, ens hem marcat, en plan Telme Luis, però sense precipici. Cosa que està molt bé.
1: Sense final tràgic.
2: Sense final tràgic. Hi ha moments de tot en un viatge d'aquesta mena. Evidentment, passes 24 hores amb algú, amb qui et veus només de tant en tant, i les dinàmiques de la relació durant el viatge són molt diferents a les del dia a dia de casa nostra. I això és el que m'ha fet pensar. Som molt afortunats quan tenim l'oportunitat de compartir temps amb algú que estimem i de fer una cosa tan especial junts com veure un eclipsi, que és una cosa que potser passa una vegada a la vida. Però en el dia a dia no tenim aquestes oportunitats. I això és el que m'ha fet pensar. És a dir, les amistats, com més adult fas, deixen de ser aquests grans moments que compartim vivint junts i passen a ser cites de tant en tant, cada X setmanes, cada X mesos, per explicar-nos la vida que hem viscut sense aquelles altres persones. Cada vegada, en conclusió, passem més estona sols.
1: És veritat, això, eh? Que quedes amb els amics i cadascú explica fa la seva bateria, no? De què t'ha passat en l'últim mes, què t'ha passat en l'última setmana, cadascú tu.
2: Sí, i dius, ja està.
1: Ja hem de marxar i ja fins al següent, no?
2: És terrible. Però és curiós perquè aquesta sensació no la tenim, perquè en el fons estem més connectats que mai. Jo parlo cada dia amb tots els meus amics per WhatsApp, anava a dir, ens truquem. No, ja no ens truquem. A mi, jo perquè soc d'una generació que encara truco a algú, o ma mare em truca, o el meu millor amic em truca, però normalment tu truques a algú i tens els Mossos d'Esquadra a la porta immediatament. Llavors, això ja no ho fem. Però sí que parlem molt en WhatsApp i tenim aquesta il·lusió d'estar connectats constantment quan és mentida. Parlem de xorrades, riem, tenim grups, sobretot parlem en grups més que de tu a tu, tinc la sensació. I això ens crea la il·lusió que tenim una vida plena, que estem connectats, que estem acompanyats, que tenim algú que ens ajuda en moments de crisi o que podem compartir un acudit o que anem a veure una pel·li junts, però la comentem, la pel·li junts o la sèrie que hem vist, però el contacte el tenim cada vegada menys, perquè cada vegada ens costa més planejar, cada vegada ens costa més trobar un lloc per compartir això que ens fa humans, que és senzillament mirar-nos als ulls, explicar-nos les coses i viure la vida plegats.
1: I si penses en quan eres més adolescent, que també penso ja en l'edat en què comences a quedar amb els teus amics, que ja surts, és veritat que has de demanar permís a casa, potser és només una estona a la tarda, però creus que potser les relacions es cuidaven més en aquest sentit, també perquè no hi havia la contaminació del mòbil?
2: No hi havia la contaminació de la vida adulta, crec jo, perquè sí que és veritat que quan ets adolescent tot és una tragèdia, tot se fa una muntanya i tot és molt difícil, però en el fons és quan posem els fonaments del nostre concepte d'amistat.
1: Això també és veritat,
2: en la infantesa, evidentment, els posem i desenvolupem unes xarxes d'afecte i una manera de relacionar-nos i d'expressar els nostres sentiments que després repercutiran en la nostra vida adulta. Ara sembla que estigui jo parlant com el psicòleg amb el que parlareu d'aquí una estona, però ella ho sabrà dir millor que jo. Però en l'adolescència és quan teixim les nostres primeres relacions adultes i que em determinen molt. Potser molta gent també recorda l'adolescència i aquelles amistats i aquelles primeres nits fora i aquells primers viatges, aquells primers de tot, amb una idealització brutal, perquè és veritat, ens van constituir la nostra personalitat, segurament, en molts aspectes. I ara mateix hem de fer lloc. hem de fer lloc per lloc, ens feia tan feliços, ara ho hem d'agendar, ho hem de posar al nostre calendari i hem de dir, mira, d'aquí dues setmanes quedarem per sopar i només tenim temps per dir-nos, mira, m'ha passat això, això, això, això, i ja està, res més.
1: I et passa allò de... Quants amics tens? Tu els podries comptar amb els dits d'una mà?
2: Amics de veritat.
1: Amics de veritat, perquè clar, és veritat que hi ha moltes maneres de mesurar, clar, com es mesura l'amistat. Jo crec que no existeix, no hi ha un barem oficial que serveixi per tothom. És veritat que hi ha gent que diu, ui, en tinc molts, no els podria ni comptar. Perquè compten, potser, que els que et segueixen a Instagram per dir-te són els teus amics. No sé si totes les 1.000 persones o 700 de persones que puguis tenir són aquests amics. Els de veritat? Els que t'acompanyen a tu, com a Guillem Clua?
2: Els de veritat són... Jo ja no els he dit amics, però són família. Per mi són família escollida. Són aquells que et salven la vida. A mi, jo hi ha amics que puc dir, literalment, que m'han salvat la vida en molts moments. I són els primers els que acudeixes quan tens la gran notícia, quan tens un problema o quan saps que hi podràs comptar, passi el que passi, que ho deixaran tot i que vindran a ajudar-te, i al revés. D'aquests n'hi ha poquíssims. Almenys en el meu cas, i jo en tinc dos o tres només d'aquests, que sé segur que hi seran. Els altres són amics, clar que són amics, i... També és veritat que hem de fugir una miqueta d'aquesta idea de l'amic per tot, no? De l'amic comodí, que un amic ha de... o d'una parella, que de vegades també ho pensem de les parelles, de gent que ha de complir i ha de satisfer absolutament totes les facetes de la meva vida, i això és absurd. Vull dir, és posar un pes i una pressió en el teu amic que no es mereix, o amb la teva parella, que també passa. I llavors, en la segona categoria d'amics, jo tindria aquests... Ja tinc els amics per sortir de festa, tinc els amics per fer d'intel·lectual, tinc els amics per anar al teatre, o tinc els amics per, pues, amb qui comparteixo les meves coses més íntimes. Però hi ha com una categorització, potser, dels tipus d'amistats que podríem tenir.
1: N'has perdut molts, d'amics, al llarg de la vida?
2: Sí, i...
1: Bueno, perdut, clar, és que el concepte perdut compta, perquè és veritat que hi ha una cosa que és perdre, l'altra cosa és deixar.
2: Sí,
1: he tallat amb els amics.
2: Jo crec que hi ha dues maneres de perdre un amic. Una és que realment hagi passat una cosa terrible entre els dos, o una putada, o alguna cosa que hagi fet que aquella amistat es trenqui, perquè trenques el contracte de la teva amistat. I l'altra, que és que potser la que passa més sovint, és aquesta dissolució de l'amistat, no? Aquella presència cada cop menys intensa d'aquella persona a la teva vida. I crec que això és molt natural que passi, també, i que crec que ho hem d'aprendre a deixar anar de vegades quan deixes de ser important. No important, quan ja el teu lloc en la vida de l'altra persona potser ja no té tant de sentit, perquè tots dos heu evolucionat de maneres diferents. I sense que hi hagi una discussió i sense que hi hagi un trauma, de vegades són dos vaixells que s'allunyen l'un de l'altre. I és complicat, no tenim manuals de com trencar amb un amic o de com gestionar la pèrdua d'un amic en aquest sentit. Jo crec que a mesura que et fas adult ho vas gestionant millor i ho entens, no? que les amistats potser no són per sempre, que si tens la gran sort que un gran amic t'acompanyi tota la vida, crec que potser això és més fàcil que una parella t'acompanyi tota la vida. Però no té per què ser així. Ens hem de sentir afortunats de la gent que decideix acompanyar-nos durant un llarg període,
1: exacte.
2: Però si han de marxar, potser de vegades se'ls ha de deixar marxar.
1: Exacte. Per això, tots canviem, tots evolucionem, i és veritat que a vegades els camins es poden separar, com en tota la vida, i no ha de passar res. L'Oriol ha trobat un estudi molt curiós d'un sociòleg que es diu Gerald Mollenhorst, que es veu que parla de que cada 7 anys perdem prop de la meitat dels nostres amics més propers, però que si l'amistat supera els 7 anys, es veu que té moltes possibilitats de durar per sempre, Oriol.
3: Exacte. Mira, aquest estudi recalca que aquestes amistats, les que superen els 7 anys i tiren milles, es caracteritzen per una connexió emocional més profunda, un temps compartit més gran, diguéssim, esforç i la capacitat de superar moments difícils, que és una miqueta el que estaves comentant tu ara. I per altra banda, també, l'estudi aquest deixa clar que una bona amistat no té per què ser aquella que et dura per tota la vida.
1: Clar.
3: Sinó que també pot ser una que, doncs mira, has tingut una relació d'amistat de 5 anys, per exemple, però ha sigut espectacular i potser inclús t'ha omplert més que un amic que arrossegues fins que et mors.
1: I que sempre, de fet, recordaràs amb estima, no? Perquè és veritat que, jo penso, amb amistats passades que han passat per la meva vida, amb què he sigut la millor amiga que es deia, ara ja no, però escolta, ni me'n penedeixo, ho recordo amb molta estima i molt d'amor, i dic, bueno, no passa res, i no la vaig a buscar tampoc ara. No cal, potser, no? Tornar a dir, vinga, va, tornem a viure el que vam viure, perquè potser ja són persones diferents. I ara,
2: totalment.
1: Ja no tindria sentit, això.
2: Però som conscients que formen part de nosaltres.
1: Exacte.
2: Això és lo bonic de l'amistat. Jo crec que és una de les definicions més boniques de l'amistat. Tu has passat per la meva vida i m'has canviat d'alguna manera. I jo no sóc el mateix perquè t'he conegut a tu. Ara estic citant una lletra de Wicked, però és igual. És el que passa quan algú realment influeix molt a la teva vida i encara que després no hi sigui, tu series diferent si no l'haguessis conegut.
1: Deixeu-me sumar la conversa a la psicòloga Sílvia Catalán. Sílvia, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Que estaves escoltant aquí la conversa que estàvem tenint. Sí. Això, tu sabies això dels 7 anys, si és veritat o no, quina informació tens d'aquest tema, però de les amistats que duren per sempre i les que s'acaben.

0: factors que fan que una amistat duri o no duri, i això a 7 anys, bueno, va una miqueta amunt i avall. Però sí que és cert que les amistats que duren, com dèieu ara, no, tenen molt a veure amb aquesta confiança, amb aquesta capacitat de superar conflictes. A vegades pensem, no, i jo crec que això té molt a veure amb les pel·lícules, amb les sèries, no, que veiem, amb la ficció que consumim, que una relació d'amistat és una relació que només és de riure i de suport i de moments bonics i feliços i fàcils. I en realitat una relació d'amistat, igual que una relació de parella, passa. El que passa que això, com que no ho tenim gens localitzat, no?, en el nostre imaginari col·lectiu de l'amistat, doncs quan hi ha crisis d'amistat, moltes vegades les relacions es trenquen, perquè pensem que si amb una amistat m'he de barallar ja no és una amiga o ja no és un amic. I crec que això hem de, com de reformular una miqueta, no? Jo crec que hem d'estar com atents i atentes a que puguin sorgir aquests moments, no?, de desencontre, de, bueno, de discussions, evidentment no de baralles ni de lluites, vale? Però sí de discussions sanes. Al final és una relació, és un vincle com qualsevol altre.
1: I creieu en l'amistat a primera vista? Això existeix?
2: Totalment.
1: Mira, el Guillem està claríssim que sí.
2: Sí, jo m'he enamorat molt de persones en una nit, enamorat d'amistat.
1: Sí, és a dir, ets el meu nou millor, vull que siguis el meu nou millor amic. Això existeix.
0: Exacte. Bueno, al final, quan tu coneixes una persona nova, no deixes de tenir com una fascinació, no, per aquella persona.
1: Sí.
0: I en funció d'algunes coses, doncs aquesta fascinació se n'anirà més cap al terreny romàntic, no, diguéssim. I a vegades pues, anirà més al terreny de les amistats, però sí, clar, tu pots veure una persona i pensar, quina persona tan magnètica, quina persona tan interessant, em ve de gust fer coses amb aquesta persona. I hi ha un moment d'enamorament així boig amb les amistats, no? De sobte és com, tot ho faig amb aquesta persona i tot necessito tal, i li parlo d'aquesta persona a tothom. I la gent del voltant és com, ostres, no? Quina intensitat de sobte amb aquesta persona. Després tot es calma, eh? Igual que amb l'amor romàntic de parella,
1: clar.
0: Després tot es calma, però és veritat que el primer impuls, sí, aquest amor a primera vista intens pot haver-hi.
1: I ara em fas pensar, ara que ho dèieu, justament les relacions amoroses, també aquestes relacions d'amor, clar, també l'amistat s'acaba, i a vegades s'acaba de manera traumàtica. I el mal que et pot fer deixar un amic, perdre un amic, o que et deixi l'amic, a vegades també hi ha un punt que l'amic et diu, mira, escolta, ja no vull saber res més de tu perquè m'he cansat o perquè ha passat això i no t'ho perdono, o no m'agrada, o el que sigui, eh? Que això també ens fa mal. I no sé fins a quin punt tenim normalitzat que també, així com podem anar a teràpia i demanar ajuda quan ho hem deixat amb una parella traumàtica, com és que potser amb l'amistat no ho tenim tan assumit? I en veritat penses, és el mateix dolor?
0: Sí, a més, totalment, eh? I he vist a consultar persones realment que ploren molt més per la pèrdua, això, no? D'una amistat, d'un vincle xulo, tal, no sé què, que no pas d'una parella, perquè al final, torno, no?, amb aquest imaginari que tenim muntat al cap. Quan tenim una parella, en el nostre imaginari, evidentment no volem que s'acabi la relació normalment, però sabem que això pot passar, entra dintre de la normalitat, del cicle normal de la parella. Però quan tenim un amic o una amiga, no tenim al cap que això es pot acabar en algun moment i que aquella persona que amb la que ara comparteixo tantíssim, potser d'aquí, doncs això, 5, 6, 7 anys, deixaré de compartir coses i hauré d'assumir, no?, un dol, perquè al final és un dol, és una pèrdua. Llavors, com que això no ho tenim normalitzat, realment la gent, no?, és com que posem les relacions d'amistat una mica com per sota en importància de les relacions de parella. Llavors, tot el que té a veure amb les relacions d'amistat és com més menor. I, a més, socialment s'entén menys.
1: Clar.
0: No? Quan tu ho has deixat amb la parella, diguéssim que el teu cercle entén que ploguis, entén que estiguis malament, entén que entris en un moment així com de, no?, d'espiral així dramàtica una mica. Però, en canvi, quan és amb una amistat, no s'entén tant i no es cura tant, no es cuida tant, no, ho tenim com això, com una miqueta per sota, no?, aquestes relacions d'amistat, quan al final el que estava dient abans, no?, moltes vegades aquestes relacions són relacions superimportants, que ens aporten moltíssim, que ens omplen moltíssim, que, bueno, doncs que són vincles realment molt, molt intensos, no?, i a vegades els hi donem molt poca importància.
2: Hi ha un aspecte molt interessant sobre el que has dit de l'imaginari de les pel·lícules i les sèries,

0: que presenten l'amistat sempre com una relació feliç i divertida, de compartir només els bons moments, que crec que té molt a veure amb com estem de vegades mercantilitzant o capitalitzant les amistats, no? És a dir, jo tinc amics perquè em facin feliç, jo tinc amics perquè junts aconseguim una cosa plegats o perquè fem una cosa plegats, i en el moment que venen maldades tenim la sensació que, d'una manera mercantilista, que aquesta amistat ja no em renta, no? Ja no em compensa, i de seguida en surto perquè no en trec un benefici. Creus que això és signe dels nostres temps?
1: Totalment. De fet, això també passa, eh? Ara mateix ho estem veient molt clarament, les persones que ens dediquem a la teràpia de parella i a l'anàlisi de les relacions i de més, ho estem veient també amb les parelles. Vull dir, quan ja no em serveixes, quan ja no m'aportes aquesta cosa com positiva, com, no?, molt d'aquest amor incondicional, és com ja no em serveixes, no? Ja me n'he de buscar una altra. Per això, no?, dèieu abans vosaltres, i jo refermava aquesta idea de que hem de saber superar situacions conflictives, tant amb la parella, evidentment, com amb les amistats. Però amb les amistats, com que tenim aquesta idea, no?, de si no és guai, si no em serveix per anar-me'n de copes un dia i desbravar-me, tal, no sé què, ja no serveix. Clar, sí, al final, amb aquesta idea de pues sí, mercantilista, crec que és una bona definició, realment, sí.
2: I després potser us passa a vosaltres també, que teniu amistats que no veieu potser en un any, que viuen lluny o que pel que sigui no us trobeu, però en canvi, quan us veieu i quedeu, és com si el temps no hagués passat. És com si, bueno, no ho sé, com si hi fóssiu sempre. I és curiós perquè això no passa amb tothom. Encara que, o sigui, potser sí que podeu tenir al vostre entorn diverses persones que estan vivint fora, m'ho invento. Però la sensació aquesta de quan t'hi trobes i dir és com si ens haguéssim vist ahir, no passa tant. No sé si ho teniu, també.
0: Sí, totalment. De fet, no és per idealitzar els amics de la facultat, però tinc dos amics de la facultat que ens veiem cada 2 o 3 anys i passa exactament això. No sé per què passa això, si té una explicació psicològica.
2: No ho sé.
1: Bueno, perquè al final tot el que has viscut amb aquella persona és una, o sigui, en principi no és una cosa com positiva. Llavors, per exemple, amb els companys de la facultat, amb els que normalment, no, nosaltres que ja tenim una certa edat, compartíem moltíssimes estones, ho dic perquè ara les facultats són una miqueta diferents en aquest sentit, clar, o sigui, tens com molts records comuns, no? I això t'uneix molt. I veus aquella persona i de sobte el teu cos, aquesta seria com l'explicació psicològica, el teu cos reacciona de forma positiva. Llavors veus aquella persona i totes aquelles coses xules, no, és com que s'activen de nou a dins teu. I com que no hi ha hagut un problema, no hi ha hagut una situació de tensió, no hi ha hagut una ruptura traumàtica, simplement és, vale, us aneu anat a viure fora, o jo me n'he anat a viure fora, i pues, de forma natural, no, hem reduït una miqueta aquesta connexió. Quan ens trobem, és una mica com que tot això recomença, no? I, a més, si les persones no han canviat moltíssim, si l'essència segueix sent una miqueta la mateixa, no, ens trobem amb persones que genuïnament ens cauen bé, perquè tenim molts vincles positius i, a més, perquè tinc ganes de saber què li ha passat a aquesta persona. I això és una, no, com una cosa molt, molt bonica. I de fet, torno a la comparació amb les parelles, o sigui, si tu tens una ruptura plàcida, dintre del que es pot dir una ruptura plàcida, amb una parella, al cap del temps, quan tornes a veure aquella exparella, moltes vegades hi ha aquesta sensació com de que bonic trobar-nos, que bé veure't, que bé veure't com van bé les coses. Evidentment, si hi ha hagut una ruptura tensa o molt traumàtica, evidentment això segurament no passarà. Però això, no, com amb les amistats, no fem una ruptura oficial de dir, vale, a partir d'aquí ja no serem amics. Doncs quan ens retrobem, doncs passa això, no? És com, que bonic, que bonic això que vam compartir. I de fet sempre surten les mateixes anècdotes, no? I quan em trobo, pues, això amb les amigues de la universitat o amb les amigues de l'institut, això sempre surten les mateixes anècdotes, la profe aquella que no sé què, i fa riure perquè et connecta amb una cosa molt bonica.
0: Podríem dir que també no enyorem només l'amistat amb la que ens retrobem, sinó que també enyorem la persona que érem quan estàvem amb aquelles amistats quan érem joves.
1: La llibertat, les campanes.
2: És veritat. No, i això que
1: sí,
2: dèieu,
1: sí, clar, ens connecta amb cosa positiva.
2: I que és molt comú, crec que això és el que deies ara mateix, Sílvia, que ens connecta amb les batalletes que expliquem sempre són les mateixes. És veritat que molts grups és com, vinga, va, vinga, i d'aquí passem allà i torna a explicar com va aquell dia, no sé quin professor, dir-li no sé què.
0: Home, és el lore que diuen ara els joves, no? Que és el lore de la teva amistat, és el llibre d'història de la teva amistat.
2: És meravellós. Sílvia Catalán, moltíssimes gràcies per atendre'ns a l'Aquí Catalunya. Molt interessant.
1: A vosaltres.
2: Sempre està bé parlar i reflexionar sobre l'amistat. Sílvia, gràcies.
1: Sí, tant.
2: Gràcies.
1: Molt bé, moltes gràcies. Adéu.
2: I no parem de parlar d'amistat, de fet, perquè el que hem fet ara, Guillem, és tot un recull, hem volgut buscar tot d'exemples, sigui en la literatura, sigui en la música, sigui també en el cinema, d'aquestes relacions d'amistat i en amistat que ens han marcat, que ens han marcat a nosaltres com a oients o com a consumidors de cultura.
3: Exacte.
2: Oriol, què has trobat? A veure.
3: Doncs mira, començarem per la música. Que hi ha hagut grans cançons que parlen sobre la música, sobre les amistats, però sobre la música també, però sobre les amistats, que és el tema d'avui, com per exemple aquesta. No, I get by with a little help from my friends. Que és dels Beatles, que posa en valor l'amistat, la superació de la soledat i el suport emocional dels amics que tens. Perquè,
2: molt
3: de fet,
2: bé.
3: Hi ha una part de la cançó que diu m'ajudaria si hi ha un moment que canto desafinat, els amics m'ajudaran, no? Però les amistats, clar, també poden canviar.
2: Mm-hmm.
3: I algunes arriben per marxar, i el dol, que és el que comentàvem ara amb la psicòloga, també pot ser dolorós, i d'això parla Wish You Were Here.

0: Jo deixaria l'àlbum sencer i marxaria.
1: En aquest cas, què?
0: En aquest cas, Pink Floyd parlaven de Syd Barrett, que va ser un dels fundadors de la banda, però que, degut a problemes de salut mental causades per excessos de LSD, sobretot, va acabar molt malament i va haver de marxar de la banda. I un dia, en l'estudi, va aparèixer una persona molt canviada, rapada, molt demacrada, i Roger Waters, que estava a l'estudi amb David Gilmour, es van quedar parats a dir, què fa aquest home, qui és? I de cop van veure que era Syd Barrett.
1: Hòstia.
0: Però clar, havia passat els anys, ell estava fet caldo, i llavors es van inspirar en We You Were Here i Crazy Shine On Your Crazy Diamond. Que també, què et sembles?
1: I escolta'm una cosa, també hi ha safarejos amorosos dins del món de la música, també, en aquest sentit.
0: Mira, perquè què passa quan ets molt amic d'algú, aquesta persona té una parella, i tu t'estàs enamorant d'aquella persona. No sé si t'ha passat mai a tu, Guillem.
2: No, a mi no. Culebrons no gaire.
0: Val, doncs això és el que li va passar a George Harrison i a Eric Clapton a la dècada dels 70. Ells dos eren íntims amics, i George Harrison es va enamorar d'una model, Patti Boyd, i que va ser la inspiració, diguéssim, de la cançó Something dels Beatles de l'àlbum Abbey Road. Cançons que, segons Frank Sinatra, és de les més maques que es van escriure sobre l'amor, sobre declarar-li una declaració d'amor, no? Què passa? Com que Harrison i Clapton eren molt amics, Eric Clapton va saber que, al llarg de la relació, les coses no anaven bé. George Harrison va tenir problemes amb les drogues, li va ser molt infidel a la pobra Patti Boyd, i Clapton què va fer? Va dir, mira, li escriu una carta a la bona de la Patti, i li diré, sé el que estàs vivint, sé el que està passant, amb mi series molt més feliç.
1: Home, mare meva. I... Hòstia.
0: I un dia de l'any 1973...
1: Red flag una mica.
0: Home, sí, bastant red flag. Un dia de l'any 1973 la va citar en el seu estudi per ensenyar-li una cançó. Li va dir, Patti, vine, que tinc una nova cançó i vull que encara no ha sortit. I vull que tu siguis la primera en escoltar-la. I clarament era una declaració d'amor cap a la jove model. I la cançó era ni més ni menys que Leila.

0: dedicant-li... Jo estic allà i em diuen, mira, t'he fet aquesta cançó.
1: És per tu?
0: I dic, bueno, escolta'm, George, et quedes tu a casa, jo em quedo aquí. I anys més tard li va dedicar també una altra que es diu Wonderful Tonight, que també és preciosa. Però que en aquest cas parlem de... Finalment, George Harrison va acabar deixant la relació amb la Patti Boyd, va començar la relació amb l'Eric Clapton, que li havia promès que havia deixat les drogues, i bueno, de cop i volta l'heroïna va entrar la seva vida, com si hagués un demà, i també ho van acabar deixant. Però clar, en aquest cas parlem de dues cançons que eleven el sentiment d'afecte cap a, en aquest cas, la model, la Patti Boyd, no? Uh-huh. Però què passa quan un grup d'artistes estan tots enamorats i tot sembla flors i violes, i l'amor arriba a la seva fi? Doncs que es creen cançons com aquesta. Go Your Own Way, va ser una de les tantes indirectes que es van anar tirant entre els membres de la banda Fleetwood Mac a l'àlbum Rumors. De fet, Steve Nicks, la cantant principal del grup, en més d'una entrevista ha explicat que era molt dolorós veure com la persona que havia estimat et cantava la cara. Estimar-te no és el correcte, pots continuar amb el teu propi camí. Que, de fet, hi ha una anècdota en aquest àlbum que quan es va fer i es feia la tria de cançons, ella volia incloure en l'àlbum una cançó que es diu Silver Springs, però el guitarrista, que era amb el que havia mantingut la relació, Lindsey Buckingham, va dir que no, que ni de conya anava a posar aquesta cançó, que es fotés. I què va passar? Que Steve Nicks, al cap dels anys, el 1997, va tenir l'oportunitat de cantar aquesta cançó davant de la parella del guitarrista.
1: Per favor.
0: I la cançó deia frases com: mai escaparàs del so de la dona que et va estimar.
1: Però per favor.

0: Una mica és el que dèiem, d'això de l'amor a l'odi, hi ha un pas, i escolta, fer mal i a buscar, a furgar la ferida...
1: A més,
0: no se n'estan, eh?
1: Recomano als oients que recuperin aquest concert, sobretot aquesta cançó Silver Springs, poses live i et sortirà, perquè és brutal com la Steve Nicks, aquesta part final que he posat...
0: Sí.
1: És que no canta mirant el públic, canta interpel·lant-lo amb ell, mirant-lo la cara, en plan...
0: Déu-n'hi-do.
1: Has fet patir com una d'allò i mira...
0: Això pel que fa al món de la música, però després també tenim, clar, en el teatre podríem... Vull dir, hi ha moltes carpetes a tocar, el sí, Romeu i Julieta podria
1: Julieta,
0: ser
1: per exemple...
0: un d'ells. Quins més has trobat o amb què més has pensat?
1: Pues clar, jo he pensat, que tu com a actor no sé si t'ha passat que has treballat amb gent que... No cal que diguis noms, evidentment.
2: Ara, però...
1: Que fora de la feina... no et suportes, però potser has d'interpretar...
0: Treballar.
1: Has de treballar com... Hòstia, doncs hem de ser una parella, hem de ser millors amics...
2: Clar, m'ha passat, però és més problemàtic amb el cap dels actors, per exemple. Clar. Que ells sí que han de tenir de fingir clar. Davant de la càmera o sobre un escenari, i d'això sí que n'he vist exemples molt clar. Interessants.
1: A mi m'ha fet pensar en el rodatge, per exemple, dels Àngels de Charlie, que... Bill Murray i Lucy Liu van tenir forts enfrontaments durant el rodatge fins... La tensió va arribar a tal punt que van haver-se de replantejar algunes escenes i, per exemple, Murray ja no va tornar a la seqüela de la pel·lícula.
0: Això t'ha passat a tu també, d'haver d'adaptar, de canviar... des de guions o canviar inclús... No ho sé, de dir, he de modificar-ho perquè potser és veritat que...
2: No, he de dir que sempre m'he trobat amb actors i actrius molt professionals vale. I que no s'ha notat en set. No?
1: Després hi ha un altre exemple, que és el de Ryan Gosling i Rachel McAdams a la pel·lícula The Notebook.
0: Sí.
1: Durant la pel·li, és el que dèiem, no? Havien de transmetre una química amorosa espectacular,
0: val.
1: Però es veu que el rodatge va ser bastant complicat. De fet, segons el director... Gosling va arribar a demanar que McAdams fos substituïda i una curiositat d'aquest episodi és que van acabar tenint una relació ells dos.
0: Ah, mira.
1: Aquí va ser al revés. Van passar de l'odi...
0: A l'amor, es van enamorar aquí.
1: A l'amor. Que també, per exemple, jo què sé, si anem amb pel·lícules d'Amadeus,
0: sí.
1: Per exemple. D'Amadeus, el Mozart, exacte. Clar, aquí, per exemple, explica que la relació entre Mozart i Salieri, no? Que destaca l'enveja, que també passa, la frustració, el ressentiment davant del talent d'una altra persona, que en principi quan al teu amic li va bé, i
0: sí.
1: Si comparteu un ofici, per exemple, en principi te n'has d'alegrar. Però també pot passar que diguis, hòstia, doncs, m'agradaria que m'hagués passat a mi, per exemple.
0: Mira, això ho parlàvem fa les primeres setmanes amb la Yolanda Sey, també, que ve aquí al racó sí. De pensar, i ho dèiem, dius, ostres, jo me n'alegro molt per les meves amistats actrius quan els agafen per al càsting, però bé, potser també estava en aquest càsting.
2: És
0: I a mi no m'han agafat.
2: És complicat gestionar-ho, eh? Una de les meves millors amigues és la Marta Butxaca, per
0: sí.
2: Exemple, que és dramaturga, guionista, vull dir que estem molt... fem el mateix, la mateixa feina, però sempre ens alegrem moltíssim dels èxits de l'altre. És com... la felicitat és compartida.
0: Això és bonic. Això és el més important, això. En el moment en què no ho és quan t'has de plantejar dir, eps, hi ha alguna cosa que
2: passant.
0: Està... alguna cosa està fallant. I acabem, Oriol, amb el que seria literari.
1: Literaris, va. Quevedo versus Góngora, una rivalitat literària a odi personal. És a dir, van protagonitzar una de les enemistats més famoses de la literatura.
0: Crec que l'hem estudiat tots, aquests, quan estudiàvem literatura de col·le, era la que t'ensenyaven primer.
1: Vull dir, clar, això va començar per diferències literàries. Quevedo criticava les innovacions lingüístiques de Góngora, mentre que Góngora qüestionava les traduccions dels texts grecs de Quevedo. Mm. I la disputa va anar més enllà de la literatura i es va convertir en un odi personal que es burlaven dels defectes de l'un de l'altre.
0: Oi, es dedicaven sonets i
1: sí,
0: tot.
1: Sí, sí, sí.
0: Meravellós, d'altra banda, també, insultar-te així. També és veritat que es fa també amb la música. O sigui, ara quan la Shakira llença d'arts contra Piqué, doncs també es fa cantant. O sigui, l'art sempre ha sigut una mica canalitzador de tot el sí. Que tu vulguis dir i dirigir-te a tothom.
2: Clar, és que aquesta és la gràcia de l'art, no? Convertir les teves misèries en coses que pugui compartir amb tot el món.
0: Un mes, Uri.
1: Va, doncs, seguim amb la plana d'aquí, Miguel de Cervantes i Lope de Vega, per exemple,
0: sí.
1: Que van competir pel prestigi literari durant el segle d'or. Cervantes va criticar l'èxit teatral de Lope, mentre que Lope també va atacar indirectament a Cervantes, i és interessant perquè tots dos competien pel mateix espai cultural i pel favor del públic i dels mecenes. És a dir, és el que dèiem, no? Que si comparteixes un ofici, alegra-te'n, no? Perquè hi ha molta competició i hi ha molts cops de colze i no cal.
0: Per cert, per davant de llibres, una última recomanació que m'ha vingut al cap és Los enemigos, de Kiko Matt. No sé si l'heu llegit.
2: No,
0: és un assaig, anagrama, crec. Sí, no m'equivoco, crec que sí. Meravellós. Parla sobre el poder de l'enemistat i com també l'enemistat, que també és una altra que podríem aquí parlar i dissertar hores, també és un motor, a vegades, de voler ser millor i de, bueno, com a objectiu, a vegades també l'enemistat també ens fa treure bones parts de nosaltres, no només tot el dolent. Guillem Clua, gràcies una setmana més.
2: A vosaltres.
0: Cuida't molt.
2: Fins la setmana que ve.
0: Adéu.

0: Rebobinem el llapis de memòria. Rebobinem el llapis de memòria. Amb Jordi Manau.
1: Bona tarda, Toni.
2: Hola, bona tarda, què tal?
1: Això tu, com estàs?
2: Doncs pues molt bé, la veritat. Molt bé.
1: T'ho dic perquè, bé, com tu vas fer públic, acabes de passar un procés de desintoxicació. Com et trobes?
2: Sí, doncs pues la veritat és que superbé. Sí, m'ha anat bé. M'ha anat bé estar amb el centre. Sí, sí, és una desintoxicació, a més, d'unes substàncies que la gent, per lo que he vist a les xarxes i tal, la gent és com que no s'ho creu, no?
1: Red Bull, no?
2: Sí, Red Bull i diazepam. Hi ha unes quantitats ingents de Red Bull i de diazepam, però unes quantitats molt bèsties. Hi ha 8, 10 Red Bulls cada dia.
1: Són substàncies legals.
2: Són substàncies legals, però són dolentes.
1: Sí, sí.
2: Molt dolentes, i a més són molt addictives, sobretot el diazepam també, no? I jo ja ho dic, jo fa 22 anys que no prenc ni alcohol, ni cocaïna, ni cap tipus de droga així. La gent no s'ho creu, bueno, és la imatge que tinc, no? Però a mi ja em va bé, saps, que la gent ho pensi. Sempre quan surto a l'escenari jo sé que jo tinc un aspecte, no? Amb estatus i tal.
1: Vas tatuat, sí.
2: Sí, tinc pinta de canalla, de yonqui, no sé com dir-te, saps? De drogadicto, de cocaïna i tot això.
1: A més, ets molt alt. Fas un 93, un 94.
2: Sí, un 93, sí, sí.
1: Tros de tio, clar.
2: Sí, una mica bèstia, no? Com una bèstia
1: tatuada. Un bitxarraco.
2: Sí, un bitxarraco. Però, bueno, la gent sempre pues, pensa aquest tio, hòstia, va col·locat, va posat, no sé què, i és mentida, no? O sigui, no és veritat. Però, bueno, a mi em va bé que la gent ho pensi, perquè, bueno, al final forma part del meu personatge, no? Vull dir, jo quan surto a l'escenari, pues, el que pensi la gent ja em va bé, saps? Que pensin... Però, bueno, després fas una... Bueno, fas una... Una posada de dir, bueno, doncs vaig a ser molt sincer, vaig a anunciar que m'ingresso en una...
1: Ho vas fer públic a les xarxes.
2: Tal, ho faig, estic allí gairebé 7 mesos, ho aconsegueixo, tal, i després doncs, veure que la gent no et creu, saps? Que diu, no, aquest tio...
1: Sí? Sí, ha passat sí, això? Sí. Que...
2: Bueno, la majoria sí.
1: Marketing.
2: Merci, tal, o sigui, ai, enhorabona, moltes felicitats, no sé què, però hi ha molta gent que diu que això és mentida. Això és mentida, tu prens cocaïna, no sé què, no sé quant...
1: Bueno, la gent.
2: Sí, però jo tinc la sort que a mi les xarxes no m'afecten gaire. Jo amb els haters tinc bon rotllo. O sigui, a mi quan algú em fot una hateada, jo li contesto. Li contesto de bon rotllo,
1: Ah, de bon rotllo.
2: Sí, sí, li contesto, què tal, no sé què. Llavors es queden com sorpresos i... Sí, sí.
1: I ja has tornat als escenaris després d'aquest procés?
2: Sí, estic tornant. Estic en procés perquè... Bé, de puta mare.
1: Sí? Pots dir-ho, de puta mare.
2: Sí, sí, sí, sí, de puta mare, sí, sí.
1: T'has retrobat bé.
2: El primer dia, bueno, una mica estrany, perquè era la primera vegada que actuava després de 7 mesos i els nervis i tal, però molt bé, ja ho he encarat i està superbé. Estic creant un espectacle nou que es titula Boomer.
1: Boomer. Que ets un boomer, clar, sí, sí. Per edat et toca ser boomer.
2: No, per edat no.
1: No?
2: No, no, jo no sóc boomer, però bueno, al nivell analfabeto social, diguéssim, seria un boomer, no? O sigui, analfabet social, pues, no sé, fa uns anys, bueno, fa anys, pues era la persona, per exemple, que ja era gran perquè no sabia programar un vídeo... No? I venies tu, ajuda'm a programar el vídeo, ajuda'm a sintonitzar els canals, doncs pues això, no? I ara passa una mica el mateix, no? Que tu estàs amb el Siri i està tothom amb el chat GPT i els crios et parlen d'una manera que ja no t'enteres...
1: Bro.
2: I bro, tio...
1: I el bro té derivats, com el brownie, que això també ho he sentit jo.
2: Brownie i bròcoli, tio.
1: Avui connectem les cançons de Llapis de Memòria del còmic Toni Muc.
0: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: encetem el llapis de memòria del Toni Muc amb One Fun Day de les Chiffons, o Chiffons, estàvem ara discutint-ho, que és un grup de principis dels anys 60, format íntegrament per dones del Bronx, que anys més tard se la van tenir amb el Beatle George Harrison. A qui van denunciar per plagi a la cançó My Sweet Lord, i es veu que tenien raó perquè el Harrison va ser condemnat per plagi inconscient, que és una forma ben curiosa de plagiar, a donar-li el 66% dels beneficis del seu single. En fi, què fa...
1: No, però aquesta cançó és molt guai.
0: Què fa aquí en el teu llapis de memòria, Toni?
1: Perquè aquesta cançó és per mi és per llevar-te abans de matins, posar-te-la, et dona superbon rotllo, ja ho diu la lletra, One Fun Day. Avui va ser un bon dia. Vinga.
0: Cançó despertador.
1: Cançó per despertar-te i tirar per l'ante.
0: Tu ets de llevertadora?
1: No.
0: De quines hores estem parlant?
1: Bueno ara més, eh? Abans no tant, però sí, ara igual a les 10 o així estic despert.
0: Això no és d'hora, eh?
1: No, jo ho sé, però bueno, a les 8 és d'hora. I a les 6 hauria d'estar prohibit. Directament, no, home. Sempre, quines hores són aquestes?
0: Sempre, fins i tot abans de dedicar-te a l'humor, has tingut feines nocturnes?
1: Sí, tota la vida. He treballat de cambrer, de discjòquei, relacions públiques, i sempre de nit.
0: Tècnic de so, també.
1: Tècnic de so, també. Sí, d'una sala de jazz.
0: És en aquesta època de tècnic de so que comences a fer monòlegs?
1: Sí, perquè estava treballant a la Cova del Drac, una sala de jazz, jo era tècnic de so, i els dimarts venien a fer monòlegs, no? Però venia gent potent, eh? Venia l'Àngel Martín, saps?
0: Estem parlant de 2000...
1: Del 2000, sí, 2002.
0: Quan encara estava molt tendre la cosa aquí,
1: estava començant. I estava allà de tècnic de so, llavors, clar, quan hi havia monòlegs, en vez de concert, pues jo posava el micro. Posava el micro i
0: el volum, no?
1: Saps? Bueno. I en una d'aquestes, clar, jo, com tota la meva vida, jo havia volgut ser humorista, vaig veure l'oportunitat, vaig dir, ostres, però això és el que a mi m'agrada, això és el meu, no? Llavors vaig dir, vull pujar jo a l'escenari? Em van dir, bueno, no sé, tu mateix.
0: Així vas anar a saco,
1: sí,
0: eh?
1: Sí. Vaig pujar a l'escenari i vaig patar.
0: Però tenies alguna cosa preparada?
1: Sí, vaig començar a improvisar allà. En aquella època encara bevia.
0: I crec que va ser el Dani Mateo que va dir, bé, doncs ja heu vist que acaba de néixer una estrella.
1: Sí, directament. I em van aconsellar i em van dir, tio, pues, dedica't a això, que tu tens potencial i tal, no?
0: I ja et feies dir Toni Muc, perquè tu et dius Toni Asencio.
1: Sí, però jo vaig crear amb els germans Masimàs un local que es diu Muc, que està a Barcelona, que és un...
0: La discoteca?
1: Sí, la discoteca de la Tecno.
0: Que és petitona, però foten una tralla. No sé si encara la foten o no, però...
1: Sí. I llavors, clar, jo estava allà, jo vaig estar uns anys allà, llavors la gent, clar, deia, hòstia, ahir vaig veure el Toni, quin Toni, cony, el Toni, aquest tio, el del Muc, el Toni del Muc, i se'n va quedar, Toni Muc, vull dir, jo no m'ho vaig posar.
0: T'ho van posar.
1: Sí, me'l van posar i se'n va quedar, Toni Muc, i jo, bueno, pues Toni Muc, ni tan mal, no sé.
0: Ja mira, quants anys porta acompanyant-te.
1: Sí, tota la meva vida.
0: Que tot això, Toni, el músic Bobby Womack, el vas descobrir treballaves aquí de tècnic de so a la Cova del Drac? O ja el portaves
1: après
0: de casa?
1: Que jo, bueno, gràcies a... Bueno, afortunadament, jo sempre he tingut una cultura musical molt, molt, molt gran, no? Jo ja de petitet, tio, escoltava... És l'únic bo que em va deixar el meu pare, no? El gust per la música... I jo, de petit, clar, el meu pare em xixerrava amb Janis Joplin, música d'aquesta, saps? Janis Joplin, els Beatles, els Rollings i tal, no? I tenia molta inquietud per la música. Llavors jo doncs, vaig començar a investigar i sobretot a buscar música antiga que a mi m'agradava molt, música dels anys 50, 60, 70. I vaig descobrir a Bobby Womack i, bueno, Bobby Womack fa una versió... del Fly Me to the Moon, que per mi és brutal, perquè li dona la volta, és una versió totalment negra, saps?
0: La posem?
1: Rollo Motown, sí, home.
0: Doncs va.
1: Fly Me to the Moon de Bobby Womack.

0: Al llapis de memòria del Toni Moog també hi hem trobat el Fly Me to the Moon versionada pel Bobby Womack, una cançó que, mira, han versionat músics com Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Rod Stewart, Diana Krall, però tu dius que aquesta és la millor.
1: Sí, sí, per mi sí, perquè és rotllo Motown, tot música negra. M'encanta, i és que no té res a veure, no s'assemblen res al Fly Me to the Moon, a l'estàndard, no? Està superbé.
0: Que parlant de portar-te volant fins a la lluna, ens havíem quedat en aquella primera actuació que és gloriosa, no? Que puges una mica borratxo,
1: bueno,
0: a l'escenari.
1: Va ser el start, no?
0: I a partir d'aquí, què?
1: Pues aquí vaig començar a volar, ja. O sigui, vaig començar a escriure, vaig deixar la feina de tècnic de so...
0: Instantàniament?
1: Sí, al cap de poc. Vaig començar a escriure més, a anar començant a fer actuacions, sempre en amateur, després ja semi-amateur. Llavors vaig deixar la feina, vaig deixar tot el món de tècnic de so, de jockey, tot el que em donava de menjar, i vaig apostar per la comèdia. Per la comèdia al 100%, a tope. I sí, sí, em va anar bé. Vaig començar a gravar amb la Paramount Comedy, Comedy Central, i això em va donar a conèixer més. Vaig començar a actuar ja per tota Espanya... I, bueno,
0: A créixer,
1: vaig entrar al Teatre Capitol i, bueno, fins aquí, no? Una mica.
0: I per tu, dedicar-te únicament a la comèdia va ser complir un somni de tota
1: sí,
0: la vida?
1: Sí, sí, sí, totalment.
0: Sí, des de petit tu deies... Sí, sí. Jo vull fer això.
1: Jo de petit volia ser Martes i 13. O sigui, era el més... Saps? Jo ho veia per la tele quan era petitet i deia, hòstia, és que jo vull ser això, de gran. Jo vull ser Martes i 13. Fer gilipolles... Saps? I a sobre que poder viure d'això, no? O sigui, jo crec que l'èxit, no? L'èxit al final, bàsicament, és poder viure fent el que més t'agrada, no?
0: Què hagués passat si quan vas dir deixa'm pujar aquí, t'haguessin dit que no?
1: Pues... no ho sé.
0: Clar.
1: Mai ho sabrem, no?
0: Un petit detall, aquest atreviment és el que t'ha portat tants anys vivint.
1: Bueno, ja ho deia Maquiavelo, no?
0: Què deia Maquiavelo?
1: Es mejor arrepentirse de algo...
0: ¿Eso de Maquiavelo?
1: Que sé yo, que no arrepentirse de algo que no has hecho. O sea, es mejor hacer algo y arrepentirse que no arrepentirse de no haber hecho algo.
0: Ahí va, más vale haber amado y fracasado que nunca haber amado.
1: Pues
0: ¿no?
1: Ni idea.
0: Yo no sé si lo de Maquiavelo, eso, Tony, pero...
1: No, es Maquiavelo, sí. Es mejor hacer algo y arrepentirse que no arrepentirse de no haber hecho algo. Mai t'has de quedar amb el dubte de què has passat, i què has passat si no ho has fet. Estaràs tota la vida m'amianta. M'he inventat un palabro, eh?
0: M'amianta.
1: T'estaràs tota la vida reconcomiant de...
0: Ara ja són dues paraules, no?
1: Dos paraules. De què hagués passat, no?
0: Que ara que deies això de Martes i 13, crec que entre els molts tatuatges que dus em portes un per rememorar el dia que vas conèixer el Millán Salcedo.
1: Sí, sí, sí, però no és... No
0: portes un Millán Salcedo.
1: No porto un Millán Salcedo ni res, sí.
0: Però deuria anar molt bé aquella trobada perquè decidissis tatuar-t'ho.
1: Home, imagina't, no? Jo tota la vida fan de Martes i 13, jo dedicant-me a la comèdia, i al final el conec, però no el conec com a fan, el conec com a company, no? De Camerino, amb el Teatre Capitol, i bueno, ja el vaig conèixer i vaig dir, sí, però que fort, tio, estic amb ell, no? Sí, per mi era com... També vaig conèixer José Mayuste, amb altres circumstàncies, però sí, sí, també el vaig conèixer i vaig dir, hosti, que fort, tio. He conegut a Martes i 13, mira.
0: I diria que el tatuatge és una estrella.
1: Sí, és una d'aquestes estrelles.
0: Que no és... Sí. Per què una estrella?
1: Perquè em volia fer unes estrelles.
0: Ah, i vas dir, mira.
1: I vaig aprofitar i dir,
0: doncs,
1: mira, pam, doncs, llavors, quan miro les estrelles sé que és el dia que vaig conèixer a Millán Salcedo, i hi ha l'estrella gran aquesta, que és el dia que va morir Pepe Rubianes.
0: Clar, és que hi ha més d'una estrella, tens una constel·lació.
1: Sí, és una galàxia.
0: Tu amb el Pepe Rubianes, tants anys al Capitol, no?
1: Sí, sí, vaig coincidir amb ell.
0: Com era el Pepe a les distàncies curtes?
1: El Pepe era un crac, tio. Nené, era un crac, el Pepe Rubianes. Era un tio supersenzill, superamable, supersimpàtic, superobert. Era espectacular.
0: Et donava consells?
1: Doncs no, perquè ell feia el seu tipus d'humor i el meu, i sincerament ens parlàvem en plan col·lega, simplement, no? En plan, com està tot bé, no? Però ell ja donava per sentat que, no sé, que allò ja funcionava, no parlàvem de feina, Wow. Les vegades que
0: no, mai et deia, no. És que és to de hacer reír, niño, i
1: no,
0: tirava
1: no,
0: ell...
1: Nene, és to.
0: Nene.
1: No, no, no, no. No, parlava més bé de tonteries, saps? De gilipollades.
0: Que si tot això li haguessin dit a aquell Toni petit que vivia al carrer Lluna del Raval, que berenava llegint el Mortadelo i Filemón,
1: sí, sí, sí.
0: Que li agradava imitar els professors de l'Institut,
1: sí, bueno,
0: Milà i Fontanals...
1: Sí.
0: És flipat, no?
1: El col·legi, sí.
0: Mira la vida que tens per endavant.
1: Sí, sí, ja ho deia la meva mare. De gran seràs un pallasso. I, bueno, doncs mira.
0: Però tu vas intentar ser publicista.
1: Bueno, aviam, jo, clar... Tu pensa que no hi havia una escola d'humor, no? De humorologia i xiste, no sé com dir-te. No existia això. Llavors, clar, va passant els anys, la vida, vas treballant de nit... I vaig dir, bueno, doncs vaig a fer la prova d'accés a la universitat per majors de 25 anys, perquè m'havia quedat pendent. I la vaig fer. Llavors vaig començar amb la publicitat, perquè jo, clar, a banda d'humorista, el més semblant per mi era ser creatiu. Creatiu publicitari. Uh-huh. I jo tenia llibretes plenes d'anuncis, saps? Inventats per mi, no? Així, amb conya i tal, però tenia com bueno, el rotllo aquest creatiu, no? I quan vaig començar, havia de tot menys creativitat.
0: No et va agradar gens.
1: Què va, tio, era tot tècnica, i això, i l'altre, no sé què, i hosti, quin rotllo, tio. I què va, vaig passar.
0: Eres un perlit al col·le?
1: Sí, jo era un perla, sí, sí.
0: Quin tipus de perla? Perquè hi ha diferents tipus de perles.
1: Jo era una mica el líder, no?, al col·le, perquè jo era el... O sigui, jo que ja ve... perquè sempre estava fent el tonto, sabia, pues, imitava, no? Imitava famosos, imitava els professors... Era com el pallasso de la classe, no? Però al mateix temps pues, tenia aquest punt de líder i tal, no? Però era un perla amb el sentit que jo feia gamberro i tal, però sempre era que pallasso.
0: Un perla honrat.
1: Un perla honrat, sí. Tu penses que jo, a més, era un tio anti-bullying. Sí, jo era el protector... dels xavals que els feien bullying, doncs jo era el que em posava davant i deia, métete conmigo, saps?
0: Un noi que hauria mesurar ja...
1: No, en aquella època era medida estàndard. Sí, sí, sí. Vaig començar a créixer als 14 o així, em vaig començar a estirar, hòstia. Em vaig començar a créixer les cames, tio, semblava un cigüeño. Sí, sí. I després em vaig estirar i vaig créixer fins als 21 anys, una cosa que... Ja saps? Sí, sí.
0: Que, per cert, ara està sonant de fons el Sultan of Swing, que crec que és una cançó que té a veure amb aquesta època d'infància i d'adolescència,
1: sí, sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí. Aquesta cançó es pot dir que... Crec que és de les cançons que he escoltat més vegades a la meva vida. O sigui, el Sultan of Swing.
0: Això és herència del teu pare?
1: Sí, aquesta sempre se la posava. Però després me la posava jo quan no hi era, i tal. Vull dir, aquesta cançó amb 10 anys a mi ja m'agradava. Els solos de guitarra... Sultans of Swing és un superclàssic i he crescut i vaig a més me recordo que els vaig anar a veure en concert l'últim concert que feien de despedida i va ser brutal.
0: Doncs escoltem
1: els Dire Straits.

0: Rock and roll.
1: Rock and roll, sí. Toni, tu quins records tens d'aquell Raval dels anys 70 i principis del 80 on tu et cries?
2: Bueno, en aquella època el Raval, bueno, era una època que, no sé com dir-te, t'atracaven amb espanyol, saps el que et dic? Era una època diferent, vull dir, allà al Raval pues hi havia botiga, hi havia la tocineria, hi havia la bacallaneria, la botiga d'olives, la saps? Era tot, hi havia una merceria, saps el que et vull dir?
1: Un barri.
2: Un barri, i baixaves al carrer i estava tot bé, no? Anaves a comprar, et coneixia tot Déu, tothom, home, tu ets el fill de la tal, no?
1: A més, la teva família crec que feia molts segles, sí, sí, bueno, sí, segles sí. No ho sé, però els teus avis també havien viscut al Raval, vull dir que...
2: Des del 1512.
1: Sí,
2: sí, sí, tot soc del Raval de tota la vida, els meus avis, els meus besavis també. I bueno, i ara fa cosa, ho veus tot canviat, no? Ha canviat, és... bueno, les botigues, ja no hi ha aquell ambient de barri, ara hi ha un ambient de... mig gueto, mig barri modern, no? D'acabar, pues, gent, saps, en plan bohèmia, i té establiments de coses estranyes, no? No sé, és una barreja molt cosmopolita, no? De dia... I de nit, doncs, també. De nit és un lloc que la gent va molt bé a sopar i tal, no? Però, bueno, realment també el Raval és molt gran, no? Hi ha trossos del Raval que estan molt bé i hi ha trossos que no. I realment s'ha convertit en un barri perillós, no? O sigui, i avui en dia ja no t'atracen com abans. És el que estava dient, no? Així en cachondeo, no? Però, clar, abans, com a molt, et tenen una navajita. Oye, dame el dinero que tengas.
1: A tu t'ha passat això, de xaval?
2: Sí, sí, sí. Dame, no sé, déjame cinco euros. Y yo, no tengo. Y andan como busque, te encuentre, te rajo. Y tú, uy.
1: Y a ver si donabas esos 5 euros, sí, ¿no?
2: Sí.
1: Y...
2: Bueno, yo no.
1: ¿No donabas tú?
2: Yo no me he fotut d'hòsties, yo.
1: Et venia a atracar i acabaves liant tapinyos.
2: Sí, sí, sí, sí. I he rebut alguna punyalada i tot, eh?
1: Què dius?
2: Sí, tio. És que a mi no m'atracen, jo passo.
1: Però punyalada a on?
2: Pues aquí, al pit, al costat.
1: I què, arribes a casa dient, mira...
2: No, a l'hospital.
1: A l'hospital directe, no?
2: A l'hospital, sí, sí. Amb el motòrax, tio, perquè m'havien perforat un pulmó. Però perquè jo sempre he sigut, bueno, del Raval, de barri. Llavors, jo soc dels 80, també. Els 80 era una època on el col·legi, el bullying com a tal, no existia. Allà allò era en busca de la vida.
1: Una selva.
2: Era la selva, la llei de la selva, i t'havies de saber defensar, etcètera. Llavors, jo sóc un tio, pues, de barri, i llavors, clar, jo vaig pel carrer i a mi m'intenten atracar, i pues, va ser que no, tio, a mi no m'atraques. I així... I així sóc. Ara... Sóc un malote, tio, és que si tu em veus també, ja són ganes d'atracar-me a mi. Un tio de 1,93 m.
1: No hi haurà gent per atracar, eh?
2: Exactament, totalment tatuat i tal, amb pinta de malote, i en sèrio me tens que atracar a mi?
1: Tatuar com la porta un lavabo dels 90, sí, sí, sí, sí. Jo no aniria a atracar-te. Si hagués d'atracar algú...
2: Clar, tu et diuen, atraca algú, dius... Algú de mi tamaño, no?
1: Sí, no sé. Que ara em comentaves que ja no vius al Raval. Ara vius
2: a Cervelló, sí.
1: Com és aquest canvi? Perquè sempre havies viscut per allà, o Sant Antoni, no?
2: Sí, sí, sí, sempre al centre. I, home, ara ho trobo una mica a faltar, perquè jo me'n vaig anar perquè tenia ganes de canviar. D'anar a un lloc tranquil, em vaig comprar una casa, una urbanització... a la muntanya. Llavors allà, pues, està supertranquil, estic amb els gossos... Llavors, quan tinc d'anar a treballar, vaig a treballar i quan arribo a casa, pues, pum, descomprimeixo. Estic allí amb tot el silenci, una caseta i tal, no? Però, clar, ja porto 12 anys allà. Llavors, ara, a vegades trobo a faltar això de baixes al carrer i ho tens tot. Tens tot a...
1: Que ara, per comprar una barra de pa,
2: no,
1: potser has d'agafar
2: allà...
1: el cotxe.
2: Sempre. Allà et quedes sense tabaco, sense el que sigui, tens d'agafar el cotxe, anar-te'n al poble, o sigui, el poble, a més, tanquen aviat. T'has d'anar... al poble del costat, a la benzinera o a Barcelona.
1: Que abans parlàvem de l'influència que va tenir Martes i Trece, no? En que tu volguessis dedicar-te a la comèdia. Quina part de culpa té el teu pare, que també l'has mencionat, en que tu et refugiessis també en la comèdia?
2: Home, el meu pare era un maltractador. El meu pare era un una persona dolenta, era un loser, saps? Era un tio que era molt... Tot el que feia li sortia malament, era molt deixat, era un alcohòlic nivell Dios, i era un maltractador amb mi. A mi em maltractava, però de mala manera. Em fotia unes pallisses inhumanes, no? Llavors, clar, això et genera traumes, no?, a la llarga. Però en aquell moment, com ho superes, no?, quan està passant això, no? No sé, hi ha nens que es refugien amb segons quines coses, no?, o es queden doncs, una mica com apàtics o així, uh-huh, com amagats, tímids, introvertits, no? I jo, doncs, amb la comèdia, que ja sempre l'havia portat a sobre des de petit, doncs jo feia servir la comèdia per tapar. Això se li diu tapar, ¿vale? Quan tu tens un algo que et preocupa, algo que t'està fent mal, doncs ho tapes, no? Jo ho tapava amb la comèdia, sí, sí. Llavors, bueno, jo ja et dic, tinc record del meu pare per la música, bàsicament, i per les pel·lícules que em fotia, i després perquè, bueno, per això, perquè fotia comèdia. I, mira, el més important que vaig aprendre del meu pare era no sé com ell. I vulguis que no em va deixar un legado, saps?
1: Tu tenies una xarxa on explicar això que et passava?
2: No.
1: Germans, família...
2: No.
1: Si tot cap a dins.
2: Sí, sí. No, a més estem parlant dels anys 80, tio, que avui en dia això, imagina't, fots una denúncia i ja està, no? Però en aquella època, doncs, bueno, tragaves i ja està.
1: Que, de fet, això ho has començat a explicar ara, quan vas sortir del centre.
2: Sí, sí, sí, clar.
1: És quan t'has sortit.
2: Exacte. Sí, perquè bueno, la gent addicta està comprovat que la majoria, per no dir el 90% de la gent que és addicta, realment ho és perquè també té algun trauma. Algun trauma infantil o adolescent o inclús de gran, no? O maltractaments, coses... Però algun trauma n'hi ha. Llavors ho tapen, pues, això, amb les addiccions.
1: I ara que ho has explicat, després mm-hmm. de 40 anys, potser, que passés, sí, sí, et sents alliberat?
2: Sí, em sento bé. Em sento bé perquè ja no tinc... Tampoc ho amagava, simplement no ho explicava. Era com, no cal, no? No cal, no? Però a vegades, per entendre el problema de les addiccions, saps? Ja hauria que entendre una mica això, no? El tema dels traumes, no? Si una persona per què és addicta? Pues és, realment és com una enfermetat, vull dir, és una enfermetat, no?
1: Sí, sí, és una malaltia, 100%.
2: Clar, dius, clar, jo sóc addicte perquè t'agrada la gent, no? És que tu eres cocainòmano perquè te gusta la farlopa. I dius, bueno, clar, però per què?
1: Per què vull estar sota els efectes de la cocaïna?
2: Per què vull estar sota els efectes de la cocaïna? I a més, 24/7, saps? Vull dir, ja no és que surto un cap de setmana, faig una festa i després paro, no? O sigui, l'addicció és quan ja estàs sempre buscant dopamina, en base pues, a addicció. Addiccions de substàncies o addiccions comportamentals, conductuals, com el joc, el sexe, la prostitució, coses així, no? Vull dir, és l'addicció que et pot, no?
1: Que crec que va ser el José Corbacho, que quan vas començar a fer el tonto fa molts anys ja amb l'alcohol i la cocaïna, el que et va posar a lloc.
2: Sí, una mica sí, perquè, clar, sí, perquè la meva carrera estava arrencant, estava pujant molt ràpid la meva carrera. Llavors em van agafar per treballar el programa Homo Zapping, que el director era el Corbacho, i clar, en aquella època pues, encara prenia. I un dia vaig fotre una festa d'aquelles guapes.
1: Antològiques.
2: Mítica. I jo vaig arribar al rodatge tard i perjudicat. I llavors em va dir, diu, tens una carrera per davant superguapa i tens molt de talent, però si no saps gestionar les festes i etcètera, se t'anirà la merda. I, hòstia, com estava jo començant i tal, realment m'ho vaig aplicar.
1: I vas fer cas.
2: Sí, sí, sí, m'ho vaig aplicar i vaig deixar tot, l'alcohol, la coca i qualsevol tonteria, les festes. Gràcies, José Corbacho.
1: Que ara t'has tornat un tio que explica les coses, perquè abans d'ingressar en el centre de desintoxicació ho vas explicar a les xarxes, que normalment el que fa la gent és esfumar-se, desapareix, i quan ja està recuperat, torna.
2: Sí, sí.
1: I diu, ei, mira, que he estat aquí. Clar, no ho diu abans.
2: Exacte, és el que fa la majoria o tothom. Jo no he vist a ningú que ho digui abans, no? Però sí, diuen, ostres, he estat uns mesos ausent, però ja he deixat la coca i ara ja estic bé i parante.
1: Tu ho fas abans.
2: I jo ho vaig fer abans perquè era com una mica de, també agafar un compromís, no?
1: Ah.
2: Un compromís i un compromís amb mi mateix d'entrada. I també amb la gent, perquè clar, si falles...
1: Que clar, ja has fet el jurament, vull dir...
2: Exacte. Llavors va ser una mica de tenir un compromís adquirit, de dir, ei, que m'hi poso i ho faré. I sí, sí, ja et dic que jo ve 7 mesos. 7 mesos aïllat de xarxes i del món.
1: Vas estar 7 mesos, com diria Otis Redding, sitting on the dock of the bay.
0: Llapis de memòria. Amb Jordi Manau.

0: Sitting on the Dock of the Bay, Dottie Redding, sonant al llapis de memòria de l'humorista Tony Mook, una cançó que es va publicar l'any 68 i que el seu autor, l'Otis, no va arribar a escoltar mai.
1: No va arribar a escoltar, pobret, tio.
0: Quin drama. És una cançó pòstuma.
1: Sí, sí. Pobret. El tio va entrar a l'estudi a gravar, va gravar el tema, va sortir i, bueno, un avió i es va matar. Sí.
0: Em sembla la millor cançó pòstuma que he escoltat mai.
1: Buah, és que...
0: És d'algú parlant-te des d'allà.
1: Sí, sí, sí. Aquesta cançó, buah, és que jo crec que està al top 10 de la història de la música de tothom.
0: De tothom,
1: tio. Hauria d'estar... És un temazo. És que no sé què dir.
0: Sí, t'has quedat sense paraules.
1: Sí, sí.
0: Que jo ara feia aquest símil entre estar a la clínica de desintoxicació i estar sitting on the dock of the bay, que no sé si m'ho compres, això d'estar com apartat del món en una bombolla on el temps passa diferent.
1: Sí, sí, és que és així. Quan estàs al centre, tu penses que no tens mòbil, no tens tele, no tens internet...
0: Totalment desconnectat del món.
1: Exacte. És una vegada, és una retrobada amb tu mateix i ja està. Tu i tu, perquè és que no hi ha res. Bueno, aviam, ja em vas per fer, hi ha jocs, no? Puzzles i mandangas, no? I, clar, pots escriure, fer esport, no? Menges bé, fas una dieta molt, molt sana, però que no hi ha res que et distregui, llavors

0: Saber què està passant al món, vull dir...
1: T'has aïllat.
0: Sí, sí, aïllament total. Però, bueno, et vas acostumant i arriba un punt pues, que ja comences a dir, bueno, jo llegia molt, no? Doncs pues, continuo llegint, no? O jo dibuixava, o jo, bueno, coses, no? Jo, en el meu cas, pues, llegia, llavors, pues, llegia molt, no? Òbviament.
1: De l'1 al 10, com ho has passat de malament?
0: De malament...
1: Sí, també seria molt estrany que t'ho preguntés, no? Com t'has passat de guai?
0: Al principi un 10, tio.
1: Sí, horrible.
0: Sí, al principi de tot, sí. El primer mes i mig, uf, un 10. O dos més números, eh? Vull dir...
1: Però per una qüestió de, que senties el síndrome de l'abstinència?
0: Sí,
1: o...
0: el síndrome de l'abstinència. Després em van reduir... Van cometre un error i em van reduir massa ràpid la... La desintoxicació va ser massa dràstica. S'havia de fer més un decabatge més paulatí, no? Més a poc, ja van fer molt, molt dràstic, i llavors jo, bueno, em vaig trobar fatal, una autèntica malson, eh? Sí, vaig passar fatal. I després, doncs, ja, bueno, et vas acostumant i, bueno, jo li foto un 7.
1: Després d'un 10 baixem a un 7.
0: Baixem a un 7, sí.
1: I el sentit de l'humor l'has pogut conservar? O hi ha moments que ni això?
0: No, allà no et deixaven, tio.
1: No et deixaven? Riure't de tu mateix?
0: No, ni de mi ni de res.
1: Per què?
0: Perquè consideraven que formava part de la meva addicció... Bueno, és que allà tenen una forma de treballar, saps?
1: Llavors, sí, l'humor, mica... el sentit de l'humor formava part de la teva pròpia addicció. O sigui, tu t'escudaves aquí dins.
0: Clar, llavors, com a més era la meva feina, era com, no, tens que allunyar-te de la teva feina d'humorista, tens que oblidar el teu personatge, de Toni Muc, aquí no ets Toni Muc, ets Toni... I jo, clar, jo em picava perquè jo deia, a veure, és que soc... Toni Muc i Toni som el mateix. Vull dir, jo realment no tinc un personatge. Jo quan estic a l'escenari soc jo, una mica exagerat, vale? Més histriònic, però soc jo. Mm-hmm. I ells deien, no, ets un personatge... Bueno, ja, era un circo. I... Allà no podies fer broma, no podies fer...
1: Carai.
0: Era una mica règim militar, eh? Sí.
1: I et vas trobar més interns addictes a això, a substàncies legals, com són el Red Bull, com és el diazepam, l'espidifen?
0: Bueno, pocs, la majoria... Bueno, el clàssic és alcohol i cocaïna. O alcohol, cocaïna i juego, per exemple, no? Això és el clàssic, no? Però, bueno, sí, hi ha més gent que també està enganxada a les benzos.
1: Que, de fet, tu mateix has dit, i jo ho he llegit, que hi ha un mercat negre d'això. Hi ha gent, mm-hmm. O sigui, hi ha camells, sí, sí, de diazepam, hi ha narcos.
0: Clar,
1: de diazepam.
0: És que hi ha molta demanda, moltíssima. Tu pensa que el diazepam és extremadament addictiu, però molt, molt addictiu. Llavors, clar, tu, per exemple, hi ha psicòlegs que diuen, bueno, doncs mira, per deixar la cocaïna, vale, doncs et dono diazepam perquè t'ajudi a portar-ho, no?, una mica l'ansietat i tal. Clar, si tu després deixes de prendre el diazepam, saps?, doncs no hi ha problema, no? Però clar, si t'enganxes al diazepam perquè és addictiu, doncs dius, vale, deixa la cocaïna, però ara estic enganxat al diazepam, no?
1: També és addicció.
0: Exacte. El que li diuen substitució, amb la jerga d'aquest mundillo, la substitució. Dius, deixes una cosa, però t'enganxes amb una altra, no?
1: Que tu has estat molts anys consumint això, el Red Bull, el diazepam.
0: Sí, sí, sí.
1: Quin és el moment que tu dius, val, no, fins aquí hem arribat?
0: Doncs pues perquè després de la pandèmia, ara, pues això, fa un any i mig i tal, jo ja vaig entrar en una depressió bastant gran, saps? Estava en una depressió de cavall i a sobre, pues clar, com sortia jo de la depressió, pues em fotem el diazepam per un tubo, Red Bull per un tubo, i ja va haver un punt que, bueno, que vaig dir, això té que acabar. Jo no puc estar així. Jo no puc estar així, deprimit, treballant gairebé res, vull dir... I vaig fer una inversió, de dir, mira, invertiré un temps de la meva vida en estar fora de l'acció, no? Fora dels teatres, fora de tal, però després tornaré fort.
1: I així ha sigut?
0: Així ha sigut.
1: Sí, això que estàvem parlant ja és passat.
0: Exacte.
1: No tens ja el síndrome de l'abstinència ni
0: mandangues. No, no. Aviam, l'addicció és una malaltia que és per sempre. Vull dir, jo

0: doncs sempre tindré aquesta addicció. El que passa és que, bueno, és una cosa també de força de voluntat. Vale? Si quan tu vas a un centre de rehabilitació, un centre de terapèutic, ells et donen unes eines i t'ensenyen moltes coses. Llavors tu el que has de fer és tenir molta força de voluntat i aplicar aquestes eines que t'ensenyen i que et donen, no? Però vull dir que no, sense força de voluntat no serveix de res. Vull dir, ells no és una panacea anar a un centre. Allà en un centre el que fas és desintoxicar-te i dius, bueno, doncs ara ja porto un any sense aprendre, no? Però t'has d'aguantar. Mm-hmm. 2 anys, 3 anys, 4, 5, tota la vida, m'entens?
1: T'has fet algun tatu o et faràs algun tatu?
0: Doncs encara no.
1: D'aquest procés? Tens alguna cosa pensada?
0: Sí, bueno, no ho sé, perquè porto tants tatus, tio, que és que ja no sé ni...
1: La primera pregunta és, et queda alguna part del cos on podem posar un nou tatu? I ho tens en ment?
0: No, perquè fa molt de mal, allà.
1: No, crec que ha quedat clar. Bé, tens parts tatuades que també fan molt de mal, no sé si tant,
0: sí,
1: però...
0: Sí, tinc part tot el cos, l'esquena, totes les cames, tot sencer. L'últim tatu que em vaig fer va ser aquest, aquí.
1: El que posa no passen... No passen?
0: No passa nada.
1: No passa nada.
0: Aquest me'l vaig fer quan vaig sortir del centre.
1: Perquè no passa nada.
0: No passa nada, tio. Saps? Quan venen problemes, quan tot és una puta merda, quan d'allò, dius, bé, al final no passa nada, tio. No passa nada. De tot se puede salir.
1: Bé, el que sí que passa és que tornes als escenaris amb un espectacle que es diu Boomer. També has inclòs moments d'aquests que has viscut? Tot el que et passa a tu, per tu, és material que porta als espectacles?
0: Sí, i tant, tot. Però no, m'estimava més no fer un espectacle amb...
1: Sí, amb tu has plantejat, vas dir, mira, no, que...
0: No cal, saps? Jo, perquè per fer un espectacle sobre els centres de desintoxicació i tal, no. Llavors dic, vaig a fer un espectacle pues, amb la meva línia, com sempre.
1: De Boomer,
0: en aquest cas, sí.
1: Doncs ja ho heu sentit, el Toni Muc està de tornada i això, entre altres coses, significa que abans de pujar-se a l'escenari tornarà a sonar La Grange de ZZ Top.

0: llapis de memòria del Toni Muc també hi hem trobat la Grange dels vells rockers, que abans, ara m'ho comentaves, eren els ZZ Top, ni ZZ Top, sí, ni històries, que és la cançó que, com dèiem, és la amb la que tu et poses abans de sortir,
1: sí,
0: a l'escenari.
1: Sí, sí, per això.
0: Què té que et posa a mil per hora?
1: Perquè té una entradilla, saps? Comença amb el riff... Llavors ja... I és quan jo surto a l'escenari. Llavors aquesta cançó és la que més cops he fet servir per sortir jo a l'escenari. M'hi posta en escena, mi ràfaga d'entrada.
0: Que he llegit unes declaracions teves que deies que, a més d'escoltar aquesta cançó, tens unes quantes supersticions a més abans de sortir a l'escenari, però millor no dir-les perquè la gent pensarà que estàs com una xota.
1: Sí.
2: Però què fas?
1: Toc, dius. Són tocs, aquests, tio.
0: Però com els futbolistes que...
1: Sí, els futbolistes, els artistes, però tothom...
0: Toques el sostre, després fas un burpi. Sí. Què fas?
1: Qualsevol cosa, tio. Hi ha gent que es fica primer el mitjà esquerre que el dret... o que fico mitjà de cada color...
0: Tu fas això?
1: Jo faig coses d'aquestes, sí, sí.
0: De l'estil. Però tan estranyes són com per no poder-les explicar. Estem parlant de que s'està en un centre de desintoxicació i tal, però això no, les supersticions,
1: sí, sí,
0: no ho expliquem.
1: Bueno, perquè és com ridícul, tio, no? Sí. En sèrio, tio, tens que fer això abans de sortir a l'escenari? Sí, sí, però si no ho fas és com, hòstia, això igual em porta mala sort, no? I tot és perquè, jo què sé, un cop igual fas una cosa, no?
0: Has anat acumulant supersticions.
1: Sí.
0: O sigui, al principi potser era un mitjó de cada costat. Després era fer la tombarella abans d'entrar a l'escenari. I has acabat.
1: Sí, bueno, és toc, però això més que més... Els professionals diuen pensamiento mágico, saps? Un dia fas una cosa, tio, sense voler, et fiques una bamba descordada... Vale, surts a l'escenari i aquell dia fas una funció espectacular. Dius, hòstia... Llavors l'endemà dius, la bamba descordada, perquè així em va més guai la funció. Llavors ja tens un... Ja tens un, la bamba descordada. Llavors un altre dia, pues, no sé, sense voler, se't cau un no sé què terra. Pues, abans de la funció ja tens que tirar un...
0: Tires el mòbil a terra.
1: Tires el mòbil a terra i el cordó deslligat. Però, clar, al final ja dius, hòstia, si te'n va molt la olla, doncs imagina't, no?
0: I aquí estàs tu, no?
1: Tens que anar al lavabo, trencar el mòbil, la bamba esquerra, sense un mitjó i llepant el mirall, no?
0: I ara que has tornat al tema de l'agorafòbia, com el portes? Perquè tu ets agorafòbic diagnosticat, sí, sí, des dels 24 anys.
1: Sí, sí. Tinc
0: que és curiós, també, no?
1: Que... Ja, ja, i els escenaris, no? Però, bueno, clar...
0: Agorafòbic és fòbia a les multituds, que és el que tu intentes, sí, que passi en els teus espectacles.
1: Exacte. Fòbia als multisús, als espais oberts, etc. Però, bueno, clar, des de 24 anys, doncs, estàs acostumat... Clar, jo tinc una medicació pautada, ¿vale?, on està el diazepam, ¿vale? Passa que el diazepam és una quantitat pautada de la que no puc sortir. Clar, jo, amb el tema de l'agorafòbia i les addiccions i tal, doncs jo tirava de, bueno, com caramelos. O sigui, em tirava els diazepans com... M'entens? Com si fossin caramels. Llavors, clar, la idea és mantenir-te abstinent de totes les addiccions i amb el diazepan, doncs, només el pautat. El pautat que és el mínim. El mínim.
0: Però encara sents aquesta agorafòbia.
1: Sí, sí, sí. Això és incurable.
0: Que és curiós, no? També que un agorafòbic com tu, una de les coses que més il·lusió li fan és allò de la pel·li de 300, dels espartans... Com va això?
1: Sí, sí,
0: tu t'agrada cada any ajuntar la gent a la platja?
1: Això ho faig a les platges, sí, sí. Ve la gent i faig el monòleg i a l'acabar, doncs, els vaig cridar espartanos!
0: I tots han de cridar això.
1: Sí, sí, tota la platja crida...
0: Crec que has arribat a... aglutinar 9.000 persones,
1: sí,
0: fent
1: 9.000.
0: Això, l'agorafòbic, tu.
1: Sí. Les ironies de la vida, perquè vegis, tio. Però, bueno, que jo no vull deixar de fer comèdia per... Però per això també allò dels espartanos, perquè jo és com que jo soc un espartano, saps? En plan, com t'enfrentes a l'agorafòbia i tal? Dic, perquè soc un espartano, saps? Perquè soc un tio fort. No penso permetre que l'agorafòbia deixi... que no pugui fer jo la meva feina, que és el més que m'agrada al món.
0: Doncs una cosa, Leonides, parlant de fans, m'han dit que a casa tens un bon grapat de samarretes signades de cracs de l'esport.
1: Sí.
0: Una mica de Piqué, una mica de Messi, una mica de...
1: Sí, sí.
0: Què ho fa?
1: Eh?
0: Són fans teus?
1: Bueno, no, fans no, però però pues, els agrado o el que sigui.
0: Sí, són gent que t'ha vingut a veure?
1: Sí, em venen a veure al teatre i tal, i llavors ja saben que jo vull una samarreta firmada, no?
0: I te la porten.
1: I llavors me la porten.
0: Deixa'm ser una mica cabronet. De totes les que t'han regalat més de les que jo he dit, uh-huh, quina és la que més il·lusió t'ha fet?
1: Ostres...
0: És que hi ha Messi, hi ha Ricky Rubio...
1: Tinc Ricky Rubio, que em fa molta il·lusió. Sí, tinc Ricky Rubio, tinc Messi... És que tinc molta Jordi Alba, però Sergio Ramos... Sóc sí? del Barça, eh? Sóc superculer, eh? Però Sergio Ramos em va fer molta il·lusió, també, perquè em va regalar un dia la del Real Madrid, però un dia també em va regalar la selecció...
0: Aquesta et va agradar més, no?, la d'Espanyeta.
1: Sí, és un tio que és molt, molt maco. I, ostres, no sabria què dir-te, eh? Però Messi, clar, és Messi. La samarreta de Messi.
0: Sí, en què quedem, Ramos o Messi?
1: Mira, Messi, tio. Jo soc del Barça, tio, i Messi me puede.
0: Que estem a punt d'acabar, però també et volia preguntar, perquè hem parlat molt de com has estat al centre de desintoxicació i tal... Però com ha portat la gent del teu entorn? No sé si tens parella, fills... Sí, sí. No ho sé. Com han portat ells?
1: Doncs bé. Sobretot la meva filla.
0: Tens una filla?
1: Sí, de 14 anys. Ja està allà en plan... Uf, madre mia, tio, 14 anys. No entenc ni el que diu, saps, quan parla. Que, bueno, de fet, de l'espectacle Boomer també parlo una mica d'això, saps? Dels adolescents d'avui en dia, o preadolescents, que, vamos... Tenen 13 anys, però em sembla que tinguin 16, no? I el reggaeton, i el bro, i me da gringe, que laje... Madre mía, saps?
0: I com ho ha portat? Com es diu la teva filla?
1: Nora.
0: Com ho ha portat la Nora?
1: Va, molt bé. Jo li vaig explicar i ho va entendre, igual que mon germà i ma mare, i em van ajudar, i vaig entrar, i tot perfecte, i sobretot els meus amics propers, també. Sí, cap problema en aquest sentit. Tothom em va ajudar.
0: Que pel que deies abans, entenc que, quan parlem del teu pare, tu ets un pare totalment contrari al que...
1: Hombre...
0: El que ha sigut el teu pare amb tu, no?
1: Clar, jo soc un superpapi. Doncs... Sé fer inclús coletes, imagina't, tio.
0: Home, això ja...
1: Allà la meva filla els hi faig un bocates de Nutella amb pa amb tomàquet.
0: El padrazo, el Toni Muc.
1: Superpapi.
0: Que ara has de decidir amb quina cançó tanquem la paradeta del teu llapis de memòria. En tenim tres que ens han quedat aquí pendents, que són el Brown and Girl de Van Morrison, uh-huh, tenim el Have You Ever Seen the Rain de Creedence, sí, i el Hey Little Rich Girl de Amy Winehouse. En què vols que tanquem?
1: Va, posar amb l'Amy, no?
0: Sí? Li tens un carinyo especial a l'Amy?
1: Sí, tan bona, i va tan jove, en el club de los 27, saps? I aquesta cançó, que és una versió que fa dels specials...
0: Ella no se'n va sortir, eh?
1: No. L'alcohol la va matar. Però aquest tema m'encanta i crec que per acabar està molt bé i té molt de ritme, està molt bé. És que...
0: Toni Muc, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Igualment, gràcies.
0: Amparo Pérez a la producció, Roger Cuixart a la tècnica, l'Oriol Vila i l'Eva Vázquez a la web i un servidor. Us esperem demà a la mateixa hora per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser-hi un dia més. Que tingueu molt bona tarda.

0: Us oferim la reemissió del programa Tot és comèdia.
1: Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai. A la cadena SER i SER Catalunya, Tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
2: Què tal? Molt bon dia, bon dissabte. Coses que farem avui al Tot és comèdia. Visitarem una joia del gòtic català, un edifici de 7 segles d'història que mai fins ara havia obert al públic amb visites guiades. Coneixerem els secrets de la Llotja de Mar de Barcelona. També us regalarem, atenció, entrades dobles per l'esdeveniment exclusiu que Cirque du Soleil farà aquest dijous a la Casa Vicenç d'Antoni Gaudí a Barcelona per presentar Curious. Podreu veure allà a la Casa Vicenç un fragment de l'espectacle i, a més, conèixer els artistes en persona, fer-vos fotos i aquestes coses. Més tard obrirem telèfons per regalar-vos aquestes entrades. Però abans, avui també volem ballar. Ballar amb la pel·lícula A Fuego, que acaba d'arribar als cinemes.

0: una pel·lícula busy friendly, oi que sí, Estel Díaz, directora a Fuego, i m'agrada molt que aneu en, que vagi en bici, la protagonista. Zoe Bonafonte, com estàs? Hola.
1: Hola, què tal? Molt bé.
0: Vas en bici habitualment, tu, per la vida? A Madrid, que
1: home,
0: és on vius, o no? Hòstia, Madrid és molt fotut,
1: complicat.
0: És molt perillós,
1: sí, és
0: Madrid.
1: Sí, és molt fotut. Sí, les meves amigues que van en bici per Madrid s'han ficat unes hòsties amb la bici. No, a Madrid no pots anar en bici. Mm. O sigui, sí pots estar al bicimat, però és més perillós. A Barcelona està molt més adaptat.
0: Zoe Bonafonte encapçala un repartiment que compta amb Ruslana, que debuta també al cinema com a actriu, Marc Soler i d'altres. A veure, Estel, tu i el ball, què?
2: Jo i el ball, ara...
0: Tu balles?
2: Jo no ballava. Evidentment, la pel·lícula, he fet un petit intent per descobrir que, efectivament, no és el meu, però sí que he descobert que m'agrada moltíssim i que és una pena que potser la dansa no sigui la disciplina que més es representa a l'audiovisual o que més tenim propera a nivell cultural a Catalunya. No sento que sigui una cosa que es promogui prou per tots els públics i estaria molt bé que es fes més.
0: Zoe, eres de les aquelles adolescents que es filmaven tot el dia fent coreos per TikTok o quina relació
1: no.
0: tens tu? No ets d'aquestes.
1: Que va, no. I al revés, he estat una persona una mica vergonyosa per aquestes coses. Però sí, jo de petita ballava una mica com perquè m'agradava i ho feia així superamateur. I és veritat que ho vaig deixar perquè tampoc se'm anava superbé.
0: Què feies?
1: I una mica de tot, la veritat, però feia sobretot funky, hip-hop, una mica de jazz, també.
0: O mira, sí, com en Soler, no? Com el personatge de Marc Soler, que fins i tot sap ballar claqué.
2: Exacte.
1: Sí, ho fa tot. Jo sí que anava provant, sobretot em vaig quedar més amb el hip-hop i el funky, però és el que dic, no se'm donava superbé, però m'encantava veure-ho, m'encantava anar a les classes i vaig deixar una mica, i després per la pel·lícula vaig haver d'aprendre estils que no havia ballat abans, llavors això va ser molt guai.
0: Has suat més aprenent a ballar o a cantar? Perquè la Zoe, recordem, ens va regalar aquella cançó final de El 54, aquesta interpretació que li va valdre...
1: El 47, el 47.
0: El 54 és Estudio 54. Les meves neurones han fet aquesta connexió. La discoteca Baile 54. No, el 47.
1: Toma.
0: Perdoneu. Doncs això, nominada al Goya i al Gaudí per aquella interpretació. On has suat més?
1: Home, ballar ha estat força complicat perquè teníem poc temps de preparació. Al final ha estat difícil en aquest sentit perquè... Era el meu personatge, per exemple, no només ballar un estil, ballar més de tres a la pel·li. Llavors també era com, he de diversificar i posar-me no només amb el clàssic, sinó també amb l'urbà i amb el, no sé, ballar diferents coses. Llavors havia de diversificar i era complicat. Tot i així dic, cantar crec que em va ser, no sé si més complicat, però em va espantar més. M'espantava molt més perquè allà sí que jo era una novata i no havia cantat mai davant de ningú.
0: Doncs ara ja ho tens tot, home, ja pots fer teatre musical, si vols.
1: M'encantaria.
0: Sí o no?
1: Sí, tant de bo que t'escoltin.
2: Aquí queda dit.
0: Ball, adolescents, aquests són els ingredients, i moltes coses més que ara en parlarem, són els ingredients d'aquesta òpera prima de l'Estel. Veient la pel·lícula dius, tu voldries, me preguntava a mi mateix, tornar a l'adolescència, amb tota aquesta intensitat. No sé, tu que estàs com aproximant-te molt a aquest col·lectiu, no només amb la pel·li, sinó amb sèries que has dirigit i tal.
2: Jo no hi tornaria.
0: No hi tornaries.
2: No hi tornaria, però penso que...
0: Ho vas passar malament o què?
2: Bueno, crec que cada cosa té el seu temps. Va bé per passar-hi una vegada... I ja està, perquè tot s'aprèn, vull dir, al final tot és una evolució, no? El que sí que crec que és important és que no ho oblidem, que ho tinguem al cap, no? Que no voler tornar no és, en cap cas, me n'oblido una altra cosa i passem pàgina. I crec que la pel·lícula una mica està enfocada des d'allà, la vam enfocar des d'allà amb la guionista, no? Com érem nosaltres quan érem adolescents. Tenim la sort d'haver-ho viscut, realment, i de poder-ho recordar, i té aquesta perspectiva.
0: La Zoe fa literalment dos dies que era una teenager.
1: Sí.
0: No tens temps d'enyorar-te, imagino, no?
1: No, què va.
0: És veritat que sou, això sí, d'una generació de joves que, malauradament, heu hagut d'encarar un augment dels problemes de salut mental, i aquest és un dels temes de A Fuego.
3: Tu hermano bailava tan bien.
4: Era el mejor.
5: Bueno, ¿y tú qué? ¿Tú no bailas?
4: Es que lo he dejado.
5: ¿Por?
4: Aya. No le cuentes a nadie que Nico era mi hermano.
5: Aya.
4: ¿Qué pasó esa noche?
5: ¡Para la música!
6: Pues siento mucho, Lola.
7: Pero el caso es que aquí todo el mundo nos hemos callado algo.

0: musicón que té la peli, també en parlarem, eh?
1: Bé, però anem a... Anem al moll de l'os, no? A explicar l'argument. La Lola, el personatge de la Zoe, arrossega una pèrdua, la mort del seu germà, ballarí de clàssica, i ella vol saber, perquè hi ha coses que no li acaben de quadrar, un tema de drogues, no ho veu clar. Que se't mori algú proper és fotut, tinguis l'edat que tinguis, no, Estel? Però, clar, jo pensava, potser en aquesta edat, tan joves, adolescents, potser les seqüeles, al final, es poden allargar més, o...
2: Sí, jo penso que s'ajunta, evidentment, aquest fet totalment traumàtic per la Lola, amb una edat, un període que estàs experimentant moltes coses per primera vegada, les emocions se't revolucionen una mica com el cos, no? Que et creix una cama més ràpid que l'altra, no sé què.
1: El bigotillo, tot això, no?
2: Exacte, sí, jo penso que això també...
1: Canvia la veu.
2: pues tots aquests canvis, tota aquesta cosa que t'has d'anar adaptant com ràpidament i sense... Bueno, pues és l'època de les primeres vegades. Jo penso que tota aquesta revolució emocional que podem tenir al cap, que hem tingut tots al cap, penso, a l'adolescència, se li ajunta a la Lola amb pues, aquesta intentar entendre el que ha passat, intentar superar-ho a través de, pues, això de la comprensió, no? És el camí que intenta fer ella. Clar, per això és extra difícil.
1: Sí, i de pas a veure si ella també s'arregla una mica, perquè clar, en les escenes inicials, Zoe, trobem una Lola destrossadíssima, que no para de pensar en el seu germà, que visita cada setmana el cementiri. No?
3: Clar, és també una mica la pel·lícula part d'un dol, part d'un moment molt concret a la vida d'una persona, no? La pèrdua del seu germà és una cosa molt important per la pel·li i per ella, no? I llavors també volíem trobar una mica aquesta cosa també difícil dels dols, de que hi ha una cosa de supervivència, de dir, tampoc vols estar plorant a casa tot el dia, però és una mica inevitable. Llavors ella surt, després ha estat un any sense estar amb les amigues, sense sortir a fer coses, i també és una mica el procés de tornar a sortir al món i tornar a fer coses, que és el que intentàvem retratar, no?
1: Sí, i aquest impuls de saber què deia jo la porta al búnquer. Amigues, què és el búnquer?
2: Sobretot és un espai de les amigues, com deia la Zoe. La Lola es retroba amb el que vol dir tenir amigues, no? I que t'acompanyin. O sigui, és això, l'essència és aquesta. Ara, com es tradueix? Amb un col·lectiu, un grup de gent que s'ajunten allà a ballar, en la seva manera, en els seus termes, com ells volen, i hi ha un punt de provocació, un punt de perill, un punt d'irreverència, no? Com que és...
1: Per començar, està en una zona ocupada, o sigui, en un lloc ocupat.
2: Exactament, no? Exactament. Clar. Per mi havia de ser, sí, algo així, no? Com tenia aquesta cosa, com que realment el que dèiem de l'adolescència també és un pas a l'edat adulta, és com resignificar-te. Llavors dius, vale, doncs vaig a resignificar-me fugint de tot el que està establert, no? I llavors té una mica de tots aquests elements, algun que hi ha molta música.
1: I ballen, però també es desfoguen. Treuen la bilis i tot el que porten dins, no? Clar, sí. I jo anava veient la pel·li i aquestes escenes de dir, hòstia, tan poderós és el ball, pot arribar a ser-ho?
2: Sí, per mi té aquesta com... És el vius al cos, no? El Marc Soler també ho comentava molt. El ball és una cosa que connectes amb el cos, que la portes a sobre, que en qualsevol moment la portes a sobre. Té una cosa molt immediata, no? És d'aquest tipus d'arts. I llavors, clar, vull dir, a la que comences a deixar una mica l'emoció, se't mou amb el cos mateix, no? Està com connectat directament. No sé com ho veus viure tu, Lola. Zoe.
1: Zoe, Lola.
3: Sí, no, a tot dic que sí. Que depèn molt del personatge, també. Aquest és un tema que parlàvem aquests dies, que hi ha personatges més performatius a la pel·lícula. Per exemple, el personatge de la Ruslana, de l'Omar, són personatges que ballen per ensenyar a la gent, per demostrar. Però, per exemple, el personatge tant del Marc com el meu, o sigui, ballen des d'un lloc de necessitat d'expressar tot allò que no poden en el seu dia a dia, no? Totes aquestes emocions que tenen, que no saben què fer amb elles. Llavors, també era molt maco entendre el ball com a mitjà d'expressió. I això ha estat un repte, però també una cosa molt, molt interessant de fer, perquè les escenes de ball són quasi com converses. O sigui, hi ha una, per exemple, amb el Marc, que és una mena de seducció arrel de l'edat.
1: Salten les guspires allà i... Hi ha un incendi de cinquena generació, que en diuen ara.
3: Home, en diuen ara, eh? Sí. Però són com converses. Els balls són... I fins i tot el búnquer també, els balls que hi ha a la pista de freestyle, també són converses, són com discussions, fins i tot, entre gent, saps? O sigui, és guai, és una manera de comunicar-se, també.
1: Això ja... Això ja t'ho portes a casa. I què anava a dir? Escenes aquestes que són dificilíssimes de filmar, no? El ball o què?
2: Sí, i a la vegada molt disfrutables. A l'hora de rodar-les les vam encara ja des de guió. Per nosaltres havia de tenir un significat cada seqüència de ball, i llavors cada cop que en teníem una li donàvem, pues això, el personatge està vivint això, ara expressarà aquesta altra cosa i tal. Llavors, tota la resta d'apartaments s'hi van anar sumant, i això fa que quan ho vam rodar anàvem ja tots molt coordinats, tots sabíem el que anàvem a fer, perquè si no, no ho haguéssim pogut, no ho aconsegueixes tirar endavant.
1: Per cert, n'hi ha de búnquers reals?
2: Aviam, està una mica basat en situacions i espais que jo m'he trobat a la vida real. Al final, no, tampoc és que ens haguem inventat gran cosa, però hi havia l'antiga Massana, aquí a Barcelona, no sé si la coneixes. L'antiga Massana era un espai que va ser a la Massana, en aquest moment com de recol·locar la Massana d'un espai a un altre, va quedar un espai buit, i va un col·lectiu que el va ocupar, i feien, des de classes, de nivell d'interacció, de llengua i de més, però també feien moltes festes i espectacles amb un contingut molt polític. I jo això ho vaig arribar perquè formo part d'un col·lectiu que es diu Futuroa, que organitzem concursos drag. I si bé no tractava del ball, sí que tractava de tota aquesta cosa política que pot tenir l'oci, no? L'espectacle. La Brigitte Basayo té la frase aquesta de que lo petardo no te quite lo político. Sí. I nosaltres seguim una mica això i vam voler-ho portar a la pel·li. Vull dir, realment, tant de bo existís un espai literalment com el búnquer. Potser no hi és, però hi ha molts altres petits espais gestionats amb molta gent ballant a tot arreu o creant oci polític, no?
3: Va ser molt guai perquè l'Estela ens va invitar a veure Futuroa i va ser com un primer contacte amb el que era el búnquer, no? De sobte dir, vale, ara entenc l'energia que es crea, ara entenc el que hem de replicar. Després tampoc va ser gaire difícil crear aquesta energia perquè teníem una figuració i uns ballarins que ens van donar tot. O sigui, l'energia de la pel·lícula és gràcies a unes ballarines que estaven allà donant-ho tot i creaven com una comunitat i un bon rotllo que això es va agrair moltíssim.
1: El búnquer, que encara no ho hem dit, que la pel·lícula està situat a les Tres Xemeneies, aquesta antiga central tèrmica abandonada, que és un paisatge molt familiar per l'Estel Díaz, em comentava microtancat, perquè ets de Badalona,
2: sí.
1: I per tant el tens allà.
2: Es forma part de l'skyline, no?, de la vida.
1: Doncs bé, com ha estat entrar a dins d'aquest lloc?
2: Va ser molt especial. Jo recordo ja l'últim dia de rodatge que me'n vaig com despedir d'alguna manera, sí. Perquè té una energia, una presència increïble. De fet, el búnquer es diu el búnquer, que pot semblar un lloc petit i tancat, però té una estètica com de catedral, gairebé, de la llum i tot. I és com, sí, visitar, una mica tancar cercle, no? D'allò de que quan era petita ja anava passant per davant o ho veia o així, de cop poder entrar i afegir aquesta narrativa, que una mica és com que la gent de l'entorn de les Xemeneies se la fa seva.
1: Clar.
2: Això ha sigut com molt, molt bonic, molt bonic. Mm.
1: Que, per cert, hi ha com una subtrama que la pel·lícula desallotgen els del búnquer perquè allà hi va, en teoria, en pisos de luxe, per si immobiliari, vull dir que les aneu fotent per sota, eh? Les aneu fotent.
3: Sí.
2: És important, no? Vull dir, amb la Zoe, això també ho hem comentat molt aquests dies, amb tot l'equip. És una realitat que afecta a totes les generacions, perquè potser des de la generació Z no s'ha tractat tant, no?, com els pot afectar i tal, i al final és una cosa com, bueno, doncs ara s'hi troben al món real i apanya't, no? Sense lloc on poder-te reunir, on poder-te ajuntar. Per nosaltres era important ensenyar que aquests espais es construeixen també a través de les persones, no només a través dels espais, i que si ens en tanquen un hem de seguir buscant altres.
1: Que vau passar molt de fred, Zoe, allà.
3: Va passar molt de fred, moltíssim. O sigui,
1: és que és immens, no és que la gent no es pot... Bé, ara sí, hi han hagut algunes iniciatives artístiques que han permès a la ciutadania d'entrar-hi, però clar, allò és una mole immensa. I aclimatar allò...
3: Era impossible aclimatar, i no només era impossible, sinó que també amb la humitat. Era novembre, anàvem amb roba, per exemple, la Ruslana anava en biquini gairebé tota la pel·li i jo amb pantaló curt, i això era... clar, era una moguda perquè a les escenes no ho notes, però entre escenes estàvem tremolant. O sigui, era una barbaritat.
2: Sí, la veritat és que no ens ho esperàvem abans d'entrar-hi, que seria així, però sí que és veritat que calava el fred i calava la pols, però per sort... Jo crec que realment les seqüències en les que hi havia ball ens animaven. De tant en tant teníem algunes de diàleg que dèiem, mare meva, i llavors venia una de ball i dèiem, bueno, vinga, anem a moure'ns amb la música, ens animem.
1: Estem fent Dotes Comèdia avui amb l'equip de la pel·lícula A Fuego.

0: és el tema central de la pel·lícula que canta Ruslana, que, com dèiem abans, també debuta en el món del cinema com a actriu. I, Estel, de debò no sabies qui era Ruslana?
1: Jo, de veritat, o sigui, a mi em sonava el nom. Jo sabia que tenia alguna cosa en relació amb Operación Triunfo, però no ho sabia. Mm. I, de fet, penso que gairebé va ser... És gairebé millor per la història, perquè realment la vam agafar perquè va fer un càsting increïble.
0: Tu, quina edició d'OT et vas quedar?
1: Uf, no t'ho sé dir. Amaya i de més, crec que va ser aquesta.
0: Sí, aquella, no? Val. Sí. Zoe, aquesta setmana, aquí, a Ser Catalunya, al programa La Treva, amb l'Aitana i l'Amparo, deies que et preocupa que persones d'altres àmbits, de fora de la interpretació, aconseguissin papers gràcies als seguidors que tenen a xarxes. Aquest és un tema que no és d'ara, ja porta anys arrossegant-se.
2: Sí, l'intrusisme.
0: Sí, sé que no ho deies per la Ruslana, perquè, de fet, lloaves com s'ho ha currat, però per anar més enllà del que explicaves a les meves companyes, no? Què s'hauria de fer?
2: És una molt bona pregunta, perquè jo sí que estic d'acord que, per
0: exemple,
2: l'exemple que posava de la Ruslana és una curranta i des del primer dia sabia totes les escenes, estava super en predisposició, preguntava tot, saps? Volia ficar-se amb respecte i ella sabia que era una indústria una mica diferent a la seva i havia de fer coses diferents, saps? Però hi ha gent que també m'he trobat que els hi agafen per un... potser una qüestió més estètica o una qüestió de seguidors i després arriben a set i no només no han rebut cap tipus de formació, llavors tampoc saben d'actuar, sinó que a vegades també estan com... que no els interessa realment. Llavors tenim tantes amigues, tantes companyes que no treballen perquè hi ha un 93% d'atur a la meva professió. Jo crec que s'ha de regular, perquè al final no pot ser que havent tanta gent... entri tanta gent als projectes que no sé si és que no els interessa, però potser que ni s'han format ni havent tanta gent que està preparada per fer-ho. Llavors jo crec que això parteix també de, no sé, per exemple, als Estats Units, al SAG-AFTRA, el que van fer és que tu per presentar-te als càstings dels projectes que estan com regulats, tu has d'acreditar també que portes anys formant-te. També per això s'ha de fer una formació accessible a tothom, saps? Perquè això també és un tema, que al final no podem regular-ho
0: si una persona...
2: No, totalment. Si una persona no pot accedir a uns estudis d'interpretació, regular-ho és deixar fora a una població que ha de també poder accedir, si és el que volen fer, no? No sé quina és la regulació, però sí que crec que al final tu no veus de ningú parant-te que no sigui metge, no? I també s'ha de tenir un respecte per la professió perquè, si no, sembla que ho pot fer qualsevol i tampoc és així.
0: Des de l'altra banda, com ho veus tu?
1: Sí, jo penso que sempre tenim la dupla aquesta, que també en realitat l'hem viscut a la pel·lícula, no? De com portar la gent al cinema, però a la vegada fer un contingut de qualitat. Clar. Sembla que això d'alguna manera està renyit i per mi no. La pel·lícula, al ser una pel·lícula mainstream, amb un esperit mainstream...
0: O comercial, no passa res per dir comercial, no?
1: Exacte, ni comercial. Per mi, o sigui, tothom en consumim i tot el valor que té, però que no va per tenir aquesta voluntat comercial ha de tenir menys valor de contingut o de més. Llavors, penso que va una mica per aquí, de cop, doncs podem tenir, mira, en el cas de la Ruslana, per mi és l'exemple perfecte que comentava la Zoe. Fa interpretació increïble, balla increïble, és la persona perfecta pel paper i mira, sí. Pues resulta que té seguidors perquè abans ha treballat moltíssim i s'ha fet aquest programa de televisió abans, però penso que hem de fer un esforç per combinar aquestes dues facetes, diguem.
2: Que una cosa no tregui l'altra, que no agafem a qualsevol persona només perquè creiem que mourà gent al cinema, perquè desgraciadament és que no... Ara mateix no mou a ningú al cinema. O sigui, és així. Tu pots tenir de cap de cartell l'Esther Expósito, el Mario Casas, i tot i així la gent no va al cinema. Llavors és com també en això per mi s'ha de posar el focus en que la pel·lícula quedi bé, que les persones que estiguin interpretant aquests personatges siguin les òptimes per interpretar els personatges i quan una pel·lícula és bona, després el boca a orella fa la seva feina. Llavors és com una mica deixar aquesta idea de que per posar gent amb seguidors a la pel·li li anirà bé, perquè no necessàriament és així.
0: I enllaçant-ho, hi ha aquest tema de... Bueno, és una professió molt precària, malauradament la vostra també, la de la interpretació, aquesta intermitència, aquesta falta de seguretat, que s'agreuja amb l'edat, i si sou dones encara més. Sí. Aquesta setmana, no sé si esteu al cas, Marta Rivera, que és una de les grans actrius, sobretot de teatre musical del país, de les més respectades, premiades, ha treballat fa poc amb Antonio Banderas, doncs ha hagut de penjar a Instagram el seu currículum perquè no troba feina, perquè està sense feina. I diu, si Bette Davis ho va fer, que es veu que Bette Davis va publicar un anunci a Variety als anys 60, quan ja tenia més de 50 i un fotimer d'Oscars, i era una llegenda de Hollywood, però no tenia feina. Doncs, si ella ho va fer, jo a veure si tinc sort i em dona feina. Sí. Ostres, jo m'he quedat parat.
1: Sí, és, jo crec que té molt a veure amb que no hi ha... No ens preocupem a fer històries per tot tipus de públics i per tot tipus de personatges, penso. Ja posem el focus en una sèrie de productes que pensem que són els que venen, i en realitat la societat és increïblement variada, bé ho sabem. Jo crec que potser si comencem a fer un esforç per representar això a l'audiovisual, podrem aconseguir... Pues no hi hauria aquest problema, no? Tothom podria tenir feina i tothom podria sentir-se representat a l'audiovisual.
2: I sobretot que no ens oblidem que la majoria de persones que consumeixen cinema, o sigui, la majoria d'espectadors i espectadores del cinema són majors de 60, crec que era la data, no sé com la data en concret, però és també, o sigui, les dones de 60, 70, és que mereixen tenir històries que parlin sobre elles i que només facin de l'àvia, de la mare, de... Sí. Llavors és important que s'expliquin aquest tipus d'històries. Després passa un Cas en Flames, que està l'Emma Vilarassau fent un paper increïble, fent d'una mare amb la que s'ha sentit identificada moltíssima gent, perquè hi ha moltes dones d'aquella edat anant al cinema. És que és important. Mm.
1: Sí, són qui manté obert les sales, realment. La gent amb la meva mare ho hem comentat alguna vegada. I realment és veritat, vull dir, l'èxit que va tenir Cas en Flames i tothom la lloa, però no n'hi ha hagut més, no? A vegades sembla com que ens quedem amb un exemple i ja està, ja n'hem tingut prou.
0: Estàvem preparant la segona part, em
1: sembla. Sí, això sí, això sí, sí, sí, sí. Sí, però sí. Esperem que arribi, però esperem que n'hi haguessin més, també.
0: Doncs, oi, podries agafar la Marta i en Marc, també, perquè ha fet musicals, i vinga, muntar una obra de teatre musical.
2: Sisplau, sí. I sobretot també el tema de que hi hagi ficcions que parlen d'històries de dones, que això és un tema que el donem molt per suposat, però vaig llegir que dels actors a escoles d'interpretació, 8 de cada 10 són dones, però després els papers que hi ha a la ficció, 6 de cada 10 són per homes. Llavors, que algú m'expliqui aquest ràtio com funciona. Perquè hi ha molt menys homes actors, però molt més papers per ells. Llavors, és surrealista.
0: Bueno, després d'aquest moment reivindicatiu tan necessari, trobo, i que hi tornarem les vegades que faci falta, vull acabar citant un nom que és molt important en aquesta pel·lícula, que és Anna Macau. Qui és Anna Macau? Estel Díaz.
1: Que bé que us reivindiquis com un nom tan important. L'Anna Macau és la coreògrafa d'aquesta pel·lícula. És una coreògrafa, té molta experiència, de coreografia per davant de la càmera. I la seva ajudant també, l'Helena Marín, la reivindicarem perquè tota la part urbana de Vallurbà, la Xacatella també, gràcies a l'Anna, la pel·lícula és el que és. I atrapa el que atrapa i aconsegueix això que comentava, de que cada peça de ball expressa el que li està passant al personatge. Això, en gran part, és gràcies a l'Anna, perquè nosaltres en guió, clar, ens ho imaginem, ho tenim al capital, i ella ho porta a terme. Però penso que ha fet un treball d'amalgamatge amb els actors, d'entendre el que podien donar i després juntar-ho amb el que necessitava la pel·lícula, que és increïble.
0: Això fins a arribar a l'escena final, el ball de tots, vinga, tots aquí a ballar. Vull dir que jo crec que us costarà, si mireu la pel·li als cines, d'estar asseguts allà a la butaca, quan comencen a ballar amb aquesta música.

0: Cayena Fuego, jo he pensat molt en les pel·lis de ball, de dansa, sí, i de joves que hi havia quan jo era petit, preadolescent, als 80, Fama, Flashdance, Footloose, Dirty Dancing també la podrien col·locar per aquí. Era gairebé un gènere. Molta gent sent nostàlgica, per aquelles històries. No sé si han sigut un referent per tu o...
1: Sí, ho van ser des de guió, que vam escriure amb la Núria Donjó. La Núria és molt fan de musicals, a més, llavors va portar una mica...
0: Tot quadre aquí,
1: Tot quadre, doncs va ser un bon maig. Teníem aquesta època, diguem, aquesta època que tu has anomenat, sobretot si Footloose la comentàvem molt. També vam comentar molt tota aquesta fase dels 2000, que al final és el que ens va tocar en la nostra adolescència, Step Up, Save the Last Dance, inclús Billy Elliot va ser un gran referent.
0: Billy Elliot és l'única pel·lícula que em fa plorar des del minut.
1: Bueno, sí, normal.
0: Sempre ho dic. Però és, o sigui, em costa veure-la perquè, hosti, sé que ploraré i no sé.
1: Clar,
0: potser
1: és per aquesta faceta del ball, realment,
0: sí,
1: perquè quan està ballant ell, el Billy, tu veus que està parlant de la seva família, està parlant de tants altres temes. Llavors, la van tenir també una mica de referència. Però des de llavors hi ha hagut com un buit. Llavors, la Núria i jo tenim una mica d'esperança d'aviam si torna a haver-hi una altra onada. Vull dir, tant de bo, perquè realment ha sigut molt, molt bonic, molt costós de rodar realment a nivell d'esforç, però crec que l'espectador pot disfrutar molt i pot entendre moltes coses a través del ball.
0: Vaig acabant, Zoe, totes aquestes pel·lis que jo he fet referència, a tu et sonaven, et sonen...
2: Home, i tant, sí. Sí, però jo també estic amb l'esperança que la gent vagi al cinema a veure Fuego, perquè em sembla que és una pel·li per gaudir en grup. O sigui, totes aquestes pel·lis que estàs mencionant realment són pel·lis que per mi són per veure amb amigues al cinema, cantar les cançons, ballar... I hi ha una cosa com de que la gent ara s'espera a les plataformes a veure la casa, no? I està molt bé, però és veritat que, bueno, qui pugui anar al cinema que vagi, perquè és per veure amb les amigues aquesta pel·lícula.
0: Bé, doncs ho deixem aquí, us convidem a que aneu a veure Fuego a les sales de cinema. Ja arribarà a les plataformes al seu moment, no? Com totes les pel·lis, evidentment.
1: De moment, el cinema s'ha de veure a les sales.
0: Sí, i tant. I Zoe, sort amb la promo, perquè jo no sé ja si... Ho barreges tot al cap, tens un munt d'estrenes pendents, acabes de filmar aquesta pel·li, aquesta història increïble d'una de les pioneres, la pionera del futbol, que es va haver de fer passar per home, és una història que també tenim moltes ganes de veure. Vull dir, ja m'ho portes bé, tot això? No barreges
2: bueno,
0: al final?
2: Bueno, igual que la dansa, m'hi poso perquè al final soc actriu i el que em posin al davant jo dic que sí i aprenc a fer-ho i pa'lante, no? Però sí.
0: Doncs molta sort amb tots els projectes i, Estel, després d'aquesta, home, ha venit una segona, no sé si un projecte més personal, perquè aquest és un encàrrec d'Antena 3 Media.
1: M'agradaria. Estem treballant.
0: Estem treballant.
1: Sí.
0: Podem dir una paraula, allò... Hashtag...
1: Encara no. Tot el seu temps.
0: Perfecte. Doncs, Estel Díaz, directora, i Zoe Bonafonte, actriu de Fuego, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu.
0: Fins ara, ens quedem ballant, no?
2: Gràcies a tu.

0: que una transmissió de ràdio.
1: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.

0: Passen 7 minuts de 2:15. Aquí seguim en directe al Tot és Comèdia de la cadena Ser i Ser Catalunya. I ara us proposem un viatge en el temps de 7 segles. Per primera vegada, la Llotja de Mar, una de les joies del gòtic civil català i del neoclàssic amb la reforma posterior, ha obert les portes al públic en unes visites guiades organitzades per cases singulars. La Llotja és ara la seu noble, diguem-ho així, de la Cambra de Comerç de Barcelona, seu també de la històrica Escola de Belles Arts. Però al llarg de tots aquests segles ha estat el lloc on es van fer les lleis que regien la navegació arreu del món. Va ser el primer banc públic d'Europa, el primer edifici il·luminat per fanals de gas de la península, caserna militar, lloc de casaments reials i fins i tot on es va fer el primer ball de màscares. Història, art, curiositats... Anem de visita a la Llotja de Mar. Doncs diríem que això és un lloc privilegiat. Lucía Rodón, com estàs? Bon dia.
1: Molt bé.
0: I tu ets l'encarregada d'ensenyar la casa.
1: És un lloc absolutament fascinant. Però no ens esperàvem en absolut la quantitat de gent que ho ve a visitar. Però tothom ens explica que és el típic edifici que des de fora coneixen, però és fins i tot enigmàtic, perquè ningú sap què està passant a dins. I quan hem obert les portes per primera vegada com a prova, ens trobem cada dia que els grups estan completament plens. Tenim gent de totes les edats i fins i tot de totes les parts de Catalunya. L'altre dia, de fet, teníem un exalumne de l'Escola de Belles Arts que també està dins de la Llotja i que li fascinava poder visitar-ho. Fins i tot un home l'altre dia ens comentava que havia esperat 78 anys per veure l'interior.
0: Què dius?
1: Sí, sí.
0: I el cavaller anglès amb la càmera de fotos?
1: El fotògraf de l'altre dia.
0: Gentleman anglès?
1: Sí, venia des de Londres només per veure la Llotja. Deia que venia amb la seva càmera per fotografiar-la i per sort només era ella en aquesta visita. De fet, em demanava estones a dins sol dels salons, jo esperant des de les portes només perquè hi pogués fotografiar i aleshores avançar amb la visita.
0: Ara començaran a entrar els visitants aquí a la Llotja.
2: Tornaré a provar la primera.
3: La primera?
2: A veure si l'escaneja bé. Potser sí.
3: Si no, ho faig més gran.
2: No, no, al contrari, així està perfecte. Aquesta. I ara, quan acabi, perfecte. Així que els hi entrego. 3 adhesius, sisplau, en un lloc visible.
3: Vale.
2: I 3 rodillers, que em sembla que li haurà de portar el grup. Estan preparades per la oïda esquerra. Jo em dic Lucía, seré la seva guia el dia d'avui a la Llotja de Mar, que és un edifici fascinant per la nostra història de Barcelona i de Catalunya. Avui entendrem com neix aquesta llotja, però sobretot haurem de començar entenent què és una llotja. L'únic que els hi haig d'avisar, però, és que avui tenim la cadena Ser de la ràdio aquí al costat, així que senzillament em veuran amb un micròfon constantment a prop. No es preocupin, tot i així. Una llotja és el pas previ a una botiga. A una botiga vendrem, a una llotja decidirem el què i per quan. En el segle XIV, Barcelona és considerada el port més important de la Mediterrània Occidental. Però, irònicament, no existia cap port a Barcelona. Teníem que la línia de costa estava on nosaltres mateix ens situem. I a la zona de Pla de Palau, la plaça que ens queda davant de la llotja, hi havia una barrera de terra coneguda com l'Humorro, que anava fins a una illa, avui en dia desapareguda, que era la illa de Mayans. Aquest clomorro, aquesta barrera de terra, era el port provisional de Barcelona. Els vaixells arribaven, desestivaven i els comerciants feien els seus negocis a les porxades dels edificis. Per això tindrem moltíssimes institucions que comencen a lluitar per dignificar i centralitzar tota l'activitat que hi havia. En el segle XIII s'havia creat el Consell de Cent, una institució de govern

0: no és una llotja en concret de peix o de cereal, sinó que era tan important que era una llotja en general. La llotja de les llotges en el segle XIV. Fins i tot en el segle XV trobem que aquí neix la taula de canvi, que és el primer banc públic d'Europa. I la taula de canvi, exactament, servia només, a part de per gestionar, evidentment, pagaments, per vigilar que tot estava sent legal a dins del saló. Quan parlem, però, que tota activitat ha de ser lícita, ens referim a que la taula de canvi vigila que quan algun banquer baixa el seu to de veu o queda en les seves mans una mica amagades, la taula de canvi treia un gran martell i començà a trencar la taula d'aquest banquer. Els italians van quedar tan sorpresos per la violència, fins i tot còmica, d'aquest instant, que tornaven a la península dient que a Barcelona havien vist la bancarrota. La paraula bancarrota aleshores neix aquí, però en el seu moment la fem servir per dir que de debò ha quedat una empresa en runes. Ha quedat esmicolada. Tenim que des del segle XIV fins al segle XVIII aquesta sala experimentarà una gran activitat. Tot el Mediterrani coneix la llotja de mar. Però en el segle XVIII tindrem dos esdeveniments molt importants per la llotja. Un serà positiu i serà posterior, serà una reforma neoclàssica. Però anem al primer esdeveniment. El segle XVIII per Espanya comença amb la Guerra de Successió. Així que el 1714 Felip Borbó esdevé Felip V d'Espanya. Quan puja per fi a la corona, el Consolat del Mar tindrà un càstig, com es refereixen tots els historiadors. Primer s'hi retirarà la llotja. Aquest edifici ja no serà del Consolat del Mar. Serà la fortalesa militar per tot l'exèrcit de Felip Borbó. Però finalment els hi treu el pitjor que els hi podia treure. El dret marítim. Ja no serà l'organisme que era la llei, ara ho serà la corona. Ens quedarem en aquest moment una mica tràgic. Després veurem què passa.
1: Coneixien l'edifici?
2: Nosaltres havíem estat per una celebració d'un cirit, els Premis de Recerca Jove, sí. Fa uns anys, sí. Que
3: la nostra filla va guanyar un.
2: I la celebració la vam fer aquí, l'entrega de premis.
1: Però ni idea de la història que amagaven aquestes parets.
2: No, ni idea.
3: Zero.
2: Ni idea, zero, zero. I és, sí. És impressionant.
0: Ens havíem quedat en aquest final tràgic amb Felip V. La llotja ja no és una llotja, és un lloc per descansar tots els militars de Felip. Ens sabem que el seu fill, Ferran VI, va tenir una gran compassió per als catalans, o com a mínim ell entenia que la llotja era identitària per Catalunya. Així que Ferran VI va anar a buscar els fills del Consolat del Mar, recordin que ja no existia, els van anar a recollir a Pla de Palau i va fer un pacte. Mai podrien recuperar la jurisprudència. Ara bé, podrien recuperar l'edifici i la seva funció original, sempre i quan fessin una reforma purament neoclàssica. Hi ha tota una reforma essencialment estudiantil. Es demana a estudiants de l'Escola de Belles Arts que, sisplau, decorin la nova arquitectura per al rei Ferran VI. I és per això que des del pati ja comencem a veure escultures fetes per estudiants.
1: El pati on som ara mateix?
0: El pati ara mateix, però és un lloc increïble perquè visitem primer la llotja original del gòtic català. Però, en canvi, quan avancem a la planta noble, que és la part de dalt, que s'inaugura amb la visita de Carles IV en el segle XVIII, trobem que totes les sales estan decorades per estudiants. I tenim fins i tot noms increïblement coneguts, com el mateix Damià Campeny o fins i tot Domènec i Montaner. Avançarem al primer tram de l'escala noble. Ens aturarem en allà perquè veurem dues escultures més que ens reben. Sisplau, per aquí. Així que, si ens segueixen, sisplau, pujarem fins al segle XVIII. Anirem al Saló dels Vaixells. La història diu que quan el conserge de la llotja estava avorrit, feia tots aquests petits vaixells. L'altra història, potser més realista, diu que realment no va ser així, sinó que, amb motiu de l'Exposició Universal de Barcelona el 1929, el president de la cambra li hauria demanat al mateix conserge que fes aquestes maquetes. Però el més important d'aquesta sala es troba darrere meu. Veiem una làmpada penjada a la paret. Estem davant d'un projecte de final de curs. Per això trobem aquí a l'alumne Josep Roura fent la primera làmpada de gas de tota la península Ibèrica. La llotja, aleshores gràcies a aquest invent, és el primer edifici il·luminat en tot el territori amb aquest sistema. Sistema, evidentment, que després es tradueix als carrers. Avançarem per la biblioteca fins al Tribunal del Consolat. Sisplau, si m'acompanyen.
1: Uns salons magnífics, no? Quin diries que és el lloc estrella, no? El racó estrella d'aquesta llotja.
0: Els dos que impressionen més, sense dubte, tots dos es troben a la planta noble, en el primer pis. Uh-huh. Tenim el Saló del Tribunal del Consolat del Mar, malgrat que el Consolat del Mar ja no existia per al fet de que Felip

0: sin que els havia retirat la llotja i l'impost que pagaven tots els mercaders com a suport econòmic, però tenim que la Junta de Comerç li posa el nom dels seus pares com un homenatge. Aleshores tenim el tribunal, que és una sala fascinant, amb un retrat d'Antoni de Capmany, per exemple, un dels pares de la primera Constitució espanyola, a la paret que en rep, però és que quan mirem el sostre veiem que tot el sostre està pintat. I va ser un alumne que es deia Pere Pau Muntanya, que després va esdevenir director de l'Escola de Belles Arts gràcies a pintures com aquesta. Aleshores, el tribunal impressiona molt, però sobretot jo crec que el cor de la gent queda robat quan entren al Saló Daurat, que és el saló que s'inaugura amb la visita de Carles IV per al matrimoni a l'hora de dos fills seus. Gairebé 12 metres d'alçada, amb unes làmpades que cauen increïbles, que semblen llàgrimes. I normalment la gent queda molt sorpresa a dins d'aquest saló perquè sembla que viatgis en el temps. Clar. Sembla que només et falta la gent per veure aquestes núpcies. Ara mateix estem en el Saló Daurat. Aquí es va celebrar el matrimoni dels dos fills de Carles IV. Tota la planta s'inaugura per aquestes núpcies. Hi ha Damià Campeny, el mateix escultor, el qual havia passat d'alumne a director de la secció d'escultura. Li demanen que, sisplau, faci aquestes quatre escultures que veiem a cada cantonada. El fil connector entre elles hauria de ser l'amor. Aquest saló també és conegut perquè va tenir el primer ball de màscares de Barcelona, en un moment on a Europa s'estaven popularitzant. Però igual que tot l'edifici amaga uns secrets. La reforma neoclàssica hem dit que era un embolcall al voltant de la llotja original. Molts elements es van intentar modificar o fer quadrar perquè semblessin simètrics amb la llotja gòtica. Significa que el nostre ull pensa que realment estem alineats amb ella. Però es va fer servir el recurs que els italians del barroc del segle XVII havien popularitzat, la trampa a l'ull, la il·lusió òptica. Totes les finestres que estem veient ara mateix, excepte aquestes tres que donen al carrer, són cegues. Si les obríssim, veuríem que senzillament hi ha un mur. Avançarem al Saló de la Lucrècia Morta. Avui en dia és el Saló dels Retrats. Veuran vostès mateixos per què es diu així. I a mesura que tornem a estar tots aquí, ara podem finalitzar la nostra visita. Lamento que ens trobem envoltats, ara sortirà una altra. Però si m'escolten bé, és tot el que importa. Ara podem entendre què diu la inscripció a sobre de l'escut. No sé si s'han fixat que l'escut de la Junta de Comerç, avui en dia a la cambra, constantment ha tingut una llegenda a sobre, fins i tot a la tapisseria que havíem vist a les parets. Són molt poques paraules que resumeixen tota la història de la llotja. La terra ens dona els fruits, les onades del mar, la riquesa. Perquè aquesta és la història de la llotja de mar. Avui en dia s'ha de dir, encara conservem funcions originals que s'han recuperat. Hi ha un sol saló que no els he pogut mostrar, és el Saló de Cònsols. Es troba a sobre del Saló de Contractacions també del segle XIV. El motiu és senzill. La cambra es reuneix per decidir el preu del cereal a Catalunya. Així que conservem tant l'arquitectura original com una petita porció del que s'havia fet en uns inicis. També els he promès que fora hi ha un altre element que podran trobar. Trobaran que a Pla de Palau, davant de la plaça, potser ja han vist que hi ha una rotonda amb una escultura blanca que puja cap al cel. A dalt de tot tenim un personatge que es coneix com el geni català. I el geni català veuran que sosté ben amunt una estrella. És considerada l'estrella del comerç, perquè tota la zona de Pla de Palau sempre ha entès que les arrels de Barcelona mai han anat cap a la muntanya, sinó que sempre han anat mar endins. Jo els hi recolliré totes les radioguies aquí a l'entrada i els hi agraeixo molt l'atenció i la visita d'avui. Moltes gràcies per venir.
1: El que més t'ha impressionat?
2: Home, el que més impressiona és la sala aquesta primera que hem vist, la medieval aquesta, és la que més t'impressiona. I llavors, a l'hora d'explicar les escultures, tot això també m'ha semblat perfecte, perquè, clar, tu mires les escultures i no saps les seves llegendes, no? I, en canvi, quan te les expliquen, dius, ah, caram, està bé.
3: És que jo només havia vist la llotja, el que seria la part gòtica, i encara mirant-la quan a vegades estava oberta aquella porta d'allà. Sí. I no fa gaire vam estar a Mallorca, vam veure la llotja que també estava oberta, que també és preciosa.
2: Té aquest tarannà, sí, també és el mateix.
3: També és gigòtica i tot. I bé, et fa rumiar una mica sobre el passat que, i les coses...
2: D'aquesta institució, no? De la grandesa del Consolat de Mar, que va ser impressionant.
1: La reacció de la gent, que abans me'n parlaves, no sé què més t'has trobat. Això que porteu pocs dies, relativament, no? Poques setmanes,
0: sí.
1: De visites guiades aquí a la llotja de mar.
0: La gent, de fet, jo intento, sempre que entro a una sala, intento girar-me només per veure-ho. La gent té una expressió que gairebé li brillen els ulls I es nota molt, sobretot, qui acaba de conèixer l'edifici o qui el coneixia des de feia molt de temps i sempre havia volgut entrar. Perquè sembla gairebé que hi ha persones que estan tremolant d'emoció de veure-ho per fi per dins. I, evidentment, els telèfons es disparen a l'instant per fer fotografies. És fascinant. Clar. Veus la il·lusió de la gent, sense importar l'edat, de per fi veure un edifici que des de fora no sembla que amagui tot això en el seu interior.
1: Segurament m'he deixat alguna cosa o algun racó, no? Abans ens has parlat de les sales nobles, que és el més espectacular d'aquest edifici, per tancar.
0: Jo crec que qui ve des de fora no coneix com d'identitari és aquest edifici. Identitari de Catalunya, completament.
1: En quin sentit?
0: Ens adonem que, sense esperar-ho, com a mínim tots els que vam estudiar i que abans no coneixíem l'edifici, no ens esperàvem que fos en el segle XIV el port més important de la Mediterrània Occidental, Barcelona. I aleshores no ens esperem la quantitat d'esdeveniments que va haver-hi a dins i els noms importants de monarques, fins i tot, i com es va lluitar per ser un lloc digne. Quan es veu des de fora, no ens esperem que realment és un edifici originalment del segle XIV, senzillament amb un embolcall neoclàssic del XVIII, però que totes les institucions més importants de Barcelona, començant pel dret marítim català, que volia dir internacional en el segle XIV, estaven situades aquí. Ens adonem que el que es decidia aquí s'aplicava a totes les onades del Mediterrani.
1: O el banc, que ens has dit abans.
0: Exactament.
1: No? Primer...
0: I fins i tot la borsa es trobava aquí, fins al 1994. Així que és un edifici molt important a nivell de l'activitat que ha tingut a dins.
1: Sobretot pels poderosos, eh? Després no ens deixem també l'altra cara de la moneda.
0: Completament.
1: Perquè també hi havia, com ara, gent que ho passava malament, no?
0: Clar, sense dubte, això.
1: Gràcies.
0: Gràcies.

0: I després d'aquesta visita a la Llotja de Mar, situada allà baix al passeig d'Isabel II, al final de la Via Laietana, a mà esquerra, per entendre'ns, perquè tots us situeu, ens queda allò que hem anunciat al principi del programa. Entrades dobles per un esdeveniment exclusiu. La setmana que ve, de Cirque du Soleil.
1: Tot és comèdia.
0: Doncs ara sí, tenim entrades dobles per aquest esdeveniment exclusiu que el Cirque du Soleil farà dijous 27 a 8:45 del vespre a la Casa Vicenç, al barri de Gràcia de Barcelona, per presentar Curiós. Allà, en aquesta, la primera casa que va projectar Antoni Gaudí, podreu veure un fragment de l'espectacle i conèixer els artistes de la companyia de circ més famosa del món. Els dos primers oients que ens truqueu ara mateix us emporteu l'entrada doble per la presentació de Curiós, Gabinet de Curiositats, que és l'espectacle que es podrà veure a partir del setembre a la carpa que el Cirque du Soleil instal·la a l'Hospitalet. El telèfon, 93 344 14 11. Repeteixo, 93 344 14 11. Els dos primers oients del Tot és Comèdia que ens truqueu, us emporteu aquestes dues entrades dobles per aquest dijous a 8:45, dijous 8:45, Casa Vicenç del barri de Gràcia. Doncs vinga, molta sort, ho deixem aquí i ara us quedeu amb l'hora 14 amb Gemma Alegrí, l'última hora dels estralls que han fet els aiguats d'aquesta matinada. Al control, Guillem Arnal i David Moreno. Nosaltres tornarem amb més Tot és Comèdia aquí a la cadena Cirque du Soleil Catalunya demà diumenge a partir de la 1. Que vagi molt bé el dissabte. Adéu-siau.

0: Aniré l'argument, ho prometo, perquè si no els oients diuen, però d'aquesta obra de què va? Ara anirem, però abans molt ràpidament, ells ho saben, els amics de les arts ho saben, el que passa a My OnlyFans amb...
1: No sé si els hi ha arribat. No ho sé. Si
2: jo crec que no.
1: Sí. Estaria bé que els hi arribés.
0: O i un cameo, també estaria bé, pensava.
3: I tant, seria molt divertit, un cameo.
1: Home.
0: Doncs aquí ho deixem. Aneu a veure l'obra i entendreu això dels amics de les arts.
1: Sí.
0: Va, My OnlyFans, una parella de mitjana edat, Míriam Tortosa i Isidre Montserrat, pares d'una filla adolescent, queden per sopar amb un amic, Elias Torrecillas, que s'acaba de rejuntar amb una senadora gallega, Anna Barrachina, i queden en el centre de teràpies alternatives que ells, bueno, ell, l'Elias, ha arreglat de dalt a baix amb les seves pròpies mans. Bueno, com coneixes aquesta galleguinya, Elias? Qui és aquesta galleguinya? I què fas compartint la vida amb aquest personatge tan peculiar?
1: Vale, per situar a la gent que ens està escoltant, jo crec que abans de com conec aquesta gallega, jo crec que hem de parlar que aquest personatge que jo interpreto, que és l'Eusebi, és un tio que quan el troben, després de molt de temps sense quedar, és una persona absolutament diferent,
0: canviada
1: totalment, no? És un tio que ells coneixien, doncs, que anava de tia en tia i que...
2: Un fucker.
1: Sí, no sé què, i de sobte es troben un tio que t'està parlant de teràpies alternatives i sembla que tingui una pau interior i tal. I que
0: amb xancletes i mitjons blancs,
1: sí,
0: deixa-m'ho dir.
1: Sí. Està molt de moda, això.
3: Com m'agrada que t'hagis fixat en això.
0: Home, és que més
3: el d'audir... Per mi era essencial
0: perquè
3: portés xancletes.
0: Un moment, parèntesi, perquè era essencial.
3: Per mi ho era, sí o no, Elias?
1: Sí, per mi és essencial, també. Sí, perquè hi ha un pozo del passat d'aquest personatge que no es treu de sobre, no? Aquesta cadena de plata que porta, el Casio, els mitjons amb les xancletes... Saps? Hi ha un
0: mitjons treballats, a més, eh?
1: Sí.
0: Doncs vinga, tanquem el parèntesi.
1: Doncs això és aquest personatge ha conegut a una dona... gallega, que fa teràpies alternatives. Aquest tio s'ha enamorat perdudament d'aquesta dona.
0: Que és molt més gran que ell.
1: Sí, hi ha una diferència d'edat.
0: Bastanta diferència.
1: Sí, hi ha una diferència d'edat. Però també és un altre tema, que
2: treu... Parlem
1: d'això, és un altre tema.
2: Ja, perquè aquí què passa? Si l'home és més gran que la dona, ojo, no ens fixem en això, no?
1: Sí.
2: Està estipulant, és normatiu, no? Però de sobte la dona és més gran i, epa, què passa?
1: Per aquest personatge no és gens important, la diferència d'edat, però quan els meus col·legues la coneixen, de sobte sí que hi ha com un xoc, no? Perquè normalment jo era un personatge que anava amb noies més joves que jo. I llavors aquí hi ha un...
2: El contrast, el canvi.
1: Sí, el contrast. Sí.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: Doncs escolta'm, mentrestant, Míriam, i tu i la teva parella, més diferents no podeu ser, eh? Per
2: no.
0: Cert, ell és una mica fleuma.
2: Sí.
0: Una mica cagadubtes, fleuma. En canvi, tu ets una power woman.
2: Una power, i tant. Sí, l'Isidre Montserrat ja fa molts anys que ens coneixem, som un bon tàndem, hem treballat junts diverses vegades, i és una meravella treballar amb ell, sobretot aquest tipus de personatges, que jo crec que molta gent se sent reflectida. Hi ha molta gent que m'ha dit, ai, com els meus pares, em recordo molt els meus tiets, els meus pares. Bueno, hi ha una cosa aquí, crec que sí, el meu personatge és una tia, doncs, que s'ha hagut de masculinitzar una mica la professió per tenir una mica de poder, i crec que això també s'ha reflectit una mica en la seva parella. Una mica qui mana potser més en la parella és ella, no?
0: Sí.
2: I ell, doncs, és més... Bueno, és un tio més tontorron, més simple, no té gaire cosa. Però s'estimen molt. Són una parella que s'estimen molt, que tenen una filla adolescent, i que aquí hi ha una trama amb això, també.
0: Clar, Xènia, això, subtrama que dona molt de joc, no? La nena. Bueno, la nena que té 18 anys, ojo, eh? Què podem explicar aquí, per no fer spoilers?
3: Per mi, la nena és com aquest element, també, que reflecteix molt bé aquest drama de parella que passa, no? Com tu ets una parella, tens un fill, no? Molta gent passa una crisi quan el nen és petit, però després n'hi ha una altra, que és quan la nena ja es fa gran i abandona el niu, no? Que tornes com a haver-te de mirar amb la parella. Mm. Crec que l'obra té com molts subtemes que ens toquen molt de prop i que ens fan molt de mirall. Llavors, la nena per mi és un element que està allà que ha ficat amb molta gràcia. També per reflectir això, no? Una cosa més a projectar-nos sobre el drama de parella d'avui en dia.
0: Aquí el tema central és si hem de ser sincers amb la nostra parella o podem i hem de tenir els nostres secretillos.
1: És que per mi aquí està el temazo de l'obra. Aquí està el temazo.
0: Què, tenim resposta o
1: sí,
0: no tenim resposta?
1: Jo ho tinc claríssim. O sigui, jo no necessito saber tot. No ho necessito, en el meu cas. O sigui, realment, no? O sigui, saber els secrets realment de cadascú, ja no a nivell de parella, sinó d'un mateix. O sigui, tothom té secrets. I no sé si estem disposats a, no? A dir, cal que jo conegui tot? Potser no.
2: Crec que tothom té una part fosca o que potser tenim secrets que no volem explicar a determinades persones i altres sí, perquè sabem que no ens jutjaran, no? Mm. Però sabem que hi ha coses que no podem explicar als nostres familiars perquè saben que no formen part de la nostra generació, no ho entendran, o coses a la nostra parella que no cal, perquè pot portar conseqüències, no? I és això el que fa que tinguem secrets, les conseqüències de tot plegat. O quan coneixes algú, no?, el primer que pensa de tu, hem de tenir uns certs filtres, no?
1: Clar, la sinceritat, no? Que dius, no cal que m'ho diguis, això. No t'ho he preguntat?
0: Perdona, és que jo dic el que penso, no?
1: Clar, sí, doncs no cal.
0: Quina por, aquelles persones absolutament planes.
2: I després de dir-nos les veritats a nosaltres mateixos, també és un altre tema, perquè crec que moltes vegades no evolucionem a la vida i no creixem a nivell espiritual, psicològic o com ho vulguis dir, no? Perquè realment crec que costa molt dir-te la veritat a un mateix, no? Per exemple, la gelosia, no? No, jo no estic gelosa. Igual,
0: però et crema per dins.
2: Però crema, igual sí que estàs gelosa, no? Crec que es plantegen molts temes en aquesta obra que realment tocaran a moltíssima gent. El teatre és el mirall de la societat, és així, i per això la gent riu, perquè a més es tracta a través de l'humor, crec que és on arriben molt més els missatges.
0: Són situacions també una mica més estirades, però...
1: Sí, una mica més extremes, però jo també ho vaig dir amb una reflexió d'un assaig que vam fer, que també està guai el públic, sabent que és teatre i que no és real, veure personatges com els hi comencen a caure les màscares i que comencen a passar-ho molt malament, a nivell de públic, jo vaig imaginar-me com a públic, vaig pensar, ostres, que és molt divertit veure com ho estan passant de malament aquests personatges, quan comencen a sortir les veritats i les merdes.
2: Clar, el patetisme, sí. Perquè al final l'ésser humà és patètic, al final.
0: Meravellosament patètic.
2: Clar, i això és meravellosament patètic i per això ens fa riure. Sí. Veure com...
3: Bueno, això ho hem dit molt, no?, en els assajos, com anem a mostrar com a aquesta part de que l'humà és entranyablement ridícul, no? Ho dèiem molt. Com, per mi és com la gràcia de que pràcticament totes les comèdies, poder fer les paus amb la teva part ridícula, també, no? Veure-la allà, hi ha un punt que dius, vale, ok, també en soy así, que és maco, també.
0: Torno al centre de teràpies? És que dona molt de xoc, Dona molt de xoc. Algú d'aquí li han fet hipnosi mai?
1: A mi, hipnosi, no.
2: Què? No.
1: A la Xènia, sí.
0: Sí?
3: A mi em van fer hipnosi, però... sí, una mica em va regalar, perquè jo tinc molta por, jo tinc una fòbia als sorolls forts. Llavors, sembla una tonteria, però és un pal, perquè no puc petardos, bueno, en fi.
0: Però què et fa? Què et provoquen?
3: Un amic meu em va regalar, bueno, no, fòbia, sí, no puc amb els petardos.
0: Fòbia, sí, sí.
3: Fòbia, em puc arribar a desmaiar.
0: Què fas per Sant Joan?
3: Bueno, me'n vaig, marxo, fujo. Soc com els gossos, el mateix, saps?
0: Sí. Val. Segueix.
3: Doncs un amic meu em va regalar 3 sessions d'hipnosi perquè em va dir, jo crec que amb la hipnosi això t'ho poden treure. I jo els explicava que realment m'hipnotitzaven perquè el terapeuta em gravava. Jo era com conscient de tota l'estona, o sigui, en cap moment era inconscient, però després quan sentia les gravacions al·lucinava de les coses que deia i de les veus que posava. I ara, això també t'ho dic, això tenim molts petardos, eh?

0: ben oberts.
1: Bona vibra sempre, bona energia.
2: Sí, però bueno, aquest tema també hi surt molt, no? Les teràpies, o sigui, el tema de l'acupuntura, reflexoteràpia, reiki, tot això, no? De que a vegades molta gent és una mica escèptica, però... cuidado, eh? Perquè mira, el seu personatge és com... això de la hipnosi és una tonteria, doncs cau de quatre potes.
3: Però...
1: Sí, o sigui... bueno... Sí, el meu personatge és sarcàstica total, 100%. No.
3: I a més, veiem una evolució increïble.
1: Del meu personatge, sí.
3: Vens de la... Bueno, tampoc és que siguis massa tranquil·la, perquè ja es nota un cert nerviosisme allà,
1: sí.
3: Però acabes desbocada, absolutament. I clar, jo pensava, noi...
1: Clar.
3: Aquí vigila, perquè t'entrebancaràs amb algun element escènic... O vés a saber el què, eh?
1: Està controlat. Sí? Al principi semblava que no, però sí, tinc uns companys meravellosos que van apartant les cosetes de l'espai ja, perquè no ens fem mal.
3: Ai, que ve la vídeo!
1: Ojo! No, realment, a nivell energètic requereix molta energia aquesta obra. Però, bàsicament, perquè el personatge en si es va desquiciant perquè es van desvetllant secrets, com qualsevol persona, en una situació, tu guardes un secret extrem i de sobte hi ha un boom, no?, ja. I es desvella, hi ha moltes conseqüències. Hosti,
3: jo no sabria com reaccionar. No sé.
1: No podem fer spoiler,
3: No podem fer spoiler. No, evidentment que no. Però parlo de les reaccions a qualsevol secret d'aquests que diguis, hòstia, no m'ho imaginava mai de la vida. No sé.
1: Bueno, clar, mai saps.
3: Ja veurem.
1: No, mai saps,
3: si passa,
1: si, van,
3: si mai passa,
1: si et van
3: podem
1: collant.
3: Quedar patètic. Patètic, segur. Però allò, quiet, no? Parat o no? Començo a estirar amb els pocs cabells que tinc o cap que tinc. Ara.
2: Normalment diuen que hi ha com tres reaccions, no? Paralitzar-te, fugir, no? Bueno, no vull saber-ho, o m'enfronto o...
1: Amb certa agressivitat.
2: Sí.
4: Doncs paralitzo. Aquí,
2: paralitzo
3: total.
1: Sí. Jo crec que tots els personatges, crec que tenen una mica... Tots reaccionen d'una manera una mica diferent,
2: sí,
1: no?
2: Sí.
1: A veure, sí que és un boom quan es desvellen tots els secrets, però bueno, la gent ha de venir a conèixer aquests secrets, que són superdivertits.
3: A Gaudí, i si l'obra es diu My OnlyFans, potser és que algun compte d'OnlyFans surt per aquí, no?
4: Ah?

0: Bueno, doncs recordem com funciona aquesta plataforma, per si hi ha algun despistat aquí a la sala, o poder hi ha algun senyor o senyora que ha anat a veure l'obra i no... I...
1: Ah, no, no, és que és...
0: I li ha de demanar a la persona del costat d'ell.
1: L'OnlyFans és una plataforma on tu pots obrir-te un canal i pots ensenyar el que tu vulguis.
0: Piticuixa.
1: Pot ser piticuixa, però pot ser no piticuixa. Hi ha gent que s'ha forrat ensenyant peus.
0: Què dius?
1: Home, i tant, tothom té... Hi ha públic per tot. Saps? Llavors hi ha gent que ensenya els peus, hi ha gent que...
0: Coses!
1: No sé. Saps? Llavors cadascú fica els límits on vol. Llavors et compensen econòmicament. Hi ha gent que tens el teu públic, no? I et diuen, doncs mira, per ensenyar-te tal, doncs són 5 o 20 euros o el que sigui.
2: Clar, hi ha diferents maneres de pagament. De fet, l'OnlyFans va néixer no amb una intenció de generar contingut sexual, sinó el contingut que tu volguessis, i aleshores tu podies pagar a nivell mensual una subscripció o de pagar per vídeos en concret. Què va passar? Doncs que els creadors de contingut sexual van veure aquí una via molt xula i es va començar a popularitzar. Mm-hmm. I sobretot a l'època de pandèmia, que la gent va començar a consumir molt contingut digital, doncs, pues bueno... es va convertir sobretot en una cosa absolutament
0: per
2: sexual.
0: Per què rius, Elias?
1: M'ha donat per pensar. En l'època...
0: En positiu o en negatiu?
1: En positiu, en positiu. Bé, positiu.
0: D'acord, molt bé. Escolta, jo he fet una mica de recerca. Jo no sabia que fins i tot hi ha actors i actrius... Bueno, sí que ho sabia, però no sabia que concretament una actriu de la sèrie Los Soprano, que a mi m'encanta, l'Andrea De Matteo, va obrir un perfil d'aquests...
2: Ah, sí?
0: I... el seu fill de 13 anys li editava els vídeos.
1: Uau.
3: No, això no ho sabia.
2: Oh, my God. Oh.
0: Busqueu.
3: Drea, la realitat supera la ficció.
0: Drea De Matteo. Jo he al·lucinat, wow, també, evidentment. Sí. Aquí, la meva

0: qüestió és, aquesta senyora és actriu. Mm. Ho va fer, ja passats els 50, perquè bueno, doncs tenia un problemes econòmics. No?
1: Ah, gran feina. Tema. Dones no. De partir de 50 actrius. Clar, clar, un altre
0: tema. De l'actuació. Sí, clar. Sí. Vosaltres ho faríeu, això? Si en un moment de vaques magres dius, hòstia, mira, vaig obrir-me un OnlyFans per
2: mira, jo ara
0: treure quartos, perquè no en tinc.
2: Mira, jo ara et diria no. No. Perquè, hòstia, és que, no sé, contingut sexual meu que em pugui conèixer tot Cristo, doncs em fa moltíssima vergonya, evidentment, i no és el meu tarannà. Ara, nunca digues d'esta agua no beberé, evidentment, no? Mm. Perquè davant d'un problema econòmic absolutament increïble, doncs jo què sé, mai pots dir que no, no? Però és que el problema, o no problema d'això, és que es guanyen, pots arribar a guanyar molts diners. Però molts són molts diners. Mm. Llavors, aquí està el que fa que et replantegis de, ojo un momentet, eh? Un momentet perquè viuries molt bé. El que passa que, clar, té un cost, no? Hi ha molta gent que s'ha obert un perfil d'OnlyFans i de sobte doncs, ha perdut la relació amb tota la seva família. Mm. O ha perdut la seva xarxa social, no? El seu entorn d'amics. Mm. Llavors, és un, tu has de decidir, no? Què fas? Vols la pasta o vols la teva vida? Has de triar, tries una altra vida, no? Sí, sí. És un temazo, això.
1: Sí. Bueno, i, perdó, aquest incís, però tu encara, Míriam, podries forrar-te, però, clar, després ja, jo, ai, per exemple, jo que haig d'ensenyar, jo, saps?
2: Què dius, Elias?
3: Hi ha públic per tot, eh?
1: Sí, hi ha públic per tot, però vull dir...
4: Per favor.
1: No? O sigui, m'imagino que normalment són senyors, no? Persones guapes, musculoses...
2: No, no estic d'acord.
1: Bueno, suposo que, clar, tothom té el seu públic, és veritat, però que jo soc un fideu, saps? Vull dir que hi haig d'ensenyar,
2: jo. Jo també soc un fideu, carinyo.
0: Xènia, posa l'ordre aquí.
3: Les fílies són precisament tot allò que no està a la llum a la societat. Vull dir, crec que també aquests perfils d'on es lucren molt és precisament de fer contingut que s'escapa del que és normatiu. Llavors, no sé, Elias, potser aquí tens un...
1: Doncs mira, sí, potser estic aquí fent el canelo i podria estar forrat.
0: I a més amb la perruca, amb el perrucón que porta.
1: Bueno, mira, bueno, l'Anna Barratxina i jo ens estem traient un màster en pròtesis de peluca.
0: Espera, deixa'm dir una cosa. L'Anna Barratxina està ja supergraduada... Que ella sí. Ja Estrellita Verdiales, sí. Paper icònic del teatre català amb la cubana, i en portava, en duia unes vintage tremendes. Sí. Però clar, jo no sé si és la teva primera vegada.
1: Tinc experiència.
0: Sí, també.
2: L'Elias té molta experiència.
1: Sí. El que passa que, clar, normalment, aquí estem parlant d'una petita producció, llavors nosaltres som els que ens fiquem la perruca i tot. Però clar, jo porto una perruca, i l'Anna també... No estem fent uns personatges que estiguin assegudets i tranquil·lets, que dius, mira, tal, no sé què. No, jo vaig cap amunt, avall, em tiro, agafo la Míriam, pa, pa, pa. I clar, la perruca aquella, me l'enganxo, que jo crec que em tires ara mateix del cap, i no me la treus, o sigui, però me l'enganxo.
0: És que què m'adeix?
1: Bueno, m'arriba al cul, és una melena que m'arriba al cul, sí. És molt llarga, però clar, me l'haig d'enganxar molt fort.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: No podem marxar sense comentar les vostres frases d'autoajuda favorites. Que esquitxen tota la sonografia. Em vaig entretenir a apuntar-les.
2: Ah, sí? Sí,
1: mira,
0: vaig fer la meva feina.
1: Bé, molt bé. Molt bé.
0: Mira.
3: Jo n'hi ha una, a mi n'hi ha una que m'agrada molt.
0: A veure si coincideixes. La que més m'agrada a mi és... Quan deixes de fugir, apareixes. Aquesta és la que més m'agrada a mi.
1: Sí.
3: A
1: Xènia,
3: mi,
1: pots explicar,
3: és...
1: Xènia, per favor, d'on vas treure aquestes frases, sisplau?
3: Vale. Mira, va haver-hi un moment que havíem de posar moltes frases per l'escenografia, però en el guió no n'hi havia tantes com per farcir tota l'escenografia. Llavors, jo vaig fer com un estudi amb el meu amic ChatGPT, però un estudi exhaustiu, de Osho, frases Osho, brrrà, frases de la Gestalt, brrrà, frases, vaig buscar frases perquè no volia que fossin frases random, tampoc, volia que tinguessin a veure amb la funció o amb coses també que vibressin amb mi, imagina't. Mm-hmm. Llavors, totes les frases que hi ha són frases mega escollides. No són per a nada random. A mi la que més m'agrada és tot passa, tu també.
1: Aquesta m'agrada molt.
0: Vinga, vagin passant, és molt, és ideal per acabar, per home, tancar, i vinga, adéu.
1: Però a mi m'agrada molt aquesta frase també, no? Perquè dius, vamos a morir todos, no passa res.
0: Saps? Aquesta també és fabulosa. La casualitat és l'univers parlant.
2: M'encanta.
3: Aquesta és molt Mr. Wonderful.
0: Sí, aquesta ja és més habitual. La teva força interior és més poderosa que les teves pors. Mm-hmm. Els petardos i tot això. Mm-hmm. Bueno. En fi, acabo. Què tal treballar l'agost al Teatre Gaudí? Que és Jo això ho vull posar en valor. És dels pocs teatres que mantenen l'activitat juntament, curiosament, tots com petits i de comèdia, no? Sí. L'Eixample, el Versus Glòries... Uh-huh. Home, també hi ha públic, hi ha gent que es queda a Barcelona, no? Hi ha gent que baixa, també, de...
1: No, i que funcionen molt bé, aquesta època. Que nosaltres, jo per exemple, no havia treballat encara una temporada així l'agost, i això, al principi vaig pensar, però qui vindrà l'agost? I déu-n'hi-do. Sí. Saps, clar, hi ha molta gent que dius, bueno, oferta cultural, hi ha poc ara mateix de teatres i tal, i llavors aquests teatres, doncs, ho peten. I a mi m'està agradant bastant l'experiència de fer-ho ara l'agost.
2: Sí, a més, és que jo crec que això, que a l'estiu, no?, sobretot el que vols és riure, no?, passar-t'ho bé. És com que la bona vibra, no? Sí, sí. I saber que es fan comèdies i que, a més, estàs a gustito, perquè hi ha aire condicionat, que hi ha molta gent que està patint tant la calor, no? I sortir... O sigui, entres que igual estàs una mica allò de «Ai, avui no tinc un bon dia». I de sobte surts i diu «Que bé, que m'ho he passat». Ens està passant això al teatre, quan la gent surt del Teatre Gaudí, és que les cares els hi canvien. Es van a fer una cerveseta, no?, després... Perquè, a més, és una obra que dura 1:05, més o menys, segons si arriben més o menys 1:10, i clar, es passa molt ràpid, que també de vegades hi ha obres que són llargues i ja no saps com posar-te el cul, no? I aquesta jo crec que és la durada perfecta perquè la gent no es desenganxa en cap moment. De fet, he de dir que gent de la professió que ha vingut que tenen tendència a mirar el rellotge, no?, en algun moment, i tot i que els hi agradi, i ens han dit, en cap moment he mirat el rellotge. I jo crec que aquesta és la millor floreta que et pot tirar algú de la professió, perquè són dels que més exigents, no? I, bueno, no sé, jo animo a la gent que vingui al Teatre Gaudí, perquè, mira, ara ja s'està començant a omplir. He mirat no sé si ho saps, Xènia, però s'està omplint molt, eh? Avui s'està omplint molt. Sí, però ja ens ho diem per aquí, no ens ho diem per missatge.
1: També, no, que la gent espavili perquè estem un mes, o sigui, estem fins al 20 de setembre i ja la cosa s'està omplint i que comencin a reservar perquè jo tinc la intuïció que això volarà.
2: Sí, estem de dijous a diumenge, de dijous a dissabte a les 9 de la nit i els diumenges a les 5. Avui a les 5 de la tarda.
1: Fantàstic, és com un gran issat de llimona, això.
0: Sou els que millor heu fet la promo d'aquest estiu.
2: Sí? Ah, sí?
0: Home, han fet una promo... No us heu deixat res.
2: Escolta,
0: cap detall.
2: Acabe,
0: una
2: mira.
0: Cosa... My Only Fans.
1: Quin és el premi, llavors?
0: Tortilles, aquests meravellosos gots d'aigua amb els que us heu estat hidratant durant tota l'estona. Xènia Reguant, que vagi molt bé tot. Bona estrena,
3: gràcies.
0: Mèrida. Per cert,
3: sí,
0: es podrà veure...
3: Sí, ara em fico en un altre túnel, jo.
0: Exacte.
3: Vinga.
0: Es podrà veure per aquí a Barcelona...
3: Doncs esperem que sí. Ara, de moment, creuarem aquest pont Mèrida, que és un pont gran i molt, bueno, i és una passada el festival i poder fer això allà, escrit, dirigit per mi, bueno, imagina't, jo encara no me'n sé venir. Però home, la idea és que no mori allà, evidentment, i que puguem fer gira i Madrid, Barcelona i tot el que calgui.
0: Doncs...
3: Però de moment... El Teatre Gaudí a riure, que l'agost és per riure. L'agost és per riure, home, que després hi ha setembre, quina mandra.
0: Insisteixo, els que millors han fet la promo, els millors. Xènia Reguant, moltíssimes gràcies, sort.
3: A vosaltres.
0: I Elias, Míriam, una abraçada forta.
1: Gràcies.
0: Fins la propera.

0: Ai, passa la
1: publi. Ah, a mi, ara se m'escolta a mi, sí. Dic que passen 5 minuts de 2:15 i de seguida farem un d'aquells viatges en l'espai i el temps que de tant en tant fem aquí al Tot és Comèdia. Aquests dies hem estat al Museu del Cinema de Girona, que dedica dues expos a dos grans cineastes catalans. Pere Portabella, a punt de complir el segle, i el documentalista Joaquim Jordà, que ens va deixar ara fa 20 anys. De seguida.

0: tot és comèdia.
1: Lamine Cubarsí, Joan Garcia.
2: El Barça aspira a fer una temporada gloriosa. I el que t'hi jugues, Barça, també. El club té nous fitxatges. El que t'hi jugues, Barça, també.
1: Amb el número 1, Sique Rodríguez.
2: Què t'hi jugues, Barça? Estrenem temporada més forts que mai. Viu els partits intensament amb el Sique Rodríguez al capdavant, l'Albert Bermúdez i tot l'equip. Aquest diumenge, Elche, Barça, a partir de 8:45 del vespre. Escolta la SER Catalunya o a l'app i web de la SER. Què t'hi jugues, Barça? Molt més que una transmissió de ràdio.
0: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
3: Doncs ja hem arribat al Museu del Cinema de Girona. Jordi Dorca, com estàs?
4: Molt bé, gràcies.
3: De l'equip del museu des de fa molts anys. Sí. I ara, al darrere d'aquestes exposicions molt interessants, comencem per en Pere Portabella, que mentre venia anava pensant, el seu cinema no és, perdona'm la broma, com de Santiago Segura, evidentment no ha fet el cinema més comercial del món, tot el contrari, però per la gent que ens estigui escoltant, segurament Pere Portabella és un nom molt reconegut perquè durant molts anys, molts estius, a la seva casa de Llofriu, juntava gent molt divergent, molt diferent, i els posava a sopar.
4: Sí, molta gent el coneix pel suquet, i el coneix també per aparicions en tertúlies, parlant de política, i Portabella durant uns anys va dedicar-se activament a la política institucional, i ell era una persona que tenia, que té aquesta habilitat de congeniar amb gent que està fora del seu cercle, tant artístic, com fins i tot et diria polític en aquest cas, perquè en el Suquet hi anava gent de tots els colors polítics i de tot l'arc parlamentari, per dir-ho així.
3: I artistes, i intel·lectuals.
4: És una cosa molt habitual d'ell, per exemple, que el seu cinema participés a les seves pel·lícules gent de fora del cinema, com Brossa, per exemple.
3: Brossa, vosaltres esteu molt ben connectats. De fet, tu quan cada dia entres per la porta d'aquest Museu del Cinema et trobes amb l'esperit de Brossa.
4: Sí, perquè hi ha l'escultura a l'Ara Cinema, que és una columna que la veiem des d'aquí, que també dialoga amb una altra que tenim a la façana, o sigui, és una doble escultura, que és un dels seus poemes visuals, aquesta columna amb l'Ara Cinema a dalt. Brossa era un gran amant del cinema, a la Filmoteca hi anava pràcticament cada dia. Li encantaven els ginys precinematogràfics, tot el món de les ombres, de les llanternes...
3: Això us sona una mica aquí, no?, al Museu del Cinema.
4: Sí, és una mica tota la col·lecció Mallol que va d'això, d'aquests ginys que van ser els precedents del cinema. Amb ell era una de les coses que li agradava. I Brossa va ser molt important en Portabella perquè el seu va ser coguionista de la seva primera pel·lícula.
3: I amics és de molts joves. Ell neix a Figueres, ara farà, l'any que ve farà 100 anys, sí. Però després de la guerra, crec, va marxar a viure a Barcelona. El seu pare, de Nona, Osona?
4: El que volia patentar els iogurts a l'Estat, doncs es va posar en contacte amb el seu pare. El seu pare havia estat fent la guerra amb el bàndol nacional. Tenia bones, no sé si bones connexions, però sí que tenia la possibilitat de ser l'avalador d'aquesta patent, i sí, va ser això l'inici, l'entrada dels iogurts Danone, i el seu pare va ser un dels impulsors d'aquesta marca a l'Estat. De fet, Pere Portabella comença a estudiar química a Madrid perquè l'interès del seu pare era que es dediqués a l'empresa familiar. Ell va a Madrid i a Madrid comença a entrar en cercles artístics i no té cap interès per la carrera. Primer volia ser escriptor, després escultor, i llavors va trobar en el cinema una mica la seva fórmula, primer com a productor i després com a realitzador.
3: I el que dèiem, van a viure a l'Eixample, al carrer de Balmes, i bueno, casualitats d'aquesta vida, no? Allà es va trobar de veïns artistes importants de la seva generació.
4: Sí, no recordo si era. Em sembla que el pis era de tàpies, el que hi havia a prop de casa seva, i allà s'hi reunien Brossa i s'hi reunien altra gent, també crítics d'art, i parlaven bueno, en reunions per parlar sobre art, sobre literatura, sobre teatre, sobre cinema, que en parlaven molt.
5: Mirre, dorre, mirre, dorre, mirre, dorre, mirre, dorre, mirre, dorre, mirre, la palla, mirre, mirre, mirre, mirre, mirre, mirre, mirre, la re, la solosita, re, la, fa, fa, sol, re, mi, mi, sol, si, sol, la, sol, la, sol, la, la, sol, fa, sol, fa, sol, mi, re, la, fa, la, re, la, mi, re, la, fa, sol, mi, re, re, la, fa, la, re, la, mi, re, fa, la, sol, mi, re, re.
3: Un cinema, el que dèiem abans, gens convencional, gens comercial, molt underground. estèticament molt potent i molt lloat, pues, això, per la crítica, pels coneixedors, pel MoMA de Nova York, on em sembla que es va poder veure el Cua de Cuc.
4: El Festival de Venècia. És un home que diria que també va participar a la documenta de Kassel. O sigui, en els cercles artístics sempre ha sigut molt reconegut, però també en els grans cercles cinèfils. No? Mm. Hi ha pocs cineastes com ell. Potser ell, Buñuel, ara se m'acut, no? que no els pots inscriure en lloc més, són ells. Ells mateixos són la seva pròpia escola, el seu propi col·lectiu,
3: sí, sí.
4: No?
3: Sí, sí.
4: I un cinema, això, que s'allunyava molt dels preceptes aquests aristotèlics, el plantejament no sé, desenllaç per buscar altres formes més properes a l'art i a moltes altres estètiques.
3: Per posar un exemple, citava Cua de Cuc.
6: No, they jumped onto the top of the wagon, they wrenched off the top of the box in which Dracula is lying, and this is the description.
3: Què en podem dir d'aquesta pel·lícula?
4: És una pel·lícula que ell troba la manera de filmar a Christopher Lee.
3: Christopher Lee és el Dràcula de tot
4: el Dràcula
3: històric.
4: De tota la vida, que estava gravant una pel·lícula amb Jess Franco sobre aquí, i ell grava la contracrònica, diguéssim, no? Grava els contraplans mentre ell està rodant l'altra pel·lícula, a Portavella roda com a roda l'altra pel·lícula. Però més enllà d'un making-of, que no seria això, és això, buscar una altra cara artística d'aquest rodatge. Per l'estètica, pel contrast del blanc i negre, si la torneu a veure, us n'adonareu, és estèticament meravellosa. I llavors també per Carles Santos, el tractament del so i el tractament de la música. Que jo crec
3: tenim
4: que
3: és una relació molt estreta, va ser
4: sí,
3: un col·laborador durant molts
4: va ser
3: anys.
4: L'intèrpret,
3: el gran músic.
4: Seu, no? Un gran músic i van... O sigui, a vegades la música la podia fer, no sé, Mestre Esquadreny, per exemple, però Santos era el que interpretava. De Santos se'n recorden moltes seqüències d'ell, no? En el pont de Varsovia, tocant el piano al mig del carrer, amb aquella una mena de vestida, no? Són imatges molt, molt, molt icòniques. També hi ha l'Acció Santos, un curtmetratge que està dedicat a això, a Santos amb un piano per la Rambla mentre es va tocant.
3: Sí.
4: Imatges que són com molt impactants, que és una mica el cine de Portavella.

0: per exemple, estem veient un fragment del Silenci abans de Bach, que és un metro de Barcelona, i com hi ha tot de violoncel·listes que estan tocant Bach, no? I és una imatge que tots... a vegades de les pel·lícules de Porta Vella et queden això, no? Imatges que les vas portar molt de temps a,
1: clar,
0: a sobre.
1: Quan dius que estem veient, perquè ho estem veient ara aquí a l'exposició de l'audiovisual, hi han molts manuscrits, hi han guions originals, entenc, hi han correspondència...
0: És evident que els cartells, per exemple, són una part molt important, perquè els cartells, és el que dèiem, uns són fets per Tàpies, els altres són fets per Jean Pere Viladecans, per Brossa...
1: Miró.
0: Per Miró, no? I són cartells interessantíssims.
1: Deia jo que m'encantaria tenir-ne alguns al menjador de casa.
0: Sí, són, per exemple, no compteu amb els dits, que és la seva meva pel·li, és un de Tàpies, que és meravellós, o el d'Umbracle, que és de Miró, que també va tenir una gran relació, i amb el qual també va fer una sèrie de curtmetratges, no? Miró Tapís, i moltes altres pel·lícules amb ell com a protagonista. I llavors vam anar espigolant una mica d'entre aquest material i vam trobar els guions de la seva primera pel·lícula, No compteu amb els dits, material original de la promoció d'aquesta primera pel·lícula, també del Silenci abans de Bach, que és una pel·lícula que a mi m'interessa i m'agrada especialment, que la va fer, com dèiem abans, amb Carles Santos, un dels seus col·laboradors, però també en Xavier Albertí, el director teatral que va ajudar a fer aquesta pel·lícula, que la trobo absolutament esplèndida. I llavors també vam anar trobant uns manuscrits molt interessants i inèdits sobre la relació que va tenir Jordà, Joaquim Jordà, amb Pere Portavella, Pere Portavella amb Joaquim Jordà, que aquí és una mica la que ens anava molt bé perquè ens linkava, o sigui, teníem un enllaç entre aquesta exposició i una altra exposició que vam inaugurar el mes de juny sobre Joaquim Jordà i la seva obra i el seu fons.
1: Ara hi anirem, però per acabar amb Pere Portavella, que no ens l'acabem, evidentment, ell, per exemple, és l'encarregat de... Això a mi em fascina. L'arribada d'en Josep Tarradellas.
0: Sí.
2: Ciutadans de Catalunya! Ja sóc aquí!
1: Ell és una mica l'escenògraf.
0: I és una cosa que li interessa molt. O sigui, que ella la reivindica, no? Sí. Jo vaig pensar això com
1: Ciutadans
0: una seqüència...
1: Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí. No sé si s'ho va inventar ell, o...
0: Possiblement no, però sí que hi va tenir a veure, perquè sí. Ell el va acompanyar, va pensar tot a l'arribada a Portavella com de Tarradellas, com sí. Una seqüència de cinema. Ell va ser l'encarregat d'il·luminar la plaça Sant Jaume. Ell deia que tenia clar un personatge que era com un actor amb una presència molt, molt bona, no? A vegades fins i tot la reivindica com una pel·lícula més, o sigui que de fet podrien dir que ho és, perquè són unes imatges, el que dèiem abans de que les imatges, que el cine de Portavella a vegades són imatges que et queden per molt de temps, l'arribada de Tarradellas és una d'elles, segur.
1: Com està en Pere Portavella ara? 99 anys, a punt de fer-ne
0: 100, ell amb la família estan organitzant tot aquest reconeixement, està al corrent de tot el que es fa i està content de tot el que s'està fent, i és per estar content perquè els actes són internacionals, es fan a tot arreu, i el grup que està portant això, en Jordi Balló, en Jordi Vidal, estan fent una feina molt bona i està bé reivindicar Pere Portavella.
1: Doncs mentre anem passejant, si et sembla, d'aquesta exposició d'en Pere Portavella a la d'en Joaquim Jordà, explica'm aquesta conversa privada que vas tenir amb... Bueno, privada no, perquè vas anar per escriure sí. Un article per la revista Girona. Et va rebre a casa seu, en Pere Portavella?
0: Em va rebre a la Rambla Catalunya, té un despatx impressionant, ple d'obres d'art.
1: Això és el que et va cridar més l'atenció.
0: Em va cridar molt l'atenció, i em va cridar molt l'atenció que és una persona absolutament hospitalària, que té un tracte molt, molt proper amb tu, que s'ocupa de que tu estiguis a gust. Vam parlar moltíssima estona. Sobretot, ell estava molt orgullós del seu cinema, però estava molt orgullós d'haver fet possible que es fes molt de cinema.
1: Va fer possible un clàssic del cinema, que és Viridiana, de Buñuel. Sí. Quan Buñuel va tornar a poder rodar aquí...
3: Sí. En el INA nos va a sacar un retrato a todos, como recuerdo.
4: ¿Y con qué máquina?
3: Con una que me regalaron mis papás.
1: Quin gran golaç que li va marcar Buñuel Portavella al règim de Franco, eh?
0: Curiosa, perquè, mira, era com... És una mica llarg, mirem de resumir-ho, però en Carlos Saura li va produir a Los Golfos, Portavella. I amb Saura van anar a Canes, i a Canes van conèixer a Buñuel i li van dir si volia tornar per dirigir una altra vegada a l'estat espanyol. Ell va dir que sí. però va fer una mica el desmenjat i Portavella va ser dels que va insistir, va trobar el finançament.
1: La pasta.
0: Amb Balatriste, un productor mexicà, amb l'Uninci, la productora del Partit Comunista, i van acabar fent Viridiana, rodant-la. Va arribar d'una manera molt rocambolesca a Cannes i allà va guanyar el premi, i al guanyar el premi doncs va passar el que la Santa Seu va veure una pel·lícula absolutament una blasfèmia. Va trucar amb qui tenia un concordat amb l'estat espanyol aquell temps, amb l'estat franquista, i va haver-hi tota la polèmica i es va acabar amb l'Uninci, la productora del Partit Comunista, gairebé va desaparèixer per culpa d'allò. I el Film 59 també, la productora de Portavella va estar una època sense fer res arran de l'escàndol. Però Viridiana hi havia més còpies de la pel·lícula, una còpia internacional que va voltar pel món, i és segurament la pel·lícula més emblemàtica de Buñuel, i Portavella va ser el productor. Que és curiós que ser productor de Tren de Sombras, El Cochecito, de Los Golfos, de Viridiana, i a vegades no se'l recorda tant com a productor.
1: Doncs Portavella, que en continuarem parlant, perquè aquest homenatge s'allargarà aquest any, el que queda de 2026 i el 2027. Re, hem de fer ni 10 passes, no?
0: Ni 10 passes.
1: Des del vestíbul del Museu del Cinema fins a la sala d'exposicions temporals.

0: Joaquim Jordà, a través del mirall, 20 anys de la seva mort.
1: Sí.
0: A veure, per qui no conegui malament, qui no el conegui.
1: D'explicar.
0: En poques paraules, Joaquim Jordà.
1: Va néixer a Santa Coloma de Farners, era, el seu pare era notari i va viure durant un temps a Santa Coloma de Farners. Jo crec que és un intel·lectual, era una persona que va, al principi volia ser escriptor, que després es va dedicar al cinema i sobretot se'l coneix bàsicament com a documentalista pels seus documentals, tot i que va fer moltes ficcions. Jordà també va ser traductor de l'italià al castellà a l'editorial Anagrama, del català al castellà per l'editorial Anagrama. Tenia una gran relació amb Jorge Herralde i Jordà també era un comunista d'aquests de Che Martillo i va ser una persona que va estar sempre molt vinculada en totes les lluites, no? Les lluites socials, no només en la seva obra cinematogràfica, sinó també doncs, participant activament en tots aquests moviments. I llavors, al final de la seva vida, també va ser un docent important en el màster de la Pompeu Fabra, de documental de creació, i allà el que va fer Jordà va ser a expandir el seu llegat amb altres cineastes que
0: després han sigut molt importants,
1: Com Isaki La Cuesta, col·laboracions amb Marreixa.
0: I li agradava guardar-ho tot?
1: Tenia molt, un arxiu molt important que el va voler deixar a l'Arxiu Comarcal de la Selva, Santa Coloma de Farners. Nosaltres hi vam contactar. Llavors, des de l'arxiu s'ha de dir que en Joaquim Carreras i la gent de l'arxiu ens van recomanar que parléssim amb la Cristina Rubio, que és una
0: comissària, no?
1: La comissària. Ella coneixia molt bé l'arxiu Jordà i coneixia molt bé la història de Jordà i vam començar la selecció de tot el que s'exposa aquí enmig d'un fons documental enorme. I després també ella va poder trobar un discurs per explicar a Jordà. Jordà a través del mirall, que és com es diu l'exposició.
0: Què tenia en Jordà amb els miralls?
2: Yo tengo que tener como una especie de reflexión. O sea, mi mirada no va directa a la cosa. Mi mirada depende como de un espejo y veo mejor en un espejo que refleja el objeto que en el objeto directo.
1: No sé perquè
0: des de la primera...
1: La primera pel·lícula, que és un treball que fa a l'Escola Oficial de Cinematografia, un treball de classe.
0: Anys 60 devia ser això?
1: Sí, a finals dels 50, principis dels 60, ja fa com una adaptació una mica naïf de Lolita de Nabokov, i allà ja hi ha un joc entre la noia que amb un mirall fa allò la rateta amb el llum, amb el senyor. Entre el mirall i el metacinema són una constant en la majoria de les seves pel·lícules. Llavors també Jordà va tenir un ictus, va tenir uns problemes de percepció importants. Això també és una altra cosa relacionada amb el mirall, que és no volguda.
0: Això és la vida de pel·lícula que deia jo abans, perquè ell incorpora la seva situació. O sigui, ell no va deixar de treballar, deixar de fer pel·lícules?
1: Sí, clar, Jordà va tenir aquest ictus i va anar a fer exercicis per recuperar les seves percepcions, capacitats, el que sigui, no? Eren exercicis de buscar diferències, exercicis...
0: Com els que fèiem a col·le, no?
1: Sí.
0: Que estan aquí, els tenim aquí a
1: davant. Un senyor gran que havia fet intel·lectualment absolutament contrastat, un senyor que havia escrit no sé quants guions, que havia fet no sé quantes traduccions, que havia dirigit, i que tenia un gran reconeixement pel món, doncs acabés fent busca les 8 diferències o exercicis. Passa que ell va ser molt constant amb aquests exercicis per recuperar-se, i es va recuperar, i al poder-se recuperar després va venir com també va autoreflexionar sobre els seus processos, sobre tots aquests processos neurològics i la neurociència, amb mones com la Becky o Més enllà del mirall, que són dues pel·lícules en què la seva experiència es posa en primer pla.
0: Monos com la Becky seria una bona manera d'entrar en el món, en l'univers de
1: Joaquim
0: Jordà.
1: Sí, és una pel·lícula interessant, tot i que és sobre un dels primers científics que fa lobotomies, vull dir que no és una pel·lícula senzilla. La pel·lícula que ell té més estàndard és Un cos al bosc, que és una pel·lícula molt recordada, sobretot perquè Rossi de Palma feia per les gavarres de Guàrdia
0: Civil.
1: De
0: Guàrdia Civil.
3: Ha comido bien, teniente. Le han gustado las setas. Se llaman trompetas de la muerte.
4: ¿Ah, sí? Això al meu poble no se menjaria ningú. Tendrían por envenenarse. Pero vostès, el català, en tenen raó. Són molt bons.
3: Vaja, veig que parlo la nostra llengua. D'això se'n diu cebedura la píndola.
1: Ja és una pel·lícula que és una pel·lícula potser la més narrativa, no? Sí, però el seu univers potser sí, mones com la Becky o de nens, que és aquell documental sobre el cas del Raval, que també és una pel·lícula llarga, però també que el defineix molt, o que a mi sempre he pensat que és una pel·li que pots entrar en Jordà.
0: Ens està mirant, en Joaquim Jordà, des del seu despatx al pis del Raval, un pis que deies tu, que sembla que hi ha passat tothom.
1: Tothom,
0: no?
1: Ara tothom m'ha dit que hi havia estat. No?
0: És
1: no
0: una dubto. Immensa fotografia que hi ha en una
1: de les fet, parts. Jordà també era una persona que li agradava molt veure la gent, era un bon mentor, és possible que molta gent el anés a veure, sobretot i també per les múltiples facetes que tenia.
0: També hi ha escenes de les seves pel·lícules, aquí encadenades, amb el mirall sempre present. I va, et deixo triar per acabar el que et cridi més l'atenció. Tenim aquí la seva màquina d'escriure...
1: D'aquí el que m'ha cridat més l'atenció ha estat, a part dels exercicis que ja n'hem parlat, la màquina d'escriure i la capacitat que tenia de treballar en projectes aliens. No? Va ajudar en Marreixa a Pau i el seu germà, va escriure el guió de Carmen, va fer guions per televisió, com aquell Andorra entre el Torp i la Gestapo, que diria que va col·laborar amb Pere Vilaki, que és un cineasta gironí, i també va fer audiovisuals i treballs per exposicions del CCCB, i sempre m'ha interessat això de que aquestes coses més per encàrrec que ell també feia, no?
0: Joaquim Jordà i Pere Portabella, dues exposicions temporals que podeu veure durant molts mesos aquí al Museu del Cinema de Girona. Doncs Jordi Dorca, moltíssimes gràcies per la conversa, la volta.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I tornarem amb més calma.
1: El dia que vulgueu.
0: Vinga.
1: Estarem.
0: Una abraçada.
1: Gràcies.
0: I
1: és que avui som a
0: l'Antoni un pel·le... I marxem abans de l'hora 14... Un regal per vosaltres. Tenim entrades dobles per l'esdeveniment exclusiu que el Cirque du Soleil farà aquest dijous 27 a 8:45 a la Casa Vicenç de Barcelona, aquesta primera casa que va edificar Antoni Gaudí. Què heu de fer? Doncs trucar-nos al 93 344 14 11. Les dues primeres persones s'emporten dues entrades dobles per un esdeveniment que us permetrà veure un fragment de l'espectacle Curiós que arriba al setembre a la carpa de l'Hospitalet de Cirque du Soleil i conèixer també els artistes. 93 344 14 11. El control, David Moreno. Això, us quedeu amb l'hora 14 de Gemma Alegrí. Més Tot és Comèdia el cap de setmana vinent. Adéu-siau.
5: Ràdio Barcelona, 96.9 FM, Cadena SER. En Capfun te esperan toboganes increíbles, piscinas y animaciones para niños y adultos. Estamos en España, Cataluña y Madrid, y también en Francia, Las Landas o París. Reserva ya tu aventura familiar, disfruta sin límites y crea recuerdos inolvidables. Entra en Capfun.es, repito, Capfun.es, y organiza hoy tu próxima escapada.
6: En las Residencias Lantus cada día es una nueva oportunidad para sonreír. Valoramos la sabiduría de nuestros residentes y creamos un ambiente donde la compañía se convierte en familia. Ven y descubre tu nuevo hogar, donde cada momento es especial. Residencias Lantus.
7: Imagina despertar cada día frente al mar en un destino distinto. Cuando subes a un crucero, empieza algo más que unas vacaciones. No es solo un viaje, es una forma diferente de descubrir lugares únicos. Reserva tu crucero en solocruceros.com.
8: Sabies que des d'Outlet Social Palafolls impulsem la inserció laboral de persones amb risc d'exclusió? Ajuda adquirint moda circular als outlets de Palafolls. Massimo Dutti, Oisho, Bershka, For & From i Textura. Més info a outletsocial.org i a Instagram.
9: Forns Gil són de bona pasta. I això es nota a l'obrador i en el gust. Productes 100% naturals i de màxima qualitat. Per això els nostres pans, coques, mones i tortells han estat premiats. Descobreix tota l'elaboració artesana i les botigues a forngil.com.
10: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: vendrán.
1: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Almudena Lopesino.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Alberto Núñez Feijóo reclama al gobierno el confinamiento de Ceuta. Más de 83.000 personas por riesgo, ha dicho, de tuberculosis y sarna. El líder del Partido Popular ha vinculado la entrada masiva de migrantes con la propagación de enfermedades contagiosas. Adrián del Pozo.
3: Buenas tardes. Sí, dice el líder de la oposición que él cree que se dan los supuestos de confinamiento por riesgo sanitario, aunque también reconoce no tener los datos suficientes. Declaraciones en Europa Press.
4: No tengo todos los datos, porque obviamente no los poseemos desde la oposición, pero yo planteo que el gobierno estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento por razones de salud pública.
3: Dice Feijóo que tener a 10.000 personas vagando por las calles hace evidente que el riesgo de enfermedades infectocontagiosas está ahí y que hay que actuar conforme a parámetros, dice, de salud pública. Aunque en un post en redes sociales ha escrito después que hay que plantear el confinamiento de los portadores, así los ha llamado, en la entrevista habla en general de confinar Ceuta sin especificar a quién.
2: Bueno, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha respondido a Feijóo, asegura que no le puede pedir al gobierno tal extremo porque las competencias, le ha recordado, las tiene la ciudad autónoma. A la propuesta de injustificada, Marina Fernández.
5: Respuesta desde la ciencia, dice Mónica García en una publicación repleta de datos oficiales en la que recuerda Feijóo que las competencias en salud pública son del gobierno de Ceuta en manos del PP. De 3 casos de tuberculosis confirmados, 2 no son contagiosos y el otro ya estaba en proceso diagnóstico en la ciudad autónoma antes de la llegada de migrantes. De varicela hay 2 casos sospechosos según Sanidad ingresados pendientes de confirmación. Ninguno tiene relación, dicen, con población migrante. De gastroenteritis se reducen los casos a 55 en un brote ya controlado y sin más contagios. Y sobre la sarna, recuerda la ministra que de su detección y control se encarga la ciudad de Ceuta. En cualquier caso, no requiere, añade, ni ingreso hospitalario ni confinamiento. La ministra de Sanidad insiste en que lo fundamental es dar cobijo a estas personas en condiciones de higiene y de saneamiento básicas, y así se controlaría el riesgo de posibles brotes.
2: Fuentes del gobierno de Ceuta del Partido Popular valoran la posibilidad del confinamiento según lo que les trasladan los profesionales sanitarios, eso dicen. Sin embargo, Miguel Ángel Mendoza, desde el hospital de la ciudad, te han dicho todo lo contrario. Buenas tardes.
6: Buenas tardes. Pues la visión del gobierno ceutí es que ahora mismo lo ve como una posible medida en función de las visiones que los profesionales aportan, aunque admiten que debe afinarse más la decisión final, por cuanto la ciudad autónoma, hay que recordarlo, es competente en materia de salud pública. Sin embargo, el jefe de medicina preventiva del hospital universitario ha asegurado a la SER que ahora mismo no se observa la medida, tanto en cuanto primero debe haber un brote, luego declararse la epidemia y que esta no fuese controlable, que según señala no es el caso. Otras fuentes sanitarias consultadas por la SER dicen que simplemente es un disparate e inaceptable, o que para un confinamiento primero debería acudirse a declarar el estado de alarma, algo que tampoco se ha producido.
2: A partir de las 2:30 hablaremos con la presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología para que nos explique cuáles deben ser las condiciones sanitarias para poner en marcha una medida tan extrema. El incendio de Segorbe en Sierra Calderona ha quedado estabilizado este domingo y los vecinos desalojados del municipio de Gatova ya están regresando a sus casas. Julián Jiménez.
7: La buena evolución del incendio ha permitido la reducción de medios aéreos y efectivos terrestres, incluida la UME, y también el regreso de los vecinos de Gatova desalojados el pasado viernes de forma preventiva. No se espera que el incendio esté controlado hasta mañana lunes, pero las condiciones climatológicas están ayudando para que no avancen las llamas y para refrescar una superficie calcinada de momento de 630 hectáreas. En pleno corazón de Sierra Calderona.
2: Y en Huesca, miles de personas se han manifestado en Jaca contra la gestión del incendio de Peñas de Riglos, que recordamos ha quemado más de 14.000 hectáreas. Ahí media se lo contamos. Y 11 personas heridas es el balance que han dejado las fuertes tormentas en Tarragona. Una chica de 17 años está en estado crítico. Yelma Alegrí, buena tarde.
8: Buena tarde. Es el balance final de las lluvias en el sur de Tarragona durante la madrugada del sábado. A esta hora, 3 personas continúan hospitalizadas. La más grave, como decías, es una chica de 17 años que permanece en estado crítico. Hoy en los municipios afectados toca evaluar los daños y hacer balance de las consecuencias de las tormentas. Los alcaldes de la zona advierten de que no podrán asumir los gastos por sí solos y reclaman ayuda a la Generalitat. Alcaldes que, al igual que sus vecinos, van volviendo poco a poco a la normalidad.
2: Este domingo siguen las lluvias y tormentas en Galicia, en Aragón y en el Mediterráneo. Las temperaturas mínimas empiezan a bajar en casi toda España.
1: Hora 14. Almudena Lopesino.
2: En la redacción de informativos, Carlos Sevilla, Ucrania centra sus ataques en el corazón económico de Rusia.
0: Sí, este verano Ucrania ha intensificado sus ataques contra refinerías de petróleo y almacenes de comercio online rusos, y Putin ya ha advertido a Kiev de que ha abierto la caja de Pandora y que tomará represalias contra los sectores económicos ucranianos más sensibles. Mientras, en las últimas horas, dos ataques rusos sobre las regiones de Zaporilla y Kiev han dejado al menos 4 muertos y una 20 de heridos, y otros dos ataques ucranianos se han saldado con otros 4 muertos en Krasnodar y en Crimea, 2 de ellos menores de edad. Todo mientras el presidente Zelensky se reúne hoy con los líderes de 8 países nórdicos y bálticos para asegurarse un refuerzo urgente de la defensa aérea ucraniana.
2: Y nos quedan los titulares del deporte. Iria Vieira, buenas tardes.
9: Muy buenas, pues está disputando la segunda etapa de la Vuelta a España, menos de 160 kilómetros de la meta. El británico Heiter es cabeza de carrera. En Liga, victoria anoche del Real Madrid ante el Español por 1-2 en el estreno liguero del conjunto blanco. Hoy a las 5 Atlético de Madrid-Villarreal, a las 7 y media Getafe Racing de Santander y a las 9 y media Elche-Barça, encuentro en el que no estará presente Alejandro Valde, al que Flick ha dejado fuera de la convocatoria. Y a las 3 carrera del Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1.
2: Con Emilio Escribano y Juanjo Hurtado en el control de sonido, Lorena Carramolino en la producción, empieza Hora 14. Son las 2 y 6, la 1 y 6 en Canarias. Seguimos.
1: Hora 14 a Cataluña. Gemma Alegrí.
10: Bona tarda. Els municipis afectats per les pluges al Baix Penedès i al nord del Tarragonès treballen per recuperar la normalitat.
11: Neteja de carrers, sobretot neteja de carrers. Hem hagut de treballar aquest matí des de primera hora també amb una caiguda d'un altre pi que hi va haver a la zona de propera al port esportiu, la zona costanera, en aquest cas sí.
12: Fan restes vegetals que hem d'esperar allà s'acabin de secar per retirar-los.
10: Les pluges torrencials de dissabte a la matinada deixen carrers plens de fang i platges greument afectades. Els alcaldes de la zona reclamen ajudes per fer front a les destrosses i avisen dels efectes del canvi climàtic. A aquesta hora, 3 persones continuen hospitalitzades, una d'elles en estat crític. Protecció Civil defensa no haver enviat una alerta als mòbils perquè el nivell de risc previst pel Meteocat era de 4 sobre 6. Els alcaldes es mostren comprensius i, segons diuen, entenen la decisió.
11: L'alerta no va saltar, és veritat, no la van fer saltar.
10: Veïns i turistes, en canvi, reclamen l'alerta. L'Ajuntament de Barcelona portarà a la Fiscalia els missatges racistes i xenòfobs de la concentració de Save Act Europe que ahir va punxar.
13: El que farem ara des de l'Ajuntament és posar en coneixement de la Fiscalia pels delictes d'odi algunes de les manifestacions que han fet aquestes persones en contra de la immigració o de caràcter xenòfob que entenem poden constituir delictes d'odi.
10: Els comuns reclamen a la Generalitat una sanció d'entre 40.000 i 500.000 euros a les organitzacions convocants. Avui, que en aquest Hora 14, us explicarem l'oferta gairebé testimonial dels graus bàsics pensats pels alumnes que abandonen el sistema educatiu obligatori abans d'hora. Dels esports, el Barça s'estrena a la Lliga davant de l'Elx a 2:15 de la nit, el mateix dia que aquesta casa estrena novetats en la transmissió esportiva.
14: El que t'hi jugues Barça canvia algunes peces. Per exemple, puc tocar. Dir que el nou narrador, i ara la gent fliparà, serà l'Albert Bermúdez.
15: Bueno, doncs sí, narraré jo.
10: Aquests són els titulars d'aquest diumenge. De seguida els ampliem amb en David Moreno al control. Escolteu l'Hora 14.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Gemma Alegrí.
10: Els municipis afectats per les pluges torrencials al Baix Penedès i al nord del Tarragonès comencen a recuperar la normalitat. Després dels aiguats de la matinada de dissabte, avui és dia per avaluar danys i fer balanç de les inundacions. Pau Puig, bona tarda.
16: Hola, Gemma, bona tarda.
10: Els alcaldes de la zona asseguren que encara és aviat per concretar els costos econòmics de les pluges, mentre les brigades municipals continuen amb les tasques de neteja entre garatges inundats i passejos marítims plens de fang.
16: A Roda de Barà, un dels municipis més afectats, fa hores que retiren arbres caiguts, desbrossen carrers i intenten posar lloc al passeig marítim. Pere Virgili n'és l'alcalde.
17: Avui estem seguint d'aquelles coses que havíem deixat una mica de banda per acudir aquells carrers més anegats que normalment era la banda de la costa, la banda sud, diguéssim.
16: Per refer la platja, Virgili ha reconegut que cal una inversió milionària, que ara per ara el municipi no pot assumir. Al Vendrell la situació és millor, la platja ha quedat destrossada, els carrers estan plens de fang i hi ha sobretot molts cotxes anegats, però el municipi ja ha començat a recuperar la normalitat. Els alcaldes avisen que episodis de precipitacions com aquest últim es poden repetir en el futur com a conseqüència dels efectes del canvi climàtic.
18: De moment un sustó greu, un avís molt greu, evidentment, o un avís important, de dir, aquest és el context climàtic cap a on anem, i per tant, doncs, alerta, hem d'actuar preventivament molt millor del que estem fent ara.
16: Són declaracions a SER Catalunya. Torredembarra i Creixell, les brigades municipals, també fa hores que treballen per fer front als efectes de les pluges.
8: Això pel que fa als danys materials. Ara bé, a aquesta hora hi ha 3 persones que continuen hospitalitzades. La més greu és una noia de 17 anys que està en estat crític.
16: El total de ferits per les pluges va ser 12 persones ferides, entre aquestes un avi, una mare i una neta a Roda de Barà per la caiguda d'un mur. Aquesta última segueix en estat crític a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. La mare també continua a l'hospital vital en estat greu, mentre que l'avi ja ha rebut l'alta.
8: Són les 2 i gairebé 11 minuts de la tarda. Després d'aquest episodi, la gran pregunta de les últimes hores és per què no es va enviar un SALERT, una alerta als mòbils. Segons Protecció Civil, no estava justificat pel nivell de risc previst pel Meteocat, que era de 4 sobre 6.
16: Tot i que dijous es va activar el pla Inuncat en fase d'alerta, en cap moment es va enviar un SALERT, ni de forma preventiva ni durant l'emergència. Ahir el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, va justificar-ho així.
19: No estava justificat en el moment que s'han pogut, atenent les informacions que disposava doncs, Protecció Civil del Servei Meteorològic de Catalunya.
16: El Meteocat llança pilotes fora i recorda que no és feina seva enviar alertes. Els alcaldes, per la seva banda, s'han mostrat comprensius amb la decisió del govern.
18: Nosaltres teníem l'avís del 4 sobre 6, que ja és un avís de tempestes fortes, per tant, en aquest sentit, estàvem mentalment i amb els equips doncs, a veure què passa aquesta nit.
11: Ahir el conseller Espadaler, a la reunió que vam tenir al Vendrell, junt amb l'Ajuntament del Vendrell, de Creixell i de Torredembarra, ens va explicar el perquè, jo ho puc entendre.
16: Mentre que veïns i turistes critiquen la manca de previsió.
8: Precisament, en ple debat sobre si calia o no enviar un SALERT ahir per les pluges al Baix Penedès i al nord del Tarragonès, el PSC fa dies que ha registrat al Parlament una proposta per reclamar a Europa més implicació i una política més ferma contra el canvi climàtic.
16: En el text registrat al Parlament, el PSC demana a Europa reforçar urgentment la resposta comunitària davant les onades de calor, les sequeres o els incendis, a més d'impulsar un pla europeu d'adaptació al canvi climàtic. Ferran Pedret és el president parlamentari del PSC en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
20: Ens sembla que el que cal és incorporar més recursos i també una orientació política més clara, més ferma als estats per accelerar la descarbonització, la transició energètica.
16: En la mateixa entrevista, Pedret ha carregat contra els partits d'extrema dreta que neguen l'emergència climàtica i els socialistes han adreçat la proposta a la Comissió Europea.
8: I encara en aquest context, a Ponent, diverses finques de fruita estan fent una prova pilot aquest mes d'agost per millorar les condicions corporals dels treballadors davant la calor. Entre les mesures aplicades hi ha màquines adaptades amb ombra i ventiladors o roba de color blanc.
16: Aquestes són algunes de les propostes que les finques de Belllloc d'Urgell, Sudanell i Artesa de Segre estan fent aquest mes d'agost en marc d'una prova pilot. L'objectiu, millorar les condicions dels treballadors del camp davant l'augment de les temperatures. Ho explica Anna Brugolat, investigadora del projecte.
21: Tenim més onades de calor, més freqüents i més intenses, no? I això és degut al canvi climàtic i això fa que les persones que treballen a l'aire lliure en feines com la pagesia, que és molt dura més i exigent físicament, doncs estiguin exposats a un major risc per la seva salut, per l'exposició a les temperatures altes.
16: Val. La proposta ha sorgit d'un estudi d'ISG Global que s'ha desenvolupat durant més d'un any a través del diàleg amb pagesos, treballadors, representants de col·lectius migrants, professionals sanitaris, la Universitat de Lleida i l'administració.
8: Núria Saró, què hem d'esperar per les properes hores? Protecció Civil ja ha activat el Pla Inuncat de cara a demà. Bona tarda.
22: Hola, molt bona tarda. Avui tindrem alguns xàfecs a l'espera de demà, que serà una jornada molt complicada. Avui els ruixats els tindrem sobretot a les Terres de l'Ebre, al Pirineu i Prepirineu. A la resta tindrem alguns núvols amb unes màximes en general entre els 30 i 35 graus. Pel que fa demà, al matí ja tindrem alguns ruixats, però serà especialment a partir de migdia quan seran generalitzats ruixats i tempestes molt fortes. Bona part de Catalunya està en avís per aquests xàfecs que en mitja hora poden deixar més de 20 litres per metre quadrat. Molta precaució amb aquests aiguats que seran molt molt intensos, puntualment la intensitat pot ser torrencial, i a més haurem d'anar amb molta cura, especialment en zones inundables. Dimarts serà una jornada tranquil·la, però dimecres esperem precipitacions, sobretot al litoral i prelitoral.
8: Gràcies, Núria. Arribem a un quart de tres. L'Ajuntament de Barcelona i alguns partits polítics mouen fitxa perquè els missatges racistes i xenòfobs que es van sentir ahir a la tarda a la plaça Sant Jaume de Barcelona tinguin conseqüències, Gemma Parellada.
3: Hola, Gemma, si aquests són els càntics que van ressonar ahir a la tarda. Davant de l'Ajuntament i també davant del Palau de la Generalitat. Amb prou feines eren un centenar de persones les que van respondre a la convocatòria del grup supremacista Save Europe Act, però tot i això van poder cridar obertament proclames xenòfobes, clamar per una deportació massiva de migrants i també van poder obrir tranquil·lament al terra de plaça Sant Jaume la seva pancarta de 20 per 20 metres amb aquest lema, remigració. Una pancarta que estan passejant per Europa i que se'n va ara cap a Madrid, on la volen desplegar dissabte vinent, tot i que altres ciutats, com a Lille, els hi han impedit obrir. Ara bé, tot això va passar a un costat de la plaça perquè a l'altra banda... Doncs unes 400 persones de grups antifeixistes i també de partits polítics es van congregar per expressar el seu rebuig més absolut a la manifestació supremacista. Van estar separats per un gran dispositiu policial i no hi va haver incidents.
8: Un dels grups que va participar a la contramanifestació, ho direm bé, és els comuns.
4: Perquè avui és clar que hi ha una punxada total en la convocatòria d'aquest grupuscle europeu que el que persegueix és estendre la política de l'odi, de la discriminació.
8: És Núria Lozano, membre de la formació Lila, que a més ha demanat, ha anat una mica més enllà presentant una denúncia davant l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació de Catalunya.
3: Sí, demanen que se'ls imposi una sanció molt greu en base a la llei d'igualtat, una sanció d'entre 40 i 500.000 euros a les organitzacions convocants i als seus portaveus, i que si hi ha indicis suficients que els comportaments il·lícits es portin fins a la Fiscalia Especialitzada en Delictes d'Odi, una acció que l'Ajuntament de Barcelona ja va confirmar ahir al vespre que sí que farà.
5: Aquesta manifestació s'ha dut a terme dintre dels àmbits que estaven previst, però el que hem fet és estar molt amatents a quines han sigut doncs, les proclames i com s'ha desenvolupat aquesta manifestació. I el que farem ara des de l'Ajuntament és posar en coneixement de la Fiscalia pels delictes d'odi algunes de les manifestacions que han fet aquestes persones en contra de la immigració o de caràcter xenòfob que entenem poden constituir delictes d'odi.
3: És la Raquel Gil de l'Ajuntament de Barcelona.
8: De la crònica dels successos al Picat, al Segrià, els Mossos han detingut un home de 40 anys per fer tocaments a diverses noies durant la Festa Major.
3: Els fets han tingut lloc aquesta nit al recinte on s'estaven celebrant els actes de Festa Major. Algunes de les víctimes són menors d'edat. Paral·lelament, però també al Picat, els Mossos investiguen una presumpta agressió sexual i amenaces a una jove del municipi, també en el marc de la Festa Major. En aquest cas, els fets van tenir lloc a quarts de 5 de la matinada de divendres a dissabte. Tres joves van assaltar la víctima amb una navalla i li van fer tocaments. Segons la denúncia, la policia no ha fet cap detenció per ara relacionada amb aquests fets.
8: I a Lleida, el jutge ha deixat en llibertat amb càrrecs el jove de 19 anys relacionat amb els aldarulls del parc sobre les vies de Lleida. Són les 2:18 de la tarda. Atenció a aquestes dades que avui expliquem a SER Catalunya. Prop de 4.000 alumnes catalans desapareixen del sistema cada curs entre tercer i quart d'ESO. La via pensada per a ells són els cicles de grau bàsic, però l'oferta és gairebé testimonial. A Catalunya només hi ha 2.000 places que serveixen per a la meitat d'ells, Soledad Domínguez.
23: Fa només 4 cursos que Catalunya ofereix aquesta opció que està pensada per a alumnes que han fet tercer d'ESO, que els costa mantenir el ritme acadèmic i que per aquesta via poden graduar-se i aconseguir el títol de tècnic bàsic en administració o en reforma d'edificis, per posar només alguns exemples. Els instituts que ja estan oferint aquests itineraris es queixen que no poden atendre tota la demanda i que tampoc tenen prou personal per acompanyar a joves que en la majoria dels casos arriben enfadats, amb la sensació que els seus instituts se'ls han tret de sobre. El cap de projectes de la Fundació Equitat, Miquel Àngel Alegre, creu que cal una aposta molt més clara per a aquests itineraris.
24: Són responsabilitat clarament del departament, perquè o estan en edat d'escolaritzar-se obligatòriament o no tenen tots ells una formació escolar obligatòria. No? Per tant, aquí cal actuar amb força.
23: De cara al curs vinent, Educació ha anunciat un increment de 740 places en aquests graus bàsics i 300 més en els programes de formació i inserció per majors de 16 anys sense l'ESO i també en els itineraris formatius específics que estan pensats per alumnes amb necessitats educatives especials.
10: Publicitat i tornem.
0: Ràdio Barcelona. Cadena SER.
2: Lamine Cubarsí. Joan Garcia.
6: El Barça aspira a fer una temporada gloriosa. I el que t'hi jugues, Barça, també. El club té nous fitxatges. El que t'hi jugues, Barça, també.
2: Amb el número 1, Sique Rodríguez.
6: Què t'hi jugues, Barça? Estrenem temporada més forts que mai. Viu els partits intensament amb el Sique Rodríguez al capdavant, l'Albert Bermúdez i tot l'equip. Aquest diumenge, Elche, Barça, a partir de 9:15 del vespre. Escolta la SER Catalunya o a l'app i web de la SER. Què t'hi jugues, Barça? Molt més que una transmissió de ràdio.
7: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
9: I tu?
25: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya.
26: Només penso en tu.
25: Referents amb tu.
10: 10 minuts i seran 2:15. Esperar a urgències d'un hospital pot generar incertesa, angoixa o sentiments de soledat, especialment a les persones grans i altres de vulnerables. Per pal·liar aquesta situació, l'Hospital Sant Joan de Déu de Sant Boi ha incorporat la figura de voluntaris que ofereixen acompanyament i suport emocional als pacients del servei. La Susana Ruiz ha recollit els seus testimonis.
27: Aquesta iniciativa humanitza l'espera, com expliquen Inés Moreno i Ginés Quesada, fills de dos pacients d'urgències.
28: Sempre que estem aquí, sempre passen, Anna, com estàs? El que ens agrada és això, no? Que el tracte és molt humà i, a part, molt personalitzat. No és un número més a urgències.
29: Dóna molta tranquil·litat de saber que algú està pendent del meu pare. Jo he de marxar a treballar i bueno, sé que sempre hi ha algú que passa amb ell, parlen, ho trobo molt bé.
27: Els voluntaris són estudiants del campus docent Sant Joan de Déu, com la Laura Flores i la Paula Maestro, dues futures infermeres.
30: M'ha adonat que la gent ho necessita molt i que ho agraeix moltíssim, sobretot també a la sala d'espera, perquè tenir com algú al teu costat i poder preguntar qualsevol dubte o inquietud, això ja ajuda molt. Estudiem com a infermeres i fent pràctiques, només veiem la part que és com de tractament i clínica i no veiem realment com passen les hores als malalts i com és el procediment des de que entren fins que surten. O sigui, només veiem una petita part i en realitat viuen tota una experiència aquí.
27: José Cano, cap de gestió del Servei d'Urgències del Parc Sanitari Sant Joan de Déu Sant Boi, explica com va sorgir la idea.
31: Va sortir la necessitat de donar resposta al que els nostres pacients es deien, no? Que sentien sols, no acompanyats, que hi havia circuits pocs clars, i era una manera de donar resposta introduint a persones voluntàries que puguin suplir aquestes necessitats dels pacients.
27: De moment, el projecte funciona com a prova pilot, però la intenció és que quedi consolidat.

0: de la Fundació Gala Salvador Dalí. Paraules que resumeixen l'experiència dels assistents als vespres de gala, una proposta de l'entitat per conèixer de primera mà la història del castell de Púbol i de la seva propietària, Gala Dalí. Ho explica Laura Polo Dalfó.
1: Una invitació amb el dia i l'hora de la visita rep els assistents. És una reproducció de les cartes que Gala Dalí feia arribar als convidats que volia rebre la que durant anys va ser casa seva, el castell de Púbol, al Baix Empordà. Durant una hora i mitja, els visitants recorren les diferents estances del castell, des del saló de recepcions fins a la cuina, el garatge i la cambra personal de Gala. Ho fan acompanyats d'una guia que els convida a fixar-se en els detalls que amaga aquesta segona residència dels Dalí. La lletra G, present en cadires i altres mobles, una taula amb potes d'estrus o un vidre a través del qual es veu un cavall dissecat. El castell de Púbol va ser un regal que Dalí va fer a la seva dona als anys 70, un espai pensat per a ella perquè tingués un lloc allunyat dels mitjans, els focus i també de les excentricitats del pintor. La visita, més enllà de ser un passeig per les diverses estances del castell, també és una reivindicació de Gala i la seva intel·lectualitat.
2: Tot aquest món intel·lectual que gira al voltant del surrealisme i l'avantguarda del període d'entreguerres a París, doncs ella n'és protagonista.
1: Una reivindicació d'una dona avançada al seu temps i a un dels espais més importants de la seva vida, el tercer del triangle d'Alinià, després del Teatre Museu de Figueres i la Casa Museu de Portlligat.
0: Encara en cultura, avui és diumenge i això, a l'hora 14 aquest estiu, vol dir nova píndola sobre arquitectura. Avui, aprofitant que divendres passat es van complir 150 anys de la mort d'Ildefons Cerdà, píndola doble. La primera és de l'historiador i director del Tren de la Història de Ser Catalunya, en Xavier Carmeniu.
3: Per conèixer la importància de Cerdà és fonamental també saber del seu context econòmic, polític, social, perquè així encara ens ajuda a valorar molt més la importància de l'Eixample. La seva època, doncs, està marcada per les epidèmies. Barcelona estava envoltada per les muralles, tenia unes condicions higièniques lamentables, amb molta i molta població, i vivien 10 vegades més persones que Londres o 3 vegades més que París, perquè us en feu una idea, i això volia dir que era un niu de malalties, com la febre groga, com el còlera, i per tant convenia reformar la ciutat, i això és el que va fer, va dissenyar l'Eixample, en una acció que no només és urbanística, també és política i ideològica. Ell era una persona políticament compromesa, havia estat vinculat al moviment del sexeni democràtic, era federalista, era una persona allò oberta de mires, i el que va fer va ser, doncs, primer, buscar una inspiració en el passat de la pròpia ciutat, en un passat ortogonal, és a dir, en carrers rectes, igual que ja havien fet els romans 2.000 anys enrere, i després carrers amples, perquè poguessin ventilar, perquè hi hagués aire fresc, i també sense un centre neuràlgic important, perquè la ciutat fos igual per tothom, cosa que no va agradar a la burgesia, i després van fer algunes modificacions, com el Passeig de Gràcia, per exemple. En definitiva, un disseny revolucionari que s'entén pel context polític i social de l'època i que s'adapta tant a cada moment que ara, 150 anys després, encara en parlem.
0: I la segona, com cada diumenge, és d'en Pau Puig.
4: L'any 1859, l'Ajuntament de Barcelona va convocar un concurs de projectes urbanístics per decidir com fer l'ampliació que la ciutat necessitava. El va guanyar l'arquitecte Antoni Rovira i Trias amb una proposta inspirada en París. Al mateix moment, però, el govern central va encarregar a Ildefons Cerdà un altre pla per la ciutat. Finalment, la decisió del govern va anul·lar la de l'Ajuntament i després de ser rebombori entre els veïns perquè la decisió venia de Madrid, es va acabar imposant el Pla Cerdà. Els primers pisos de l'Eixample es van construir a l'actual encreuament dels carrers Consell de Cent i Roger de Llúria. De mica en mica es van convertint en el barri de les residències burgeses, gran exponent del modernisme, representat per la Pedrera, la Casa Batlló o la Casa Ametller. Això va provocar l'esclat de l'economia i locals al voltant del Passeig de Gràcia. Per cert, com a curiositat, Cerdà no va preveure la plaça Catalunya. Va ser un oblit que es va acabar corregint sobre la marxa i que gairebé sense voler va acabar donant lloc a la plaça que avui coneixem al centre de la ciutat.
0: Gràcies, Pau. Ens queden els esports i el... Ens queden els esports i si tenim temps també farem alguna proposta cultural més. En tot cas, avui el Barça s'estrena a la Lliga, al camp de l'Elx, i a Ser Catalunya, atenció, perquè també estem d'estrena amb canvis a la transmissió esportiva. Sique Rodríguez, què tal? Bona tarda.
5: Bona tarda, Gemma. Alejandro Valde es queda fora de la convocatòria pel partit d'avui. És un missatge contundent de Hansi Flick, que està enfadat per la seva actitud dels entrenaments, i ara

0: Valde i el Barça tenen una setmana per trobar una solució. El lateral esquerre d'avui serà Xavi Espar. Tampoc viatgen Marc Casado i Héctor Fort, a qui el club busca una sortida. Rodri es queda a Barcelona perquè s'està posant en forma després del Mundial i, a falta de l'arribada d'un davanter centre, avui contra l'Elx, Rafinha ocuparà aquesta posició perquè és qui més li agrada a Hansi Flick. A 10:15, 21:30, Elx-Barça, primer partit de Lliga, des d'una hora abans. El que t'hi jugues, Barça. Aquesta temporada complim 50 anys de les retransmissions del Barça en català, que van començar en aquesta mateixa casa, a Ràdio Barcelona, amb el Joaquim Maria Puyal. És una temporada especial per a nosaltres i estrenem canvis. L'Albert Bermúdez i les seves imitacions narraran el partit. Hi haurà comentaristes com José Mari Vaquero o Fermín Suárez. I torna també el Cristóbal Chacén, amb els bojos de la taverna del que t'hi jugues. A mi em correspondrà, Gemma, que l'allioli quedi amb una textura sòlida, espumosa, que no es talli. A partir de les 20:30, 8:45, us esperem a tots. Estrenem temporada amb l'Elx-Barça.
1: Gràcies. Sí que n'estarem pendents. L'Espanyol, per cert, que va perdre ahir davant del Madrid amb un gol al minut 90 en l'estrena a l'RCD Stadium. I com que encara ens queden uns quants segons, tenim un parell de propostes.
2: Com et dius? Em dic Xavier. I què veus? Ginebra amb Coca-Cola.
1: A Igualada, avui és la festa major i a concerts d'aquests que sentim, de la Ludwig Band i també de Miquel del Roig. I si preferiu els tiets...
3: Per moltes coses que ens passin, jo t'estimo igual, jo t'estimo igual, potser més que mai.
1: Podeu anar fins al Parc Prudenci Bertrana de Tordera. Amb els tiets, amb música, amb propostes culturals, arribem al punt de 2:45 de la tarda, demà, hora 14, amb Joan Bofill. Que tingueu molt bona tarda.

0: Ràdio Barcelona 96.9 FM Cadena SER.
1: Lamine Cubarsí, Joan Garcia.
2: El Barça aspira a fer una temporada gloriosa i el que t'hi jugues, Barça, també. El club té nous fitxatges. El que t'hi jugues, Barça, també.
1: Amb el número 1, Sique Rodríguez.
2: Què t'hi jugues, Barça? Estrenem temporada més forts que mai. Viu els partits intensament amb el Sique Rodríguez al capdavant, l'Albert Bermúdez i tot l'equip. Aquest diumenge, Elche, Barça, a partir de 8:45 del vespre. Escolta la SER Catalunya o a l'app i web de la SER. Què t'hi jugues, Barça? Molt més que una transmissió de ràdio.
3: Amb el patrocini de Murprotec i CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
2: I tu, què faràs aquest estiu? Connecta't a SER Catalunya, una ràdio que enganxa.
4: Jo sóc d'Algèria, vaig arribar a Porto 3 anys.
5: Sala, què és la Transpirenaica per tu? Com t'ha ajudat a la vida?
4: Pues la Transpirenaica per mi és una casa meva, sobretot perquè vaig aconseguir una família i vaig aprendre també el català.
2: El balcó d'estiu, cada tarda, de dilluns a divendres a partir de les 7, amb Laura Polo Delfó.
0: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: Ràdio Barcelona. Cadena SER.
1: El teatre en un minut. Amb Rosa Badia.
2: Montserrat Roig és una autora imprescindible a la qual sempre val la pena tornar. I a més, la tenim i tindrem al teatre. A la Sala Atrium, Marc Monegal imagina una trobada de dues icones de la cultura catalana, Montserrat Roig i Maria Aurèlia Campmany. L'última entrevista és un espectacle dirigit per Raimon Molins que pren forma d'entrevista televisiva amb les sempre esplèndides Berta Giraut i Anna Güell. És una reflexió sobre cultura familiar.

0: va fer a Josep Pla l'hivern de 1972 per la revista Destino. Ferran Utzet dirigeix a Jordi Coromina i Laura Roig. I una més, que s'estrenarà al gener del 2027 al TNC. Roig i Violeta, a partir de dues de les seves novel·les més emblemàtiques, El temps de les cireres i L'hora Violeta. Dirigeix Magda Puyo, que també signa la dramatúrgia amb Daniela Feixas. I el repartiment, Oriol Genís, Raquel Ferri i Alba Pujol, entre d'altres.
1: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.

0: Can Lampazas es el restaurante referencia de la cocina gallega en Barcelona. Carne rubia gallega hecha a la brasa con carbón de encina, pescados salvajes, excelente pulpo en caldeiro de cobre, postres caseros, menú ejecutivo diario de lunes a viernes por 27,50 euros y la mejor relación calidad-precio. Can Lampazas, calle Buenos Aires 2, cerca de la plaza Francesc Macià. Más información en canlampazasbuenosaires.com.
1: Et posem al dia des de fa més de 100 anys. Però també nosaltres ens actualitzem. Ràdio Barcelona renova els seus equipaments tècnics amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
2: Així es dona treva l'actor i còmic Juan Dávila.
3: Pues mira, me meto en mi casa, bajo las persianas y no conozco a nadie. Con eso me vale.
4: Sí, silencio,
3: sí.
4: ¿Eh?
3: Sí, eso es, silencio. Yo estoy muy bien solo. I en silenci.
5: Cada migdia dona treva amb la treva. El programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. A la SER i SER Catalunya.
6: I tu, què faràs aquest estiu? Connecta't a SER Catalunya, una ràdio que enganxa.
7: Conseller Ordeig, moltes gràcies. L'última més personal, quin ha estat l'últim bosc que ha trepitjat sense càmeres?
8: Ostres, bueno, jo tot el dia estic voltant, ara m'has fotut.
6: Aquí Catalunya, edició estiu. De dilluns a divendres de 8 a 10 del matí. Amb Laura Estrada.

0: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
1: Que son 100 amapolas.
2: Carrusel Deportivo. Cadena SER.

0: Aquí Catalunya. Amb Laura Estrada.
1: I a aquesta hora obrim el racó de pensar amb la Liliana Arroyo. Què tal? Molt bon dia, com estàs?
2: Molt bon dia, encantada.
1: Ben tornada. Igualment, el mateix diem, com sempre. Liliana, què t'ha fet pensar aquests dies?
2: Doncs mira, m'ha fet pensar que tenim una efemèride tecnològica que crec que no ens pot passar per alt, i és que avui, 17 d'agost, fa 70 anys que es va clausurar la primera escola d'estiu d'intel·ligència artificial.
1: Què?
2: Sí, sí, fa 70 anys.
1: Fa 70 anys d'això?
2: Sí. Això que sembla que va passar el 2022, sí, quan va irrompre ChatGPT a les nostres, sí, vides, doncs no. De fet, l'origen del nom, no?, és això, eh? La primera escola d'estiu, el primer campus d'estiu dedicat a la intel·ligència artificial va ser el 1956, en concret del 18 de juny al 17 d'agost.
1: Que fort.
2: A la cinquena planta del Departament de Matemàtiques de la Universitat de Dartmouth.
1: Ah, mira. Val, sí, clar, això és veritat que havia de pensar, dic, quin enclau pot haver estat lloc per fer això. Doncs què millor, no?, que una universitat en aquest cas. I com es van assentar aquestes bases de la IA? Què es va fer allà?
2: Doncs bàsicament...
1: Van posar d'acord tots ells?
2: Sí, aquí van ser tot de senyors, perquè no hi havia cap dona, tot de senyors, recercaires de l'àmbit matemàtic, la ciència computacional, no?, informàtica i de més, algun neurocientífic també, on es van plantejar què passa si ens dediquem 2 mesos a pensar com emular el cervell humà a l'hora de resoldre problemes, no? I aquí és on se'ls va acudir aquest fantàstic nom de màrqueting inequívoc, que és intel·ligència artificial, que tanta confusió en genera, no?
1: Ja, tants dubtes
2: en genera en aquest moment.
1: No sé si s'hauria d'actualitzar el nom, o si tindria sentit actualitzar-lo ja, també és veritat, eh? Però bé.
2: Més que actualitzar-lo, és que, bueno, de fet, no?, la gent experta en la matèria, amb més coneixement enginyer que jo, el que diuen és que s'hauria de parlar d'aprenentatge automàtic, o fins i tot,
1: clar,
2: ni d'aprenentatge, no? Però, o aprenentatge computacional o així. Però el que està clar és que li van posar un nom molt poètic pel
1: sí,
2: que
1: senyora.
2: Realment la cosa està fent, no? I ens dona per projectar aquesta cosa tan humana nostra de posar-li coses simbòliques a elements que no n'haurien de tenir.
1: Deixa que sumem aquesta hora a la conversa a la investigadora Karina Gibert. Què tal? Molt bon dia, Karina.
3: Hola, bon dia, encantada. Què tal?
1: Contenta de saludar-te també, la Liliana, aquí també t'està veient.
3: La Liliana, molt contenta.
2: Feliç de retrobar-te, Karina.
3: Igualment.
1: Volem aprofundir en aquests principis fundacionals que dèiem ara, quin impacte han tingut en aquest desenvolupament de la IA. Quines són aquestes bases fundacionals de la disciplina, exactament? Que ens puguis explicar, Karina.
3: Ja, doncs, fixa't, en realitat, jo estava aquí en el backend sentint una mica, i és una mica el que deia la Liliana, no? És el 1956, John McCarthy convoca aquesta escola d'estiu, que no era com les que són ara, sinó que era més semblant a un retir monàstic, perquè va tancar 10 savis de l'època, tots homes, malauradament, durant 2 mesos, i la conjectura que els hi va plantejar era si l'activitat intel·ligent es podia especificar amb prou precisió com per després poder fer màquines que, executant aquesta especificació, simulessin aquest comportament intel·ligent que ens distingeix com a humans, no? Uh-huh. I aquest és el naixement. O sigui, de fet, jo crec que la intel·ligència artificial és una de les poques disciplines que tenen un naixement perfectament situat en el temps, molt ben ubicat, sabem exactament qui són, el que se'n diu el paper, el seminal paper, no? O sigui, l'article fundacional té aquests 10 noms, que són el McCarthy, el Minsky, el Simon, que és el pare de la teoria de la informació, el Newell, que era molt important també, o sigui, hi havia tot el Samuel, no? Era tot de gent molt, molt prominent a l'època, i sabem exactament, o sigui, això és una cuina artificial també, eh? Bueno, ens entem i d'aquí sortirà una cosa nova i li buscarem nom. I en realitat, si vas als orígens, en aquest origen de intentar construir màquines que simulin el comportament intel·ligent, com li vols dir en aquesta disciplina? Intel·ligència artificial? No?
1: Clar,
3: o sigui, si vas a l'origen, el nom és absolutament lògic i absolutament justificat.
1: I tinc la
3: una altra cosa...
1: Digues.
3: Una altra cosa és l'evolució que després ha tingut la disciplina, que ha anat per altres derroteros, no? Però en els objectius aquests primigenis encara és on ara tenim a tota aquesta gent, a l'Alman i tota aquesta companyia que encara intenten aconseguir aquest objectiu, eh?
1: Que dic,
3: millor
1: que...
3: pitjor, però encara van per

0: aquí.
1: Sí, sí, celebro que li posessin aquest nom i no volguessin innovar també amb coses ja de sigles, a vegades, no? Que ara també, que si els fa pastates, que dius, millor, un nom fàcil, intel·ligència artificial, ens entenem, ha evolucionat, ha passat, ha perdurat en el temps, tothom sap a què ens estem referint, però no sé si us passa o si m'estic equivocant quan tinc aquesta sensació, eh? Però jo és veritat que sabent que ara fa 70 anys d'aquell moment, em queda com molt més recent, és el que deia ara la Liliana de dir. Jo tinc la sensació que tot això comença ara, fa dos dies, el 2000, doncs, quan va arribar el ChatGPT, potser una mica abans amb els smartphones, ja està. Situaria com aquí, jo, per mi, la sensació que tinc amb la intel·ligència artificial i tot el que és la tecnologia com la coneixem més o menys avui, penso, doncs això fa quatre dies que existeix. Què va passar durant tots aquells temps? Com ha canviat, també, Carina, des de fa 70 anys fins ara? Quins són aquests grans canvis que hi ha hagut?
0: Jo modificaria això fa quatre dies que existeix, això fa quatre dies que surt per la tele.
1: Clar.
0: Saps què vull dir?
1: També és veritat.
0: O sigui, quan la societat civil es fa conscient que existeix una cosa que es diu intel·ligència artificial, quan comença a sortir per la tele. I això, en realitat, hi ha un primer període que ja se'n parla bastant, que és a partir del 2015, que és quan es fa, quan es consolida una tècnica d'aprenentatge automàtic, que abans la Liliana en parlava, que es diu aprenentatge profund, que és un tipus concret de xarxes neuronals més evolucionades, com si diguéssim, que ja treballen amb uns temps d'execució que permeten fer aplicacions comercials en temps real, com si diguéssim, i després el gran boom apareix el 2020, a finals del 21, amb el ChatGPT, no? Que és quan la IA generativa, que és la següent evolució d'aquesta cosa, salta al mercat, com si diguéssim. I salta al mercat de la manera que salta, perquè si ChatGPT, si OpenAI hagués decidit que ChatGPT es treia on premis per professionals i pagando, no estaríem on estem.
1: Clar.
0: Val? Llavors, des dels orígens fins al 2015, què ha passat? Doncs s'han desenvolupat moltíssimes tècniques d'intel·ligència artificial, unes de les quals descansen en aquestes xarxes neuronals que han donat tota aquesta evolució cap a l'aprenentatge profund i després la generativa, que és la que ha saltat a la tele i la que s'ha fet famosa i la que avui dia ho està impregnant tot, com si diguéssim. I després hi ha hagut altres tècniques que han resolt moltes coses. Pensa que des dels anys 80, per exemple, quan tu vas demanar un crèdit al banc, hi ha un moment que t'han recollit tota la informació i et diuen, ho enviem a riscos, i allà què passa? Allà passa que s'activa una intel·ligència artificial d'aprenentatge automàtic simbòlic, que és l'IA més antiga, com si diguéssim, que decideix si tu seràs morós o no seràs morós i si el banc et donarà o no et donarà el crèdit. Mm-hmm. I això fa, doncs mira, des dels 80, 40 i pico d'anys, quasi 50, que està implementat i que existeix. Que nosaltres, el meu equip, per exemple, hi ha hagut persones que fa 40 anys vam desenvolupar un assistent intel·ligent als caps de les plantes depuradores d'aigües residuals que està instal·lat a tota la llera del Besòs Tordera, mig Sud-amèrica, no sé quants països, de por los mundos, que han permès regenerar l'aigua de molts rius. O sigui, intel·ligència artificial que està funcionant i resolent problemes reals al món n'hi ha des de fa molt temps. Hi ha una versió més simbòlica, o sigui, des de Dartmouth neixen com dues famílies de la IA. Una que li diem intel·ligència artificial simbòlica i una altra que li diem connexionista o subsimbòlica, que és aquesta de les xarxes neuronals, no? Per què? Doncs perquè la subsimbòlica el que fa és càlcul intensiu amb moltes dades per poder resoldre problemes molt complexos, que després tens prediccions molt bones però no te les explica, val? I per tant no te les justifica, per tant per posar-les en un àmbit de presa de decisions són més compromeses. I després tens aquesta IA simbòlica, que li diem nosaltres, que treballa amb el coneixement, que connecta més amb el que són els sistemes de raonament i no tant el de fer prediccions basats en dades, que pot connectar amb l'altra, però que és una altra línia més lligada a la lògica formal, no? I a la lògica computacional, i que explica perfectament tot el que fa, però no és tan eficient amb el big data, no? Llavors aquí tens aquest compromís entre vols explicabilitat o vols escalabilitat, sí. No? I durant molts anys hem viscut com en aquesta competència, no? Ara hi ha una branca nova, més recent, que es diu la IA explicable, que el que intenta és que aquesta IA de big data més potent, si tu vols, pugui argumentar sobre les decisions que et dona. o sobre les prediccions que et fa. I estem una mica estem aquí. I després ha vingut la generativa que ho ha capgirat tot, que com que ha trencat la barrera digital i tu ja no necessites ser un enginyer informàtic per demanar-li amb una gent que faci coses. Llavors és el que ha fet que això estigui en mans de tothom, encara tothom sigui coneixedor de que existeix aquesta cosa, que gairebé que tothom es proclami expert en aquesta disciplina, que això té els seus riscos també, eh?
1: I tant, i tant. Jo crec que aquest és un cas molt, molt paradigmàtic de la difusió, no? Hi ha molta teoria al voltant de com es difon la tecnologia, no? Que no és només en quin moment s'origina la innovació, sinó també com la ciutadania o la societat civil, que deia abans la Carina, adopta aquesta tecnologia, no? I aleshores és interessant perquè persones que potser tenien resistències o dificultats a l'hora de fer servir el mòbil o que no saben configurar un router o no sé què, de sobte tenen la capacitat de parlar, no?, i de fer servir el llenguatge natural que es diu amb un model que et pot respondre, no?, i que et pot respondre com si fos la teva amiga. Aleshores, de sobte és com que hi ha hagut aquesta proximitat amb la que hem pogut jugar directament amb la tecnologia sense intermediaris, tenint resultats més o menys plausibles. I una cosa vinculada al que deia abans la Carina és que parlaves de les prediccions i la capacitat de predir, però des del punt de vista sociològic és interessant perquè les prediccions, hi ha un llibre recent de la Carissa Vélez, ella és una filòsofa mexicano-anglesa, diria, ella és professora a la Universitat d'Oxford i té un llibre que es diu Profecia, no? I repassa el paper social de les profecies en diferents moments de la història, no? Des de l'oracle de Delfos fins a la intel·ligència artificial. Hòstia. I bàsicament una de les coses que ella explica és com les previsions, les prediccions i les profecies són, ella fa servir els conceptes d'ordres encobertes, no? És a dir, és una forma de crear una realitat abans que passi per poder generar un imaginari i que aleshores tots caminem cap a aquest imaginari. Per tant, les prediccions són bones o no en funció de quina posició tinguem respecte a aquestes previsions. És a dir, si les podem dominar, si les podem posar al nostre servei, segurament ens semblaran bones, sobretot si som una asseguradora i ens fa fer diners o som una banca i ens fa predir la morositat, no? Però ella també parla d'aquest exemple i diu probablement hi ha molts elements que fan que, a part d'aquesta predicció que diu que tu seràs morós o morosa, el fet de que no et donin el crèdit et dona més probabilitats de que siguis morós o morosa. No? Si al final és aquest peix que es mossega la cua. Per tant, ella diu, al tàntum les prediccions perquè poden ser ordres encobertes.
0: És que és molt interessant això que comenta la Liliana, perquè aquí hi ha dues coses. Una, el que ella comentava del procés d'adopció per part de la societat civil d'una tecnologia, no? Això és una cosa que passa al llarg de la història i moltes vegades el que fa la humanitat és que quan li cau la tecnologia a les mans s'inventa usos o imagina usos que són diferents d'aquells pels que s'ha creat la tecnologia, no?
1: I és l'apropiació, cas... se li diu apropiació tecnològica on cadascú, no? Hi ha un vídeo molt divertit que jo poso a classe, que és quan a una àvia li regalen una tauleta i la fa servir per tallar el fuet, no? I em sembla, com a exemple paradigmàtic d'apropiació de la tecnologia, em sembla molt...
2: Vull dir, d'aquests models tan desenvolupats i estem demanant a vegades que ens faci memes del Will Smith menjant espaguetis, que penses, això té una infinitat d'opcions i nosaltres volem que ens faci, doncs, un meme,
0: però sobretot aquí hi ha un tema que és molt important, que és que la IA generativa, jo no dic altres tipus d'IA i no estic parlant potser dels agents que ja neixen en un segon moment i neixen amb una part més d'executacions i aquestes coses, no? El que seria el ChatGPT original i germans, que n'hi ha uns quants, en realitat neixen o es concebeixen com una cosa que se'n diuen agents conversacionals, és a dir, estan entrenats per poder generar una conversa fluida i molt natural amb un altre humà, val? No estan entrenats ni estan dissenyats per fer d'eina enciclopèdica. Llavors, què ens ha passat aquí? Que la humanitat ha decidit que el ChatGPT de torn de butxaca que porta és su Google Plus, i el que fem majoritàriament amb ells, la societat civil, que no parlo de la gent que fa altres coses, és utilitzar-lo com si fos un super Google, no? I el fem servir estrictament amb objectius enciclopèdics. Llavors, com que l'única cosa que no és necessària per generar-te una conversa fluida amb una altra és que el que diguis sigui cert, el que ens passa és que aquestes eines no tenen prova de veracitat, o sigui, no donen cap garantia de que la resposta que et donaran serà correcta. Llavors, què ens està passant? Que van acompanyades estructuralment d'aquest fenomen d'al·lucinació, que se'n diu, però com que la gent no en té ni idea i l'utilitza com si fos el Google, moltes vegades agafa la resposta que li dona el ChatGPT tal com raja, no?, i la fa servir Doncs jo què sé, jo he vist gent que li han demanat que li faci un pla estratègic a 5 anys de l'empresa, jo he vist gent que li demanen que li quadri els balanços de la,
1: clar, clar.
0: De la, de
1: és
0: l'empresa.
1: És que per demanar,
0: no?
1: Pots demanar i, realment sí. El que vulguis, sí, però, sí.
0: I no sap que ho ha de revisar tot, perquè allò s'equivoca, pot dir mentides, es pot confondre, no consulta una calculadora, sinó clar. Que posa números així una mica a intuïció, no? I aleshores tot això està generant una disfunció important. Que té conseqüències sèries, eh? O sigui, nosaltres ja a Espanya ara ja tenim no sé quants advocats sancionats perquè han preparat demandes o han preparat respostes a demandes fins a GPT, no les han revisat, no s'han donat compte de que aquella resposta apel·lava a un article que no existeix o que és d'una altra cosa o que jo què sé, no? I els seus clients sí, sí. Han perdut. I ja tenim sancions, o sigui, primer hi ha hagut un període que hi havia amonestacions, però ara ja hi ha sancions. I aquests pobres diuen, ai, és que jo no sabia que això s'equivocava, no? Llavors aquí tenim com un problema d'aquesta apropiació que diu la Liliana, no? Que es produeix sense tenir molt clares quines són les limitacions d'una eina que és molt fal·laç, perquè tu hi parles. I com que sembla que t'entén, doncs ni se't passa pel cap que potser t'enreda, no? Mm-hmm. I aquí tenim un lío que, bueno, que és difícil de redreçar perquè l'apropiació ja s'ha produït i això ara ja no té massa marxa enrere, eh? Mm-hmm.
1: No, i com dius, és superimportant que la gent entengui que això es va crear amb unes finalitats que no són les conversacionals que la humanitat li donem, i a més la humanitat tenim una sèrie de necessitats que les anem projectant allà amb allò amb el que ens relacionem, sigui una pedra sí. O sigui un model conversacional. No? Llavors, per mi, com a sociòloga, no, el repte més important que veig damunt de la taula amb aquesta IA no només és que hem perdut, o sigui que ens falta el context per entendre quin rol té això, no? Que pot ser, doncs, pot anar bé doncs, per una primera versió, però que sempre hi ha d'haver aquesta responsabilitat humana de... Perquè, a més, són coses bastant fàcilment contrastables. Vull dir, això, un article d'un marc regulatori que tu el vas a buscar i no el trobes, o, per exemple, en termes acadèmics, no? Que també hi ha molta sobreproducció ara d'articles acadèmics amb intel·ligència artificial, ChatGPT i altres, que s'inventa articles que no existeixen. Però què fa? Diguéssim, replica una estructura de citació d'una revista acadèmica on saps que, doncs, que hi ha un títol, que la revista va en cursiva, que no sé què, i ho fa d'una forma bastant plausible, no? És a dir, que tu ho veus
2: que
1: i dius,
2: cola, dius mira,
1: això
2: perfecte,
1: cola,
2: no crec.
1: Inclús et posa una URL i tal, quan tu cliques allò va enlloc,
2: que
1: no?
2: Fort.
1: Però són coses fàcilment contrastables, però tenim aquest fenomen de delegació cognitiva, doncs perquè és supercòmode i tal, però com deia, com a sociòloga... Sí, digues.
0: Però fixa't una cosa, Liliana, són fàcilment contrastables si tu controles del tema que preguntes, és a dir, per mi hi ha un missatge molt important aquí, sí. Que és no sortir de les zona de confort. O sigui, si tu fas servir aquestes guies dins la teva zona de confort, tindràs la capacitat de detectar quan t'està portant a l'or, quan t'enreda, quan diu coses que no són, quan has de corregir una cosa que no és certa. Però si estàs preguntant coses que estan fora de la teva zona de confort, no tens el criteri per saber on s'està
1: equivocant. Sí.
0: És important, també, i forma part
1: totalment.
0: Una mica d'això que anomenaves tu, Liliana, de l'ús responsable, no? O sigui, una part d'aquesta responsabilitat està en tu saber si tens prou coneixement per preguntar amb una IA generativa certes coses. Si no el tens, pregunta a Google, que et donarà els documents, perquè una cosa que està passant ara és que tu abans apuntaves, genera, ella genera, es diu generativa, per què? Perquè el text el genera. Com el genera? Doncs posant una paraula darrere l'altra, com quan els nens aprenen a parlar, que posen una paraula darrere d'un trosset de frase la que els sembla amb ells que queda bé allà amb tot el que han sentit, no? I de vegades no l'encerten, no? De vegades els nens diuen, jo què sé, ocell pelut, i tu dius pelut no va amb ocell, no? Però els nens han sentit coses, ho barregen tot i diuen quin ocell més pelut i es queden tan tranquils, doncs és una mica aquest mecanisme, llavors per tu tenir el criteri necessites conèixer una mica d'aquell tema, si no te n'adones que t'està enredant, com si diguéssim.
1: Sí, hi ha un company de Sade que diu només pregunta-li coses de les que tinguis la capacitat de revisar el contingut, no? Perquè si no... Però què està passant? Que com que ens hi podem relacionar amb llenguatge natural, ens genera certa confusió, que això se li diu relacions parasocials, val? És a dir, que ens pensem que realment hi ha algú a l'altra banda que ens entén, que ens escolta... L'humanitzem. Val? Això se li diu antropoformització.
2: M'encanta.
1: Mira, avui ho he dit bé, que sempre m'entrava en cu. No, però aquest concepte, és aquesta idea de que li personifiquem o li donem forma o busquem la part humana en allò que no ho té, no? I sí, és bàsicament sí. Un model que està pensat per generar contingut Que no busca res amb tu.
3: Que no busca no res busca amb tu,
1: exacte. Perquè li és igual.
3: No, exacte. El que sí que hi ha una cosa que sí que busca, sobretot aquests models propietaris, que és que et quedis a la plataforma tanta estona com sigui possible. Clar. És a dir, hi ha uns models de negoci al darrere que tenen a veure amb com més sàpiga de tu, millor. No? Llavors, com més... I què passa? Que el dia que acabem preguntant coses que no sabem on preguntar. No? Perquè a la vida ens trobem a vegades amb interseccions, és com quan tu vas a un metge, no? Que dius, hosti, em fa mal el genoll, però no és només un tema de traumatologia, és un tema de, no? que barreja altres coses i potser necessitem algú que ens miri d'una forma més global i més holística, no som només un genoll que fa mal, doncs faig servir aquest símil perquè a vegades et trobes en situacions de la vida i dius, hosti, ara no sé què fer, no sé, gestiono un equip de persones i no sé com gestionar aquest conflicte, que tal. Mm-hmm. On és el professional de gestionar de conflictes? No? Pues potser no en sabem, que la mediació és la disciplina que s'encarrega d'això, o no tenim els recursos per accedir a algú que ens ajudi amb una mediació, i llavors doncs, anem a ChatGPT i li preguntem, o germans, com ha dit la Carina. Llavors, el risc d'això és que estem començant a relacionar-nos amb aquesta intel·ligència artificial com si fos una persona. No? Mm-hmm. I nosaltres, que estem fent una recerca sobre aquest tema amb joves, una de les coses que més ens preocupa és que els joves s'hi relacionen d'una manera molt més oberta, molt més transparent i mostrant molt més la seva vulnerabilitat que amb amics i amigues reals. No? I t'ho diuen, les del 40% prefereixen explicar-li les seves
1: a la màquina,
3: misèries
1: ja
3: a la màquina. Però la raó per la qual... O sigui, hi ha dues raons per fer això. Una és perquè se senten escoltats i vistos i sentits. ¿Vale?
0: L'altre és el pudor, no? L'altre és un aspecte
3: vergonya,
0: del pudor.
3: Sí, exacte. Però l'element clau, i a mi és el més preocupant, socialment em sembla el més preocupant, és que la màquina no et jutja. Clar, ChatGPT i companyia estan pensats per dir-te que sempre tens una idea fantàstica, encara que...
1: Sí.
3: A dir...
1: Tot és bo.
3: Vale, tot és bo, tot és perfecte, tal. Llavors, aquesta adulació constant és una... o sigui, comença a generar com un estàndard de relació que després tu traslades a la resta, no? I de fet t'ho diuen, de dir, doncs jo li vaig preguntar un dia a ChatGPT no sé quina cosa a les 3 del matí perquè la meva amiga dormia i no la volia despertar, però resulta que jo no li vull explicar més les coses a la meva amiga.
1: Prefereixo explicar-li.
3: Exacte, perquè la meva amiga em contradiu o em diu, escolta, doncs coneixent a l'altra part, doncs potser aquí no tens tota la raó, potser has de pensar que tal, potser no li vas dir bé... No? Em qüestiona, no? Mentre que aquest model no em qüestiona. No? I aquest repte de quin grau de confiança li estem conferint a aquests models conversacionals respecte a les relacions humanes, això és un tema que no és menor. I jo crec que el McCarthy i companyia, quan es van reunir fa 70 anys, no van pensar en això, però és una derivada important.
0: Estàvem lluny d'això. Pensa que... aquesta IA que neix als anys, l'any 1956, és una IA que intenta emular les capacitats humanes, una de les quals és el llenguatge, val? I, de fet, hi ha uns primers experiments de Georgetown, el 57, on ja es demostra que una màquina és capaç de fer traduccions automàtiques, no? Però estem lluny, estem lluny, molt lluny en aquell moment d'imaginar que tu tindràs una màquina que parlarà amb els humans, i els humans gairebé no podran distingir si allò que està parlant amb ells és una màquina o és una persona, no? Jo m'he passat anys amb el meu professor de lògica que ens deia, bueno, les màquines intel·ligents, o sigui, quan tu a una intel·ligència artificial li dius multiplica 3.500 per 2.400, no sé què, i et diu tant. Li tornes a dir exactament el mateix, multiplica, no sé què, i et torna a dir tant. I a la tercera que li preguntes el mateix no t'engega a fer punyetes, això està molt lluny de ser intel·ligent, perquè cap humà contesta tres vegades la mateixa cosa sense enfadar-se. No? Uh-huh. Llavors, què ens passa aquí? Que durant molts anys hi ha hagut qui ha fet recerca en intentar que aquestes màquines assumeixin emocions i totes les coses que afegim a l'intel·lecte, les persones humanes, quan interactuem, no? I en el cas de la IA generativa hi ha dos elements. Un és el model que va per sota de la IA generativa, que va generant les prediccions, els no sé què, els consells, tot el que li preguntes, però després hi ha la interfície. La interfície que s'ha decidit que sigui una interfície en llenguatge natural gamificada per generar aquest engagement que deia la Liliana. No? Mm-hmm. Per tant, aquesta interfície que està gamificada sobre la implementació d'un valor emocional molt important, que és l'empatia. Per tant, tu sempre trobes una resposta que et dona la raó, tant si li dius coses que estan bé com si estan malament. Jo, de fet, l'altre dia li vaig demanar una cosa, es va equivocar, li vaig dir, escolta, això que m'has dit, no...
1: Això no és així.
0: Oi, tens tota la raó del
1: sempre
0: món,
1: ho faixa,
0: que
1: sí.
0: Ho sento. M'hi havia de fixar més, perquè ara no ho faré mai més, i ja m'ho apunto, perquè és molt important que usuaris com tu, em va fotre una ensabonada general... No, que dius tot això i és de massa. Però clar, què passa? Quan estem parlant d'adolescents, que deia la Liliana, o de persones amb vulnerabilitat emocional, perquè aquí ja no només són adolescents, hi ha també totes les persones grans amb solitud no desitjada, tot una sèrie d'escenaris que genera la societat moderna de persones que estan desassistides emocionalment, com si diguéssim, i aleshores... És molt fàcil pensar-te o atribuir en aquesta eina el paper de company de vida, de psicòleg, de no sé quantes coses més, no?
1: Sí, sí.
0: I això, malauradament, en persones que són molt inestables emocionalment o que es veuen atrapades en una situació que els angoixa molt, com que tens una màquina que és empàtica i en un moment donat, quan tu estàs molt desesperat, pots dir, ostres, és que jo crec que això no té solució, el millor seria acabar amb tot. I aquesta, que és empàtica, que et diu, tens tota la raó. El millor que podries fer seria acabar amb tot. I tu què fas si no estàs bé? Et tires per la finestra.
1: Sí,
0: i
1: sí.
0: Això ha passat.
1: Això ha passat.
0: I és gravíssim.
1: Això ha passat. Sí,
0: i
1: sí,
0: és
1: sí.
0: Gravíssim.
1: Sí, sí. I que anava a dir, perdoneu, abans d'acomiadar-vos perquè ens estem quedant sense temps, però Carina i Liliana, què hagués passat si en aquest moment fundacional hi haguessin hagut dones també? Perquè parlàvem ara, és veritat que aquesta dia també s'entrena, és a dir, va aprenent en funció del que també llegeix, per exemple, i passa molt, ho veiem, que té biaixos també de classe, pot ser racista, te't dona també uns continguts ja pensats i enfocats segurament cap on vius, per on vius, quina edat tens, si ets home, si ets dona, que tot això no és fortuït, no és una cosa de Déu pregunto, i la I és plenament neutra. No, no, no. Aquí al darrere hi ha també interessos. I, evidentment, també hi ha un biaix de gènere, perquè també està aprenent d'articles o del que pugui trobar a internet, que en el fons la societat ja és masclista, ja hi ha un biaix. Per tant, el que fa la I, en el fons, suposo que és reproduir el que ja som nosaltres, no? D'aquí us volia preguntar això, per tancar una mica, també de què hagués passat, què creieu que podria haver passat o com seria potser ara? És veritat que no ho sabrem mai, malauradament.
0: Jo crec que aquí podríem tenir un altre capítol. Vale?
1: Sí, o sigui, una secció sencera.
0: Parlar de tot un capítol, eh? Però jo m'atreviria a dir-te, fixa't el que et dic, segurament si hi hagués hagut dones, que en aquest moment hi havia, perquè era l'època de la Katherine Johnson, de la Margaret Hamilton, de la Hedy Lamarr, vull dir, totes aquestes estaven per allà, vull dir que les haguessin pogut convocar i no ho van fer. Segur que si haguessin sigut, haguessin tingut una disciplina definida sobre unes altres bases, segur, però tot aquest problema que em parles dels biaixos i dels biaixos de gènere en concret, apareix més tard, apareix als anys 80, quan apareix el que s'anomena l'aprenentatge automàtic, que és la primera branca de la intel·ligència artificial que descansa en l'extracció de patrons sobre les dades, perquè com dic al principi, els enfocs eren una mica diferents. Llavors, és a partir de constatar que l'home raona amb molt coneixement implícit, que no és capaç de transmetre verbalment perquè una màquina el formalitzi, com si diguéssim, que tot de cop diem, ostres, això dels sistemes experts mai funcionarà, sempre falten coses, sempre s'equivoquen. Llavors, hi ha algú que en el segon hivern de la IA, que té una crisi molt profunda, quan constatem aquest pes tan important tant del coneixement implícit en el raonament i que no sabem què fer-ne, no? Que algú que diu, bueno, fem-ho d'una altra manera, o sigui, deixem de preguntar a un metge, per exemple, com ho fa per diagnosticar no sé què. Aquí teniu les dades de 1.000 pacients, poseu les etiquetes, farem nosaltres una màquina que relacioni aquests diagnòstics amb aquestes dades. Aquí neix l'aprenentatge automàtic i la importància de que si les dades estan biaixades, naturalment l'aprenentatge que farà la màquina propagarà aquest biaix, no? Fonts de biaix n'hi ha molt. No només són les dades, també pot ser com programes, també pot ser com desfàs els empats en un algoritme, per exemple, no? Aquí també, si no vigiles, generes biaixos. I hi ha també biaixos a la part com interpretes els resultats, no? Però sí que és cert que en el moment en què l'aprenentatge automàtic comença a aprendre de les dades d'internet, que això també és més tard, és més cap als 2000, no? Comencem a propagar el biaix que ja existeix.
1: Clar.
0: A la forma com hem alimentat internet, que l'hem alimentat amb molt biaix durant molts anys.
1: Sí, sí, sí, i tant.
0: I no només biaix de gènere, l'hem alimentat amb biaix de raça i amb biaix de classe social i amb altres coses. Una part del biaix pot ser intencionat, eh? No ho discuteixo, però una gran part del biaix jo l'associo més a una mala praxi. Per què? Perquè quan tu construeixes una mostra d'aprenentatge, l'estadística que ve del segle XIX ja té teoria sobre com s'ha de dissenyar una mostra sobre la que recollirem dades per després fer ciència. Per tant, això ja existia, eh? I els de la meva rama de l'aprenentatge automàtic podien haver decidit que quan construïen dades per fer l'aprenentatge ho feien seguint aquests cànons. Llavors és en el moment en què dius, no, ara agafaré el Big Data que m'hi passa del 100%.